0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.

0: Bon dia, com esteu? Què tal, Flaqui?
1: Bon dia, sí, que com estàs?
0: Ja heu escoltat el butlletí de la SER, que el Tribunal Constitucional avala l'amnistia als líders del procés. Ara la pilota està a la teulada del Suprem, que en dues setmanes hauria de pronunciar-se, i a aquesta hora estem pendents de la roda de premsa del president del govern, Pedro Sánchez, posterior al Consell de Ministres, i connectarem tan bon punt surti a parlar, ja que l'actualitat política marca l'agenda, ens interessa a tots després de l'anunci electoral pel proper 29 de novembre, però en aquestes dues hores parlarem i molt de futbol, del Barça, i entrevistarem a diversos protagonistes. Abans de començar, vull enviar una abraçada molt forta a la família Antúnez Flores, que també és la meva família.

dues estrofes precioses. La cançó que han triat per acomiadar el Luis, aquesta cançó, Si te vas, de Robe, que també va marxar massa aviat. Ell amb 63 anys, el Luis amb 59, per culpa d'un càncer fulminant, 4 mesos ha durat, i des d'aquí una abraçada forta a tot el clan Antúnez Flores. Ells saben per què dic tot el clan. Són una família superunida, avui tristos, tots tristos, òbviament. Avui han acomiadat el Luis, mala madre, per lo molt que s'assemblava el Luis Tosar a Celda 211, quina gran pel·lícula. Re, que cuideu-vos molt, tots els que ens escolteu, i gaudiu tant com pugueu, perquè mai sabrem quan s'acaba.

0: 12 i 9, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Clar que quan passen aquestes coses és quan t'adones de lo important que són aquestes dues hores de ràdio, que no tenen més que voler acompanyar els oients i que s'ho passin bé durant una estona de la seva vida, del seu dia a dia.
1: Compartir aquestes estones, compartir la vida i celebrar-la i gaudir-la i aprofitar-la.
0: I tu has decidit allargar la jornada laboral,
1: sí,
0: conscient de que reparteixes felicitat narrant els èxits d'un futbolista de llegenda que encara està al cor de tots els culers i que avui dirà adeu a la selecció, en aquest cas l'Argentina. A la una de la matinada el Flac hi agafa el micro i narrarà el comiat de Messi amb la selecció.
1: Sí, no sé si repartirem gaire felicitat avui, perquè es tanca una etapa que ens ha fet molt i molt feliços. És veritat que amb la selecció argentina, a Messi ja el vam anar acomiadant a nivell de clubs, sobretot el dia que va marxar de forma sobtada i desesperada del Barça, però cada vegada anem descomptant imatges de Messi. Avui veurem una d'aquelles icòniques amb el que serà el seu comiat, el Monumental de Buenos Aires, amb una expectació d'Argentina i a nivell mundial brutal, amb aquesta Argentina venint, segurament no és el millor rival, però és el punt i final d'una trajectòria que va començar amb certs altibaixos i moltes crítiques, però ha acabat d'una manera brutal per Messi amb l'Argentina.
0: Avui us farem anar a dormir tard, perquè ja escolteu, especial comiat de Messi a la cadena SER amb la narració del Flac i aquest Argentina venint a Monumental de River, i demà us farem aixecar aviat perquè a les 11 obrirem el bar, amb especial, òbviament, aquest comiat de Messi, també del partit que Espanya juga contra Croàcia. A les 11 el bar, a les 12 el que t'hi jugues. Avui, com us dèiem, Argentina venint a la cadena SER, i és que la veu del Messi ha acompanyat, ens ha explicat tots els èxits del Barça a la ràdio, la veu del nostre Messi, que és la del Flaqui, ha acompanyat els èxits de Messi amb el Barça i també amb la selecció argentina.
2: Centro atrás, buenísimo, la deja pasar para Messi, que remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Pasan los años, pasan los días, pasan los partidos, pasan los mundiales, y la historia la sigue escribiendo.

0: Este pelotudo, pero claro, ustedes quieren separar la obra del artista. También quisiera recordar el Mundial 2014, donde logramos llegar a la final y seríamos campeones si de delantero no hubiéramos tenido un tuerto con escopeta de feria.
1: Por favor.
0: Oh, porque yo puedo poner a los mejores centros del mundo, que si lo remato un pelotudo, hijo de 400 sistemas solares repletos de putas, es un problema. También cómo olvidar el Mundial de 2022 contra la mejor Francia de la historia, el mejor momento de mi vida, sí, con Nahuel Molina de titular y dos locos de manicomio de centrales. Por último, también lamento mucho no haber podido ganar el Mundial con 39 años, habiéndole llevado a la final yo solito, siendo el mejor del torneo, porque capaz que nos bailó hasta Egipto.
1: Sí.
0: Un abrazo a todos, muchas gracias Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfleto y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
2: ¿Os imagineu que fes aquest discurs? Seria tan gran?
1: Seria diferent.
2: Avui estaràs fent els comentaris del partit, no, Bruno?
3: Sí, aquí estarem fins a les 3 de la matina o fins quan acabi el partit.
1: No, no,
3: i de,
1: no,
3: de fet, aquesta història que heu explicat al principi, l'expliquem al podcast que vam fer fa dos anys de Leo l'Argentino, que de fet expliquem que aquella generació de jugadors del Barça amb Cesc Fàbregas, Piqué i companyia van apretar molt fort a la Federació Espanyola i a Messi perquè aquestes històries s'unissin, perquè Messi fes una prova amb Espanya, perquè anés alguna convocatòria amb Espanya, però Messi ho tenia clar des del principi que ell volia ser argentí, sí, i jugar amb Argentina.
2: Ens ho ha explicat Horacio Gazzoli, que ell tenia clar que volia jugar amb Argentina, el que passa és que Argentina no el coneixien, no sabien qui era perquè de nen ja havia vingut, sí, a viure a Catalunya. Són dos quarts d'una del migdia avui. A partir de la una, en el tram final del Larguero, Argentina venint a Monumental, amb la narració del Flaqui i el comiat de Leo Messi amb la seva selecció.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Aviam, Flaqui, notícia important d'ara mateix i que farà flipar a l'audiència. José David Palacio, Palas, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, Sigue, Flaqui, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿A quién acaba de fichar el Getafe, que es el próximo rival del Barça en la Liga este fin de semana?
5: No tenemos las campanas al vuelo, no tenemos las campanas al vuelo, todavía no le ha fichado, pero está en conversaciones, está en negociaciones, incluso hoy podría pasar reconocimiento médico Dani Carvajal. El exjugador del Real Madrid, que está ahora libre, no tiene contrato, y están en negociaciones Getafe y Dani Carvajal para que pueda sumarse de manera inmediata al conjunto de Bordalás. Y obviamente ya sabéis vosotros cuál va a ser el siguiente partido del Getafe. El sábado, 6:30, Camp Nou ante el FC Barcelona.
1: No está mal,
5: están en conversaciones para ver si el tema de salario entra en la liga, en esos límites tan estrictos que tiene el Getafe, pero me contaban que está tan avanzado todo que podría pasar hoy incluso el reconocimiento.
2: Al tanto la noticia de ara mateix, eh? Carvajal a punt de passar el reconeixement mèdic amb el Getafe, que és el proper rival del Barça a la Lliga. Té el seu morro, eh? La operació. Gràcies, Palacio.
5: Un abrazo, chao.
2: Noruega, Flaqui, primera federació UEFA que denuncia Infantino.
1: Ho ha avançat Anton Meán a la cadena SER. La denúncia engloba tres casos: el lliurament del Premi de la Pau a Donald Trump, la targeta retirada a Balogun durant el Mundial 2026 i tot allò relacionat amb el FIFA Forward Enterprise.
2: Com?
1: FIFA Forward Enterprise.
2: Espanya tanca avui l'aturada de seleccions amb la quarta jornada de la Nations League.
1: Split contra Croàcia, 8:45 de la nit. Per la seva banda, l'Anglaterra de Gordon juga a la mateixa hora contra la República Txeca. Per cert, Santi Denia, seleccionador de Txèquia, en una entrevista al Guardian, ha dit que Anthony Gordon està al nivell de la Minya Mal.
2: Santi Denia.
1: Que el veu al nivell de la Minya Mal.
2: Potser s'ha passat una mica, no?
3: Igual sí, juga bé, ha fet grans partits Gordon, però s'ha passat una mica Santi Denia, sí.
2: França i Itàlia no van fallar.
1: Els Zidane van imposar 4-1 a Bèlgica, els italians van derrotar 3-1 a Turquia. França queda com a líder de grup, Itàlia és segona.
2: És curiós, eh? Portugal sense Cristiano guanya, França sense Mbappé també guanya.
1: Sí, sí, sí.
3: 7 punts sobre 9 possibles, van empatar l'altre dia, però no el troben a faltar.
6: El primer partido también marco yo el primer gol y no pasa nada, eh?
2: Por decirlo.
6: Bueno, me lesioné muy gravemente,
1: sí, muy gravemente.
6: Pero me voy a recuperar, mira, grosso. Sí, sí.
2: Catacoll es baixa i no anirà amb la selecció.
1: La portera blaugrana té unes molèsties al quàdriceps, no viatjarà als Estats Units amb el grup, els serveis del Barça, els serveis mèdics del Barça li faran més proves, la substitueix, ja ho diré, Astràlaga, sí, portera de l'Atlètic, dir-te també que Clàudia
2: Pina... Espera, aquí, torna.
6: Sí,
2: pilota a terra i torna.
1: No, perquè volia afegir primer, una informació de darrera hora que...
2: Sí, subjecte verbi
7: predicat. Has d'explicar primer de tot el per què, sí, està així.
1: La portera blaugrana Catacoll té unes molèsties al quàdriceps.
7: Sí,
1: no viatjarà als Estats Units amb el grup.
7: D'estar massa estona de peu.
1: Serveis mèdics, sí, perquè es va avorrir molt l'altre dia al clàssic.

0: Sí. Els serveis mèdics del Barça li faran més proves. La substitueix Astràlaga, portera de l'Atlètic, i afegim, que és el que m'ha fet embolicar-me ara, perquè és de darrera hora, que la Clàudia Pina no s'ha pogut entrenar amb el grup aquest matí abans de viatjar. Ella sí que ho farà cap als Estats Units.
1: Perquè està empatxada.
0: Clar, de tants gols.
2: Ara sí. Cubarsí, Xavi Espar i Marc Bernal, finalistes del Golden Boy.
0: Ahir es van conèixer la llista de 25 jugadors que opten el premi amb Cubarsí com a màxim favorit per guanyar-lo. Diomandé i Hendrik són els representants del Madrid a la llista.
3: Quina il·lusió, no?
0: Sí, home, aquest el guanyaràs.
3: Ostres, el noi d'or. Sí, sí. I amb quina destral es talla?
0: No s'ha de tallar, és
3: el premi.
0: És un trofeu que et donen.
3: És una destral bona, no?
0: Ja
3: la intenció és fer-ne diversos talls.
2: En bàsquet, Joventut i Girona s'estrenen a Europa.
0: Els verdinegres debuten a la Champions contra el Bnei Herzliya israelià.
2: És que t'ho posen difícil.
0: És que no és fàcil,
2: T'ho posen molt difícil.
0: A dos quarts de nou a l'Olímpic de Badalona.
3: Sí, si queda, ho pronuncio això.
0: El Girona rep a Fontejau al Dinamo de Bucarest a tres quarts de vuit, partit de la FIFA Europe Cup.
2: El que t'hi juga s'escolta i, si us ve de gust, també es pot veure. Ah, hi ha més notícies.
0: Sí, però tu mateix, vull dir...
2: Alcaraz juga ara mateix a l'ATP 500 de Tòquio, com va?
0: Sí, a partir de començat a les 11,
4: ha guanyat el primer set al Tebre Carlos Alcaraz, 7-6, i ara mateix en el segon set, 3-3.
2: El teu Sancho Panza.
5: És tan interessant que tenim el 3-24 aquí posat dues vegades i el partit d'Alcaraz no.
2: Bàsicament perquè parla Pedro Sánchez, que crec que té més interès que Alcaraz.
5: Però s'ha repetit,
2: Yannick Sinner no competirà més aquest any i Fernando Alonso apunta al Dakar.
0: Doncs sí, Yannick Sinner ha publicat un vídeo a la xarxa X explicant que necessita un tractament al genoll dret, no jugarà fins al 2027, i el portal especialitzat Soy Motor va avançar ahir que l'asturià Fernando Alonso podrà disputar l'edició de Qatar 2027. Després de la renovació amb Aston Martin, Alonso ja va dir que hi hauria sorpreses. Una d'elles, aquesta.
2: Ara sí, no, Willy?
6: Ara no ets la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: Media Channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
6: Arroba que t'hi jugues.
2: És que en realitat els que manen el programa són la Elena de Diego i el Guillem Arnal, el Willy, que estan a l'altre costat de la peixera, que no els veieu, però que ens van fent gestos per que sapiguem cap a on hem d'anar.
0: I sort que manen ells.
2: Vilamala!
8: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia.
8: Se'm sent?
0: Sí.
8: Ah, és que jo no m'escolto a mi mateixa, però bueno.
2: És igual.
8: Mentre m'escolteu vosaltres... No, ja, però era incòmode, era per assegurar-me'n. A veure, sí, que la gent està parlant i molt sobre aquest comiat de Leo Messi. Per exemple, el David demana si l'homenatge que li faran avui algun dia també li faran a Leo Messi al Camp Nou.
0: Espero i desitjo que sí.
8: Sí, la veritat és que hi ha molts comentaris en aquest sentit, que Messi també mereix un homenatge com el d'avui Argentina al Camp Nou, i també el David ens recorda que ell té un autògraf dedicat de Messi de l'any 2005, quan estava al Barça B.
0: Caram.
8: Aquest autògraf és una relíquia, des d'aquí li diem al David que el guardi ben guardadet a casa seva, Sí, exacte.
2: Ja està?
8: Sí, després és que ara he demanat a la gent que ens enviïn alguns records de Messi amb Argentina... A la propera vegada te'ls llegeixo, perquè encara els hem de rebre.
2: És interessant la seva carrera, perquè abans de guanyar dos Copes Amèrica en va perdre unes quantes, crec que quatre, sí, o tres.
3: Demasiada.
2: I abans de guanyar el Mundial també va haver de perdre, no? I és un missatge interessant per lo que t'has d'esforçar al món de l'esport ni que siguis el millor de la història.
5: Sí, el 2016 perd la final de la Copa Amèrica i en aquell moment decideix, diu, la selecció no és per mi, i decideix retirar-se de la selecció. Imagina't el que hagués fet, el que hagués estat el futbol internacional sense Messi, els 10 anys que han passat des del 2016 que decideix marxar al 2026 que arriba fins i tot a la final del Mundial.
6: Què t'hi jugues? Un programa per escoltar amb crispetes.
9: Yo tuve la mala suerte, entre comillas, ¿no? De que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaco?
9: Los dos mejores.

0: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
1: Però que ets famós, escolta, que la gent t'haurà vist renant pel carrer.
2: I en el metro també m'han vist i he fet una foto amb la senyora del costat que al final m'ha dit, diu, ai, és que tant temps he passat amb vosaltres i jo és que sense boig per tu no hagués sigut la mateixa. I normalment no els hi dic res, però aquest cop li he dit, és de Sau.
0: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia l'app i web de la SER.
2: És que vull dir, aquestes coses passen, eh?

0: la vida? ¿Te ha besado mucho en la boca?
1: Nací en el año 37 y de otra cosa tuve noticia del provincio, fue de que la vida no es fácil. En la España de la guerra y la posguerra, con mi padre en la cárcel y con todo aquello, la vida ha ido besando, mordiendo y rechazando, como es de natural en la vida.
2: De vez en cuando la vida...
3: Llapis de memòria.
2: De vez en cuando... La vida.
3: Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Ai, Flaqui, així que tu no vols, una línia de crèdit de 50.000 euros per comprar-te un pis,
6: sí que,
5: com que ja el tens.
6: Estem debatent aquí que s'han de prendre altre tipus de mesures, que està molt bé, benvinguda.
5: De moment són 21 mesures.
6: Qualsevol ajuda està molt benvinguda.
5: No, 21 mesures amb aquest Consell de Ministres que s'aprovaran en breu, mentre arriben les eleccions.
6: Els preus abusius. Però vaja, no estem aquí per debatre. Una i deu, el que t'hi jugues, ens informem.
7: Yo solo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
5: A mi, si me'ls ofereixen, no diré que no, eh?
6: No, jo tampoc.
5: Solan benvinguts, eh? 50.000 euros.
8: Bueno, ¿quieres?
5: Vale.
8: Venga, pues
5: porque
8: venga, pues
5: ha dicho, presidente, jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, que sea, no es tan jóvenes, donde yo me meto.
8: Viejóvenes.
5: Viejóvenes.
8: Por ejemplo, no lo veo por qué no.
5: Ah, y recuadrem el que ens ha explicat la Marina Fernández, la primera hora del Que t'hi jugues, que després de la decisió del Tribunal Constitucional d'avalar l'amnistia als líders del procés, el jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció cap a Carles Puigdemont. I això obre debat a bat les portes del retorn dels líders del procés, dels que encara estan a l'exili. És la 1:10, en breu saludem al millor porter de segona.
9: Sense cap mena dubte.
5: Ho ha demostrat aquest cap de setmana. Sí.
8: ¿Quiere dinero?
5: No creo que lo necesite, no. Pero seguro que también no. Le viene bien.
8: ¿Por qué no?
5: Ahora se lo preguntamos, vale. Presidente. Abans, però, com sempre, el tío Faja.
10: Sí que...
11: Sí que...
10: Blackie.
12: Philip Coutinho.
10: El balón de cuero ha desnudado más culos que la penicilina.
13: Yo no quiero entrar en este tema.
10: Es la herramienta con la que se calibra la catadura moral más precisa jamás creada por el ser humano. Sigo en shock, no por la conducta pandillera del Club Estado. Lo estoy por ver cómo la sociedad normaliza que un club se considere propietario de las competiciones. Ergo, los títulos son suyos.
14: Te lo digo así de claro.
10: Y participan en ellas para promocionarlas y darles caché. Y bajo ese síndrome de pertenencia, confunden el deporte con que les están robando en sus casas sus joyas.
15: ¡Las banqueteras!
10: Ayer, en la fosa séptica que tiene Lecheristán por televisión, el Real Madrid femenino no jugó el domingo. En sus cómics había que leerlo en la página 25... y con una lupa.
16: Pues no me he traído las gafas del cerca.
10: Y en sus alcachofas, las bocazas estaban selladas con silicona. Sus silencios son legítimos. Les paga el padrino. Pero los nuestros son actos delictivos. El silencio de los corderos. Porque va de eso. De no doblegarnos ante un cacique que nos quiere a todos callados mientras seguimos pagando un atraco en la luz llamado Castro, un asalto en la banca llamado Figo.
17: Lo siento.
10: Y un saqueo en Madrid llamado Torres Kio.
17: Evidentemente, el dinero importa.
10: Y mientras todo esto sucede en riguroso directo, Florenvito se permite el lujo de decirnos la transparencia para los demás.
18: La transparencia es para los demás.
5: En aquests micròfons ho va dir.
10: Venga, que os mejoréis.
5: Una declaració que forma part de la història de la ràdio, eh? Florentino, sí, Pérez dient-li a Jordi Martí la transparència per a los demás.
6: Són 3 segons que retraten una manera de fer.
5: Insuperables. Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaky narrando tus goles.
11: La verdad es que...
5: Tú no, el de verdad.
11: Ah, sí, pues lo que digas, no sé, pues el de verdad. Es que me hace mucha ilusión que se haya hecho esto, de verdad.
5: Andrés.
13: ¿Qué tal? Buenos días.
5: ¿Cómo estás?
13: Bueno, buena imitación.
4: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaky.
11: Flaky es muy bueno narrando cumiats.
14: Sí, tú
11: narrando adioses.
14: Adioses.
5: Avui ho demostrarà, eh?
11: Junto y separado.
5: Sí, recordem que...
14: Està muy bien ahí, muy fino.
11: Sí, t'ha gustado.
5: A partir de la una,
11: hablando, sí, que...
5: la deu de Déu.
11: Dejamos hablar o qué?
5: La deu de Messi. En directe a la Cadena Ser a partir de la una amb la narració del Flaky, Argentina venint des del Monumental de Rivera, i que aquest cap de setmana ja torna a la Lliga Primera Divisió, el futbol de clubs, amb un Barça-Getafe, 6:45, 18:30, amb la narració també del Flaky al Carrusel i la de l'Albert Bermúdez al Que t'hi jugués Barça.
15: Que va ser en hora ja, i anava sent hora ja de tornar, hosti, anava sent hora. I a més ara comença ja el Tourmalet.
5: Només demano una cosa, que en aquest proper tram de partits, fins a la propera aturada...
15: Sí.
5: No ens passi tot el que ens va passar al primer tram.
15: Sí, sisplau.
5: Que si un que es queda fònic, unes línies que cauen, pluges torrencials, o sigui, ens ha passat de tot.
15: Sí, sí, massa coses.
5: Massa increïble.
15: I aquí
5: hem fet un màster en aquest primer mes.
15: La teva veu.
5: Nil Solà, ja sé que et fa ràbia, però el problema que va tenir el Girona aquest cap de setmana és que es va enfrontar a Arnau Tenas.
19: Sí, sí, tant. Millor porter de la categoria, jo ho dic sempre. Si el Girona hagués tingut un porter diferencial, pues estaria... És una cosa evident. És vital tenir un bon porter.
5: Arnau Tenas, Mallorca, què tal? Bon dia.
20: Què tal? Com estem? Tot bé? Se'n sent bé o no?
5: Fantàsticament. Se't sent i se't veu. Bé, perquè ja sabeu que t'hi jugues, s'escolta i també es pot veure al live del programa. I ara mateix Arnau Tenas en directe des de Mallorca. S'està bé allà, eh? S'està bé a Mallorca.
20: Oh, s'està molt bé. T'enfocaria... T'ensenyaria una mica, però prefereixo no fer-ho.
15: Sí, que hi va haver un jugador... Qui va ser que va ensenyar tot el seu pis?
5: S'ha de vigilar.
15: Sí, sí.
5: S'ha de vigilar.
15: I dos dies després no hi quedava res en aquell pis.
5: Sí, sí, s'ha de vigilar perquè els lladres estan al guany de tot. Arnau Tenas està aquesta temporada al Mallorca, ja ho sabeu, 25 anys, després de passar pel Barça, París, Sant Germain, la temporada passada al Villarreal, juga cedit al Mallorca, on busques tenir minuts, jugar amb continuïtat, i suposo que l'ascens de categoria, que és l'objectiu, i que de moment la temporada ha començat prou bé, sobretot per tu, que portes 6, ojo, al tanto, 6 porteries a 0, 6 porteries a 0 en 8 partits.
20: Sí, al final vaig prendre la decisió de venir aquí a Mallorca pel projecte, però sobretot per portar el Mallorca pues, on es mereix, que és a primera divisió, per mi era un gran repte, i superfeliç, supercontent. Sí que és veritat que a l'individual pues, de moment la cosa està anant molt bé. Feia molt de temps que no aconseguia 6 porteries a 0, però ja et dic, això també és gràcies a tots, a l'equip, la plantilla que tenim, i supercontent de pujar al Mallorca.
5: De fet, mirant les estadístiques, 3 gols encaixats, és el porter Bruno menys golejat del futbol professional ara mateix.
21: Sí, sí, realment mires les grans porteries dels grans països i no trobes estadístiques així. Al Castelló estem ja fent una mica la guitza, però...
19: S'ha
21: fins i tot millor l'Arnau, sí, sí.
5: Sí, perquè, Arnau, t'agrada parlar d'això o tens un punt de superstició de dir no em comenteu massa lo de les porteries de zero que després la ratxa es trenca, o no?
20: Bueno, aviam, sóc una persona que depèn de què, pues, que m'importa un pepino o el que sigui, saps? O sigui,
15: molt bé.
20: Però bueno, com menys rebombori hi hagi, menys se'n parli, suposo que és millor. Al final sempre es fan bombo d'aquestes coses i poden afectar, a mi no, però sí que és veritat que com menys se'n parli, millor, saps? Al final un no li dona tan bombo.
5: Perquè tu ets supersticiós o no? Hi ha porters que ho són molt, hi ha entrenadors, Simeone és un exemple, que són molt supersticiosos. Tu ets supersticiós o no?
20: Sí, hi ha coses que bastant, sí.
5: I es poden explicar o sí, sí. Te'ls has de guardar?
20: Perquè sí, si no, per exemple... No, que va al revés. Sí, em tallo el cabell sempre cada dia abans del partit i els guants també. Per exemple, els guants del partit contra l'Almeria ja els vaig tirar perquè, bueno, perquè el partit hi vam perdre i tal, i després, pues, si el partit no va bé, tal, els guants fora i em canvio alguna cosa del tallat de cabell i ja està. I si tot va bé, pues segueixo mantenint els mateixos guants i el mateix tallat de cabell.
6: Caram. Va costar molt la decisió d'anar cap a Mallorca pel que implicava baixar una categoria?
20: No. A vegades hi ha gent que m'ho ha dit, em diu, hòstia, què fas tu anant allà a tal? I dic, què passa? Si jo estic aquí perfecte, vull jugar, de moment estic jugant tot, estic feliç, content, i ja està. Vull dir, hi ha gent que em deia, què fas anant a segon? I dic, què pots dir, què faig? I si jo vull anar-hi, el club em tracta bé i el míster em dona tota la confiança, vull dir, què hi ha de dolent?
15: Porque estás en segunda, porque estás en segunda, no puedes estar tú en segunda, loco. Tonto, que te vas para abajo, ta, para abajo, no puedes.
20: Però bueno, perquè saps què passa? Que la gent té molts prejudicis en el món del futbol i és el que hi ha, saps? Vull dir, la gent diu, no, és que has fet un pas enrere, tant, no sé què, serà per tu que he fet jo el pas enrere. Per mi és un gran pas venir aquí, és un gran repte, per tant, no em va costar gens.
15: I quan t'enfades con la afició en rival... ¿Qué hace? No, pa primera ya. RF. Le manda pa abajo pa primera RF.
20: Fa temps ja que no m'enfado jo. Ja em passava quan era més jove. Bueno,
15: sí, que era jove 25 anys.
20: Quan en tenia 18 o així, sí, m'enfadava més, però ara ja no.
5: Quan penso que podria ser el meu fill, tio... És que... Té 25 anys, Flaqui, i el teu també, eh?
6: Sí, clar.
20: Ja t'agradaria ser el meu pare, sí que...
6: I tant que sí.
5: Segurament ho passaria igual de malament que ell als partits, que m'han dit que els ha de veure sol perquè es posa massa nerviós, no?
20: Sí, hi ha moments que... Bueno, ell sempre es fica on jo jugo, al cantó. O sigui, paral·lel a mi, a la mateixa banda de la porteria. O sigui, jo jugo a un cantó, una porteria primer, ell es fica paral·lel a mi. En canvi de porteria i es fica cap a l'altra porteria. De fet, l'altre dia, la segona part, la va veure amb els hooligans del Girona. Allà, ficat.
15: És boníssim, això.
5: Sí, ell prefereix estar sol i no amb amics, perquè així segueix el partit de la seva manera. I clar, l'Arnau Tenas, ja sabeu que té un germà bessó que juga de davanter.
6: I doblet l'altre dia.
5: A l'Olot, sí, juga a l'Olot. Sí, sí. I hi ha hagut alguna vegada que han coincidit el partit del Mallorca amb el de l'Olot, i diria que la teva mare et va estar veient un dia... I com que el teu germà també estava jugant, portava el pinganillo a la ràdio, Ràdio Olot, sí, que narren els partits de l'Olot, veia el Mallorca i escoltava l'Olot a Ràdio Olot.
20: Ah. Sí, sempre. Això és veritat, que des de ben petits, per exemple, per nosaltres, els nostres germans, juntament amb mes germans, els nostres pares han set un exemple, saps? Sempre ens han acompanyat en el camí, en el meu germà, que el meu germà ha rodat una mica més d'equips que jo, després meva germana amb la seva feina també. És que estiguem on estiguem, ells sempre volen que notem com la presència, saps? Per exemple, hi ha vegades que venen aquí o hi ha vegades que venen allà, però i si coincideix, doncs un agafa el mòbil i mira el partit, o l'altre truca no sé qui per aviam com va el resultat, per com està jugant, o si no se'l fiquen pel mòbil o estiguin on estiguin. Bueno, l'important és que sempre intenten fer lo possible, pues, per veure'ns, per seguir-nos i per estar amb nosaltres.
5: Clar, però això és interessant el que dius, per la gent que ens escolta, perquè els futbolistes d'èlit sou éssers humans, estimeu a les vostres famílies, les famílies us estimen a vosaltres, i és molt important notar el seu suport. Tu, per exemple, tu estàs pendent de la teva gent quan la tens allà i t'agrada sentir que està a prop, oi que sí, al partit, dic.
20: Sí, jo

0: Per exemple, l'altre dia a Girona, doncs, va venir molta gent. Sempre m'agrada tenir totes les persones que jo he convidat per veure el partit, jo les necessito tenir controlades, saps? O sigui, fins que no... I sempre intento, abans que comenci el partit, perquè no em ficaré a buscar al mig del partit, doncs, aviam on estan, perquè si no, malament. Però sempre m'agrada començar el partit i saber on tinc a tothom, saps? A l'estadi del Mallorca, ja ho sé, perquè ja tinc els meus seients i tot. Però sempre he de tenir controlada on tinc la gent que em ve a veure, això sí.
1: L'altre dia, sí. Pràcticament ocupaven tot Montilivi.
0: Home, la veritat que va venir molta gent, potser érem 30, no sé, 30 o 40 persones, no sé. Però és normal, jo soc de Vic, què vols, fill meu?
2: Clar, quedava molt a prop.
0: Si és un partit l'any, ha de ser aquest.
1: Montilivi estava tothom, celebrava en contra les parades i dient-li de tot, i es veia una part de la grada allà que s'aixecava a celebrar les intervencions.
2: Que l'aturada que fas amb el peu és de les millors que has fet a la teva carrera o no?
0: Podria ser, sí.
2: És que és brutal aquella aturada,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí.
3: La davant de Bec.
2: Sí, sí, perquè és de reflex absolutament, perquè es veu clarament
0: jo,
2: que...
0: Jo no vaig pensar que fos tan bona parada fins que no la vaig veure en vídeo.
1: Estic d'acord.
2: Quan es veu la imatge de darrere, no? Que és quan es veu l'espectacularitat de com treus el peu ràpid.
0: Sí, perquè en directe va passar tot com molt ràpid, a mi em surt sol treure el peu, aquell xuta molt fort, i va ser tot com superràpid, després ja van xutar a córner i com que se'n va borrar ja, saps? Però clar, després la vaig veure i dic, collons, Arnau, quina parada que has fet.
2: Sí, sí, és que va ser espectacular.
0: Va ser xulo, va ser una molt bona parada, la veritat.
2: No sé si...
0: Pel moment del partit, també...
2: Sí, sí, clar.
0: Sí, sí, bé.
2: No sé si saps que contra els equips catalans t'has de reivindicar especialment o és que et foten ràbia o què, no. Perquè clar, l'altre dia...
0: Jugava a casa.
2: Sí, sí, però és que contra el Sabadell vas fer no una parada, sinó una assistència de gol.
0: Sí, i contra el Sabadell va ser la meva primera assistència en el futbol professional.
2: Ah, sí?
0: També me'n recordo, sí.
2: Però n'has fet unes quantes més, no? Perquè recordo amb la selecció olímpica, que va guanyar l'or als Jocs Olímpics.
0: La primera va ser al camp del Sabadell, que jo estava al Barça B.
2: Quantes n'has fet?
0: Després...
2: D'assistències de gol? Sent porter, eh? Assistències de gol, sent porter. N'has fet unes quantes?
0: Sí. Aquesta que té el Sabadell, la primera... Després, a l'Mbappé
2: tu li fas una assistència de gol, eh?
0: Sí,
4: sí, sí. Me pasó el balón muy bien, me acuerdo. Entiende mejor el fútbol que otros jugadores.
0: Després, als Jocs Olímpics, en el Gonzalo Ramos i la de l'altre dia.
2: Cinc assistències de gol.
3: Sí, està bé.
2: És que, de fet, si veieu els partits del Mallorca... toques més pilotes amb el peu tu que la gran majoria de futbolistes del teu equip.
0: Sí, però també és perquè per la manera en què ens apreten, perquè si t'apreten home, el jugador lliure és el porter, saps? I clar, després la superioritat pues, l'intento fer jo. I sí que és veritat que en aquest aspecte pues, toco molta pilota, ja et dic. Jo, si fos per mi, en tocaria menys.
3: Suposo que per...
0: No.
3: Més.
2: És que constantment la pilota al porter.
5: La Mallorca té una idea de futbol molt clara i encaixa perfectament.
2: Tu ens passes que podria jugar a futbol americà, eh?
3: No, té un bon peu, a més enllà de les mans. Va dir que suposo que per un porter, que després de temporades en què no has pogut gaudir de continuïtat, saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana, també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
0: Sí, al final és quan... Aviam, sí que és veritat que... M'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
2: En sèrio? Això sí que és la ràdio en directe, ara s'aixeca Arnau Tena.
1: I ara vull veure...
2: La Núria Vilamala. Sí.
4: Un boxing.
2: Ara ens expliques què dinaràs.
3: Ara què dines?
1: És el dia de festa.
5: Millor que no ho expliqui, tinc una gana que flipa. No.
2: Ja és grandiós. No, home, tu mateix, estàs a casa, eh?
0: Estic corrent per aquí a la casa, tio, cabró.
3: La màgia de la ràdio.
2: Home, és important que els esportistes, sí. Que els esportistes gràcies. Cuiden el seu menú.
1: Bueno, però ara veurem jo qui se'l cuida o no.
0: No us ensenyaré per res, jo, home.
3: Senyal que avui...
2: Ensaïmada de sobre.
5: Ara dirà, amanida César.
2: Ens permetem certs luxes. Tu ensenyes una poma. Que ara ens està enfocant a nosaltres, eh? No enfoca l'Arnau Tena de casa seva.
3: Està sent
2: superlegal. Espera que ell sigui el que decideixi si ens explica com és l'ensaïmada amb sobrassada que s'està fotent o prefereix dir que és una amanida.
0: Pues escolta'm una cosa, l'altre dia vaig menjar una sobrassada. Escolta'm, amb el meu germà,

0: va venir i està boníssima. Molt bona.
1: Apuntat.
2: Què dinaràs? Què dinaràs?
3: Què hi ha avui per dinar?
2: Què hi ha per dinar?
0: Pues...
4: És que avui té festa, eh?
0: No,
4: no, no, no, atendre, perquè si no estaria entrenant.
0: No, no, que m'he demanat un pokeball, home, que sa, collons.
4: Ah, això sí que sa.
0: Aguacate, oudu, tomàquet...
4: Ah, molt bé. Hi ha algun plat que...
0: Un seny, també.
1: No, home, no cal.
3: No cal.
4: Si vols. Que hi ha algun plat que trobis a faltar de ta mare o de ton pare, de la família, aquí a Mallorca o no?
5: I més macarrons!
0: Pues macarrons, mira. Pues sobretot que em cuini ma mare, bàsicament, o la meva iaia, els macarrons de la iaia, la carn magra, l'embotit de Vic, sí... Això, ja està.
4: Estem a Marnautenes, ara al Mallorca, després d'una etapa al Villarreal on va jugar Champions, del Paris Saint-Germain, on la va guanyar, del Barça, que ha aconseguit títols amb el Barça, té un or olímpic, també un europeu sub-19 amb la selecció. Continues veient el Barça o no?
0: Sí, home.
4: Perquè tindràs molts amics, no, allà?
0: Sí, tots, pràcticament.
4: Amb alguns hauràs coincidit, fins i tot, a categories inferiors.
0: O sí, tots. Tots els que han sortit del plantell he coincidit amb ells. Me'n recordo de
2: Fabi, quan
0: va
2: arribar
0: l'Avi, Eric, Cobercif i tots.
3: I n'hi ha algun d'aquests que diguis, collons, com està?
0: També havia coincidit.
3: N'hi ha algun que diguis, collons, com està aquest?
0: No fa falta pas que t'ho digui jo, ja sap tothom com està la gent. M'he anat a veure. Jo el que estic content, molt content per ell, que jo tenia molt bona relació, era en Rafinha. I molt content per ell. Perquè hi ha gent que no veu tot el que hi ha darrere, saps? I ell, hi havia moments que estava fotut de veritat, de fotut de veritat. I jo tenia bona relació i a vegades parlava amb ell i això... I estic molt content de la... Bueno, és que, vaja, què fa fent aquesta temporada de moment, tio? Què li passa, tio?
4: És flipant, eh?
0: No entenc res, la veritat. Estic entenent pas res.
4: És que defineix millor que Romario, eh? No és que corri, és que no defineix com Romario.
0: Pues que és una barbaritat, tio, que està al minut 95 i encara t'està tirant 80 desmarques a sprint.
4: És bèstia, eh?
0: No sé. És molt bèstia.
4: Fa, a més, sprints de 100 metres, el tarat.
0: No, sí, que pressiona tot el camp, ell sol, saps?
3: Oi, i després de l'esprint li arriba la bola i defineix com els àngels. Que dius,
0: i després et fot un recorte i te la pica, saps? I dius, cabron, que jo aniria amb la bombona, tio. Aquí.
4: Tu portes molt bé amb Eric García, no, també?
0: Sí, amb l'Eric jo vaig jugar-hi tota la meva vida. Sí, jo me'n recordo de dormir a casa amb els seus pares.
4: Ah, sí?
0: Quan érem, clar, perquè si jugàvem d'hora al matí, clar, jo havia de venir de Vic. Saps? I tenia, depèn de quin lloc, una hora i pico. I em quedava a dormir a casa a l'Eric i el dia següent anàvem al partit.
4: I amb aquesta relació que tens amb tota la plantilla, no t'agradaria un dia tornar al Barça?
0: Sí, a veure, si et digués que no, t'estaria enganyant. Però ja, això ja ho vam parlar tu i jo un dia. Sí. Sí. Com no m'ha d'agradar poder tornar a casa? Pues sí, clar. Que la gent ho veu com si no fos natural dir-ho, saps? Al final accepta l'equip de casa meva tota la vida i ja està.
4: El que passa és que prendre el lloc a Joan García ara és complicat, eh? I mira que a l'or olímpic el titular era Arnau Tenas i el suplent era Joan García a la selecció olímpica quan guanyen la medalla d'or.
0: Voles així, sí que saps més que ningú. Pues com l'ha de ser complicat, fill meu? Sí, la temporada que va fer l'any passat. Sí, és molt bo, cabró. Jo sempre ho havia dit.
4: Que Joan García és molt bo, cabró.
0: Sí, clar, joder. Només faltaria. Tu diràs.
4: Arnau Tenas té contracte amb el Villarreal fins al 2029, correcte? I la sessió al Mallorca és per aquest any o si pugeu s'allarga?
0: Es podria allargar, sí.
4: Es podria allargar, sí. De tu
0: coneixem... En principi no hi ha res escrit, però podria passar coses.
4: Deia que de tu coneixem, òbviament, les parades, les assistències, aquesta qualitat que tens de jugar amb els peus i que al Mallorca estan explotant moltíssim, i segurament molta gent del Barça també recorda lo molt que feies vestidor, com celebraves els títols i com defensaves els companys. Avui hem conegut que Carvajal està a punt de fitxar pel Getafe, que jugarà contra el Barça dissabte, possiblement passi revisió mèdica aquesta mateixa tarda. Sí, sí, sí. Carvajal al Getafe.
0: En sèrio?
4: Sí, sí. I just com m'ho han dit, que estava preparant la teva entrevista, dic, hòstia, mira, li preguntarem per Carvajal, perquè hi ha una imatge teva que es va fer molt viral en el seu moment i que molts culers recordaran, que ets tu saltant a la gespa després d'un clàssic i defensant els teus companys, va sortir a espentejar Carvajal. No sé si recordes aquell moment.
0: Però si el recordo com si fos ahir. Va ser un malentès, amb ell i ja està. Jo arribo a un moment pues, que toca sortir d'allà. Tinc nervis, soc una persona de nervi, hi ha coses que un no em pot dir, saps? Després ja pues, un va contra la paret, saps? I en aquell moment pues, jo anava contra en Ronald, anava contra en Rüdiger, en Courtois, que em van agafar, en Busquets... Tu diràs.
4: Contra tots.
0: Anècdotes, anècdotes.
4: Tira Antonio Willy, tira la música. Tancarem l'entrevista amb Arnau Tenas, a qui podeu veure ara mateix ballant al live del Que t'hi jugues, perquè hi ha una de les persones propera a tu, amiga, col·laboradora d'aquest programa, el Gonzalo, que m'ha dit, posa-li aquesta cançó de Pilé, Pilé,
0: sí, sí.
4: Que es veu que Pilé. Ets un crac de la música francesa, que ets el tio que més sap de música francesa del món.
0: Sí, segurament. Claro, segurament, sí, ja vaig aprendre molt allà a París la música francesa.
3: Li puc preguntar una maldat, ja que estem en música francesa?
4: Espera, fem una cosa. Pots aguantar dos minuts,
0: no.
4: Arnau? Pots aguantar dos minuts?
0: Sí, sí.
4: Aguanta dos
0: sí,
4: minuts, sí, s'allarga, com que estem com a casa, parlant amb Arnau Tenas, perquè hem de tirar la desco de publicitat obligatòria, que si no el Willy em matarà. I qui paga mana ja ho sabeu, i tanquem amb aquesta maldat i no sé què més et vol dir algun dels nostres personatges.
5: Què t'hi jugues?
6: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
7: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com. Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
11: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
12: Mamma Mía el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
13: Ahora en Ipujagán pagar menos está de moda. Colchón de matrimonio Sanja de 135 por 190 centímetros a tan solo 219 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
14: Si parpelleges, t'ho perds. Perquè a Nissan Quadis Llançà, només fins al 10 d'octubre, tens les ofertes flash en vehicles d'ocasió amb preus d'escàndol. Qashqai, Juke i X-Trail a preus flash. T'ho perdràs? Només a Nissan Quadis Llançà. T'esperem a Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
15: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
16: Increíble.
15: Pletórico.
16: Kiwi.
15: ¿Eh?
16: La oferta de... Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
15: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
16: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
17: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
18: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
19: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
20: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
21: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
20: Entradesauditori.cat.
1: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
5: Gratis? Estan bojos!
1: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
22: Què t'hi jugues?
4: Pilé es diu aquesta cançó, Flaqui.
23: Pilé.
24: Sí, com el gel, no?
4: Ah, mira, la cultura que tens.
23: Sí, vamos.
4: T'agrada, aquesta cançó, Arnau? Estem amb Arnau Tenas, sí. Porter del Mallorca. El que t'hi jugues, has aprofitat per començar a dinar o t'esperes a acabar l'entrevista?
25: Home, si arribo a saber que aquests anuncis duren mitja hora, doncs potser...
4: No. Escolta, Arnau, que primer, han durat dos minuts, i segona, que nosaltres podem dinar gràcies a aquests anuncis. No som com tu, hi ha multimilionaris i ens hem de guanyar les garrofes.
25: Ara quan acabi dinaré, sí, tranquil.
4: Per cert, si veieu a Arnau, observareu que té el braç tatuat i tal. Hi ha un tatuatge que m'ha cridat especialment l'atenció, que és una frase que diu que tot és mental.
3: Tot és mental.
4: Tot és mental?
25: Tot. O sigui, tot. Per mi tot. O sigui, ja no jo, sinó per tothom. Tot està al coco.
4: La clau està a la ment.
25: Sí. És que... I és que no fa falta explicar la frase. Tot és mental. Ja està. És així de senzill.
4: Tens moltes més frases allà escrites pel cos o no?
25: Sempre endavant.
4: Sempre endavant.
25: Sí.
4: Tot és en català, les tens? Perquè tot és mental, és català, sempre endavant català.
25: Sí, Orígens, aquí tinc en català també.
4: Orígens.
25: Sí, tots els tatus tinc en català.
4: Hòstia, que bo.
25: No deu haver-hi. Tinc un altre aquí que, bueno, que és la meva pel·lícula preferida.
4: Quina és?
25: De Last of the Mohicans.
4: L'último Mohicano.
25: Sí, la tinc tatuada en anglès perquè original, però ja està.
4: Hòstia, que bo. Aviam, la maldat, Flaqui.
3: No, home, perquè tu vas conviure el PSG amb Mbappé, vas viure la seva sortida i les males llengües diuen Mbappé marxa del PSG, el PSG comença a guanyar Champions, arriba al Madrid i el Madrid deixa de guanyar-les.
25: Ah, mentida. No, jo no penso en aquestes coses, sincerament.
4: Tu et portes bé, no, amb Mbappé?
25: Jo sí.
4: Kiki, no? Li dèieu al vestidor del PSG?
25: Sí. Per exemple, a vegades que jo tinc un dels meus millors amics que viu a Madrid, a mi a vegades em dona entrades per ell, per anar a un partit així guapo.
4: Mbappé, pel teu amic?
25: Sí, clar. Tinc bona relació amb ell.
4: És bon company, Mbappé?
25: Ell, sí. Joder, sí, bon company. Ja et dic, jo, quan vaig estar amb ell a París, jo no tinc res a dir d'ell. Absolutament res, eh? I al revés, top. O sigui, una persona de dia a dia, superbé, supersimpàtic, rialler, tot el dia de broma, sempre entrenava bé.
23: Y aquí me quiere, es que la gente de aquí me quiere vender como si yo soy el tonto, ¿sabe? Como si yo soy el peor hombre de la historia. Tú.
25: Pues no sé, yo ya no, yo no estoy aquí, yo no tengo ni voto ni re.
23: Muchas gracias por lo menos por las palabras, porque claro, es que esta gente quiere matarme a mí. Si quiere siempre reír de mí, bueno, siempre quiere hacer cosas.
25: Yo creo que ya es porque al final es los mejores jugadores del mundo y estás en foco y si lo haces bien, pues muy bien, y si no, pues et criticaran y et penjaran de tonterías, historias y ya está, porque ahora lo más fácil pues, es criticar.
4: Tu que entonces, vas estar al PSG i veus el Barça de Hansi Flick, trobes paral·lelismes? Ho dic perquè aquest any veiem, per exemple, els davanters amb molta mobilitat, inspirat, diuen, en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aquesta ànsia per recuperar la pilota quan la perds, la pressió. Hi veus paral·lelismes o no?
25: Sí, aviam. Jo crec que són... Dos equips pues, que més o menys intenten proposar el mateix, tenir la pilota, quan la perden anar com animals a recuperar-la i després a l'hora del joc, pues, sí, aquesta mobilitat que poden arribar a tenir els dos, pues sí que hi ha similituds, sí.
26: Jo tinc una pedrada, sí que saps que t'ho vaig comentar. A la temporada 2024-2025, Arnau, arribeu a la final de la Champions. Amb el PSG havia jugat pràcticament tota la temporada Donnarumma, també va jugar Safonov alguns partits. Jo no sé si te'n recordes l'entrenament previ que vas fer.
4: Jo vaig... Estàveu vosaltres dos.
3: Vosaltres dos,
4: Flac i Bruno, vau veure l'entrenament previ de la final del Paris Saint-Germain.
3: Va ser obert tota l'estona i vam fer flipar amb l'Arnau.
26: Vam flipar el Flac i jo i va flipar Luis Enrique i el Rafa Pol, que els tenia jo al costat, i madre mia, com està Arnau avui.
4: Sí,
26: en diversos comentaris.
4: Això ho deien ells.
26: Sí, sí, tal qual. Te'n recordes d'aquell dia o no?
25: Estava per jugar.
26: Per això, no sé si ho vas arribar a pensar que si es lesiona Donnarumma, potser surto jo i no el rus.
25: Allà estava preparat jo, perquè si passava qualsevol cosa.
26: Però com ho fas per no jugar en tota la temporada i fer aquell entrenament?
25: Era el dia del meu cumple. Era el dia del meu cumple aquell, també me'n recordo.
4: Bueno, això és el que ha de fer un esportista, no? Entrenar a tope encara que no jugui. El que passa és que a vegades costa.
26: És molt complicat, clar.
25: Escolta, doncs que et diré una cosa, vull dir, el que no entre... Jo és que no veig una altra manera d'entrenar que no sigui aquesta. Saps què et vull dir? A mi jo em considero una persona de dia a dia d'entreno, de treballar, i si no jugues al doble, i si no a continuar, i què vols fer-hi? El que un pot controlar, que és entrenar bé i cuidar-se i treballar, doncs endavant. Després hi ha les persones que prenen les decisions. Això ja és una altra cosa, una altra història. Però ja et dic, aquell entreno va ser espectacular.
4: Com riu, eh? L'hauríem de tenir cada dos o tres mesos que vingui el que t'hi jugues d'Arnau Tenas. Que ja van arribant missatges. El Roberto diu, sí que i companyia, lo que tendríais que hacer es pagar por trabajar, que menudo buen rollo es el que tenéis, echándoos unas risas.
3: Sí, bueno, passem bones estones.
25: Sí, però bueno, perquè considero una persona, o sigui, bastant normal. Tampoc considero que fos... que sigui una entrevista, saps? És el, quan la vam fer aquella que vaig guanyar els Jocs Olímpics, podíem haver estat allà parlant durant 5 hores.
4: Com ara, eh? El que passa és que hem d'anar acabant el programa, però si no estaríem aquí 3 hores més.
0: En teoria si és un pokeball.
4: El Nil Solà diu que no és un pokeball. Diu que sí, que si ho fos ho ensenyaries, que en realitat no és un pokeball. Ara s'aixeca, ens va ensenyar el pokeball. L'has picat. Sí, aviam.
25: No, t'ensenyaré el tiquet.
4: Vale, va buscar el tiquet.
26: Que és el d'ahir.
0: Ahir sortint de la ciutat esportiva va comprar, clar.
25: 6 del 10 del 2026.
4: L'està ensenyant,
25: vale?
4: El tiquet, tio. L'està ensenyant.
0: Sí, poque. Bravo.
4: Oasis Poque.
0: Sí. Espectacular. Tota raó.
2: Molt bé.
25: Hòstia, pensava que estava ficant aquí... Bueno, menys mal que no sé la direcció de Mecato.
4: Si no, ho pixelem. Per cert, hi ha alguns oients que també parlen de la possibilitat de que Arnau Tenas torni al Barça. El Joan diu que hauria d'estar al Barça en lloc de l'Ivakovic.
0: Bueno, és que al fin sí.
25: Ja, bueno. I tu sí que hauries d'estar, jo què sé, el rei d'Espanya.
4: Pensava que anés a RAC1 a la Copa i dic, no la liem.
25: Tranquil, que jo sé per on anar, tranquil.
4: Gràcies. Ai, Arnau, no canviïs mai, eh? Que les coses continuïn anant bé amb el Mallorca. No parlarem gaire de les porteries zero per no agafar-les, però si recuadrem que són de moment 6 dels primers 8 partits.
3: Que no en parlis, no en parlis.
4: Una vegada més i ja està.
0: Tant de bo que quedin segons.
4: S'ha de redundar. Home, firmem que el Girona i el Mallorca pugin a primera, no?
3: I el Sabadell també, si pot ser, no?
4: I l'Almeria de García Pimienta.
26: No. Sí. I todo para primera.
0: Mentre no pugi el Castelló, jo content.
25: I que pugi tot segona, no? Ah,
3: també, clar. Lliga de 42 aquí.
26: Al contrari, todo para segunda, todo para abajo. Todo para abajo.
4: Arnau Tenas, una abraçada molt forta.
25: Vinga, família, vagi bé, ens veiem aviat.
4: Per cert, pregunten si menges Pokémons.
3: Si menjo Pokémon, quina...
26: Del Pokémon.
4: Espera, acaba d'escriure al xat, diu, què dice, que come Pokémons?
3: Què diu, els nostres oients?
26: Pokéballs. És que són coses de Barcelona, de gentrificació...
4: Arnau, una abraçada forta, bon profit.
25: Vinga, vagi bé, merci.
4: Ai... Com s'agraeixen jugadors així.
26: Crac total.
4: S'agraeixen
26: dins
4: molt.
26: I fora del camp.
4: 3:45 del migdia. Cançó a tres veus, Florentino Pérez, José Mourinho i Kylian Mbappé.
26: Eso es.
4: I el títol de la cançó?
26: La bicicleta.

0: No, espero, porque claro, si no tendré que cagar-me a José Mourinho.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
2: Aviam, Sergi Hernández, què tal, com estàs?
3: Hola, bon dia.
2: Acaba de parlar l'espanyol Omar Al-Hilali.
3: Correcte, sí, estem aquí en directe des de la ciutat esportiva Dani Jarque, després de 21 dies sense competir, una aturada totalment típica. L'espanyol es juga més que 3 punts aquest divendres a Màlaga, equip que tan sols ha marcat 3 gols en les primeres 7 jornades de la competició. La dinàmica dels andalusos, doncs, no és massa bona, igual que en aquest cas la de l'Espanyol, que després de 2 derrotes consecutives, l'equip perico ha fet autocrítica de portes endins per analitzar què ha fallat i corregir petits mecanismes de joc. Un exercici d'autocrítica que també ha servit per tancar files al costat de l'entrenador, Manolo González, i esvair qualsevol dubte sobre la seva figura lateral dret, ho explicava així.
4: Eso se siente. Al final creo que es, el, es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice será por algo. Estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero. Creo que ya todos lo conocemos, lo veis en el partido, es muy, muy, muy cañero y la verdad que estamos muy contentos con él.
2: Gràcies, Sergi. Omar Al-Hilali, després de l'entrenament de l'Espanyol, també s'ha exercitat el Barça, com dèiem, Nil, recuperant internacionals.
5: Sí, dues novetats a l'entrenament d'avui. Karim Adeyemi, que ja ha tornat, va donar-li un dia més de festa a Hansi Flick, i també ha fet part de l'entrenament amb el grup Frenkie de Jong. Això també és novetat, no es marquen plaços i s'anirà a poc a poc. Chesney, Balde, Gerard Martín, Eric García, Brian Fariñas, Gavi, a banda de Gabriel Jesús i Adeyemi, continuen a la marxa, Joan García, Rafinha i, evidentment, també Christensen.
6: Bueno, es que claro,
5: poco a poco, pero
6: ya
5: poco
6: estoy
5: poco.
6: Aquí, ya está el tifón para volver a ayudar al equipo, porque me necesitan, ¿no? El equipo ahora necesita cosas nuevas y el ánimo que yo les puedo dar.
2: Aquesta hora del migdia, ¿no? Albert Llimós, ¿qué tal, cómo estás? Pendents d'una reunió que se celebra a Itàlia, a Como, dels equips d'Euroliga de bàsquet per valorar l'oferta de la NBA.
7: Sí, dia clau del bàsquet europeu perquè els 13 propietaris de l'Euroliga han de decidir si s'accepta la proposta de la NBA per fer una NBA a Europa i per tant seria perdre el control de la competició i assumir el pla de negoci dels nord-americans o en canvi de moment es posposa aquest projecte i es segueix amb el model Euroliga on cadascú té el seu pla de negoci. Això sí, també s'ha d'acceptar avui i s'ha de valorar si s'accepten més clubs per formar part de l'Eurolliga, l'entrada de nous clubs, i alhora també si es passa al model de franquícies.
2: I hi ha el president del Barça, Joan Laporta.
7: I és Joan Laporta, 3 directius, Cisco Pujol, Jaume Nicolàs i Josep Cubell, i també Xavi Colagan, representant dels esports.
2: Per tant, reunió molt important la d'avui.
7: Molt important, perquè el bàsquet europeu doncs, pot donar un pas endavant si s'alinea o no amb la NBA.
1: El que t'hi jugues, l'heu cagat amb Xavi Cazorla.
8: Anda, ja cagat.
2: Què?
9: No sé, això tu. Què vol dir que podria ser el teu fill Arnau Tenes?
2: Home, jo tinc 45 anys i ell sí. 25, amb 20 podria haver estat pare anys? Perquè la meva mare, per exemple, em va tenir amb 18.
9: Però quants anys té el teu fill?
2: Home, els meus fills. En tinc dos i són bessons.
9: El teu, que és el gran,
2: crec. Em faran 13 al desembre.
9: Joder, doncs està una mica lluny.
2: Ja, però perquè vaig ser pare amb 32.
9: A mi m'ha semblat que volies...
2: Si hagués estat pare amb 20 anys, doncs l'Arnau Tenes podria ser el meu fill.
10: Podria ser.
9: Podria ser. Bueno, pues sí. No, per poder, hasta amb 16.
2: I el teu igual també.
9: El meu fill?
2: Quants anys tens tu?
9: Soc molt més jove que tu.
2: Quants anys tens tu?
9: Jo soc del 83. I ara, jo estic en una edat que ja em costa saber l'edat que tinc. Has de dir l'any que vaig néixer. Ja no sé, vaig quedar allà.
2: Per tant, també podria ser el teu fill si l'haguessis tingut amb 18 anys, com em va tenir la meva mare a mi.
9: Perquè qui ens vegi ara al YouTube veu que jo semblo bastant més jove que tu.
2: Home, si ens miren ara mateix al YouTube, queda clar quin dels tres és el més gran.
9: Ostres.
10: Hola.
9: Ostres.
10: T'ho ha dicho, eh? Lo que t'ha dicho.
2: No aixequi ni la vista del mòbil.
9: No, perquè així sembla que no...
2: T'ha de posar doble ullera, perquè si no, no hi veu.
9: Ostres, tio.
2: Tot bé? Vols tornar-te? Estic esforçant perquè el Xavi Cazorla tingui material
9: sí,
2: per a la seva secció.
9: Sí, jo per això he tirat aquí el... No?
10: No, prefereix no fer declaracions.
2: Amb qui parles, a la Flaqui?
10: No, m'estic preparant un text que he de gravar per d'aquí una estona.
9: I tal, tio. Bueno, va, anem per una història. La setmana passada...
10: M'exigeixen moltes coses avui.
9: Ah, sí?
10: Sí, avui estic molt estressat.
9: Doncs quan facis aquest text, mira que no et passi el que va passar la setmana passada, que va venir el creixell, i sobretot els dies que vingui el tigre, intenta no fer-li masses preguntes seguides.
5: Jaume, t'agrada la parella Rodri-Pedri, Pedri-Rodri?
11: Sí.
5: Poden jugar junts?
11: Jo per mi sí.
5: Es potenciaran l'un a l'altre?
11: Que sí, que sí.
5: Quin és? Calli, ja. Ens faran gaudir. Ens faran gaudir.
12: Calli!
5: Ens faran xalar.
12: Calli!
11: Home, ja ho crec.
5: Ens faran disfrutar.
12: Que calli!
13: Però és que jo ja el vaig intentar posar una mica nerviós.
9: Sisplau, que li patarà la patata un dia aquí, pobre Jaume, de veritat.
13: Vaig posar a prova.
9: Bueno, un dels dies que la setmana passada el Sique va decidir venir a treballar, vas anar al bar La Plata, no?, com per no venir a treballar de cop, a fer una mica d'entrevista, i bàsicament porto un parell de moments del Pepe. A la primera pregunta que se li va fer ja es veia que estaria sembradet.
14: Quatre tapes, sis taules i el Pepe, 54 anys aquí servint. I el peixet, la botifarra, l'amanida, que sí que la tenim d'anchoves, i el pincho d'anchoves, ja està.
15: ¿Qué es lo que gusta más a la gente, el pescadito, no?
16: Nosotros el plato estrella es el pescadito. Actualmente se vende mucho más butifarra también, porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas. Porque la juventud prefiere la butifarra, sobre todo las chicas.
15: Es que, Pepe, que lleva ya muchos años entrando en la radio y sabes que hay cosas que no se deben decir.
16: Ah, escucha, hoy día hay libertad de expresión, coño.
17: Pues tot va com amb segones, jo crec, eh? Sí, sí, sí.
9: Bueno, a ver. No només va parlar dels gustos...
15: Té un cor enorme, el Pepe.
9: Sí, segur que sí. Va parlar dels gustos gastronòmics de les noies, també va parlar una mica de coses que li agradaven amb ell.
15: Com tots els cambrers, no? I explícame cómo puede ser que estés en La Plata, ja uno de los sitios de la senda de los elefantes, lleves más de 50 años en el mundo de la restauración, seas tan simpático y no hayas bebido una gota de alcohol en tu vida.
18: Hi ha gent que és rara. Doncs ja està.
16: Ni fumo ni bebo. Es que yo no he bebido nunca en la vida, no me ha gustado. Si el problema mío es que a mí los bares nunca me han gustado. Y mira por dónde llevo 54 años en La Plata. Y no he bebido ni alcohol ni fumo. Le doy alguna vez a la raya, pero muy poca, ¿eh?
15: Que si eres animal, Pepe.
19: No sé si lo han notado ustedes, pero hay droga en el aire.
9: Había algo, algo.
15: Solo que la gent percep clarament que tot el que diu és broma.
9: Sí, tot, tot, tot és ironia.
15: Val la pena recordar-ho.
13: Sí, sí, no, en aquest cas sí.
15: Sobretot per als que no coneixen el Pepe. Mm. Jo, clar, el conec de fa tants anys.
9: Bueno, anem a un clàssic d'aquest programa, que són les discussions per qui té o qui mereix més vacances. I ara aquests dies, per justificar una mica que aquí no venia ni el Tato, doncs deu estar discutint quants dies de vacances li quedava a cadascú.
15: Vilamala, què?
20: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
15: Ah, sí?
20: Sí, hem rebut bastants comentaris de
15: doncs
20: gent
15: gràcies a tots.
20: Que demanaven per tu, és veritat, Flaqui, ho hem anat comentant.
15: Sí, sí. Aviam, requadrar que fem festa, el Flaqui i jo,
20: sí,
15: els dos, perquè ens queden encara vacances per esgotar de l'estiu.
21: M'importa un comino, m'importa un pimiento.
15: A mi concretament 12 dies.
21: M'importa un huevo.
15: A tu?
10: 15.
21: M'importa un rábano.
20: A mi 13.
21: O m'importa un pepino.
15: I els fem, bàsicament, perquè toque. Hem plantejat si volia la ràdio pagar-nos ells. I diuen que no.
21: Me la trae floja, me la suda.
15: El Bermúdez, com que és una estrella, ja els té tots acabats.
13: Ja els tinc acabats.
21: Me la trae al fresco.
10: Jo acabo d'arribar per un mes i me'n deuen 8.
15: 8 ja.
13: Sí, ja.
21: Me la pela, me la reflan, flinfla, me la bufa.
9: Està bé omplir parlant d'aquests dies de vacances. L'obsessió per justificar les vostres vacances fa que a vegades se'ns oblidi que aquest espai que acabem de sentir havia començat perquè venia una secció i veu sudar una mica del tema.
15: Vilamala, què?
20: Què tal? Sí, que bon dia. La gent t'ha trobat a faltar aquests dies, eh?
15: Ah, sí?
20: Sí, hem rebut bastants comentaris.
22: 6 hores i media després.
15: Ja has acumulat 8 dies en un mes?
10: No, perquè
13: és una professional. No s'ho recompte,
15: llavors, eh? Que ho vas explicar ahir, ho va avançar el diari ara, el Barça canviarà...
13: Adéu, Núria,
15: de...
13: gràcies per la secció.
15: Perdó, Núria, perdona.
20: No, digui,
15: perdona,
20: ja està, Núria.
23: Hola i adiós.
9: Sí. Passen coses que salten a vegades. Anem als dimecres, que treu el cap per aquí l'Òscar Nin. Dimecres passat, a la seva secció, es va viure un moment una mica surrealista.
15: Saps que era un gran cantant?
24: Sí.
15: El que tinc aquí al costat.
24: No em digues.
15: Lluís Flaqué i Rifé.
24: Qui cantaves, Lluís?
13: Tota la...
24: Balades per...
13: La púrria del karaoke.
24: La púrria del karaoke.
15: No, no, fora conyes. Imite
24: aquí
15: a Eros Ramazzotti.
13: Això va!
25: Un gafet pell de gallina.
13: Molt bé. Eros Ramazzotti l'imitem tots.
24: No, és difícil, eh?
13: No trenquem la secció.
24: Quanta gent ha estat empujant i fent palanca amb tenint de fons... No, Lluís Flaqué, parlant que també, potser també.
26: No, no me jodes, Manolo.
15: Va venir a la ràdio Eros Ramazzotti fa molts anys, quan va descobrir que hi havia una càmera, ràpidament se'n va anar cap al lavabo a maquillar-se.
26: ¡Qué bonita eres, madre, la reina del
24: Martestón! Ahí está, ¿eh?
13: Al Eros, no yo, ¿eh?
24: Al Eros, al Eros.
15: El Eros.
26: Caramba, no me digas.
15: Era el meu amant, Eros.
24: Sí, no cal que te
15: amaguis.
24: Sí.
13: El teu amant?
15: Sí, sí. Sique i Eros eren amants.
24: Sique i Eros.
13: Vale.
15: A la mitologia grega.
26: ¡Surrealismo!
9: estrany, tot plegat va ser estrany.
0: Sí, diem, diem coses molt rares.
9: Sí.
15: Sobretot tot... quan les escoltes en perspectiva.
24: Frases donen per molt.
9: Frases tretes del moment i de... totes ficades en un mateix lloc, era una mica això. En fi, anem als divendres. El tio Faja va explicar intimitats del dia que va anar a un láser tag a disparar amb tu, sí que...
0: Sabeu que aquests jocs on dispares láser...
3: ¿Qué?
0: Volteretas por el suelo...
3: No, te voy a decir una cosa. Estoy muy asustado.
4: ¿Por qué?
3: Porque yo lo que vi con ese señor, eso es inexplicable. Ha perdido la brújula entera. Ni el norte ni el sur, la brújula.
0: O sea, iba con la mirada perdida, ¿no?
3: Yo me encontré a un señor que estaba convencido de estar en Gaza.
6: ¡Hoy!
3: Yo me encontré a un señor dando volteretas por el suelo, haciendo la croqueta.
4: ¿Cómo?
3: Con el subfusil en la mano.
4: Que dice que saquemos la pistola.
3: Sí.
0: ¿Sudor?
3: Dispara. Ahora viene el capítulo, Cristóbal.
0: Ah, sí, también, sudor. Sí.
4: ¿Ojos ensangrentados?
3: La mirada perdida.
12: ¡Estoy rodeado de locos!
3: Y luego viene el tema sudor.
0: El tema sudor. Chorreando,
3: o
0: ¿no?
3: sea, cual venado en celo.
6: ¡Ah! ¡Qué peste!
3: O sea, tuvo que tirar la camiseta. Le tuve que regalar un jersey que llevaba en el coche. Vale. O sea, un auténtico animal de la caza.
23: ¡Y acaba flipant!
15: Té raó. I el jersey, aprofito per donar-li les gràcies en antena, és molt xulo.
9: Ah, sí?
15: Molt
9: guai. Què te l'has quedat ja?
15: Me'l va regalar.
9: Ah, era un regal. Ah, sí. Està bé. Bueno, doncs mira, d'un flipat amb una escopeta anem amb un tio que és violent amb la paraula, que és el Poquí.
25: Bueno, jo avui llegia, no sé si deia 20 anys, no?, de l'enfrontament de Zidane amb Itàlia.
27: Ah, sí, amb Itàlia.
28: Aquest és el Zidane real, eh?
27: Clar, jo us deia una cosa.
28: El Quinqui és el Zidane real.
27: Jo sóc del Zidane real, seguidor i admirador del Zidane real.
28: Jo, si està en França, m'és igual, a Madrid no.
27: Bueno, jo també, si es fiquen a la teva família, li fots un cop de cap, a on sigui.
25: Cariño, tranquilo.
27: Està acabat.
25: Home, millor solucionar-ho.
27: No.
4: Molt a favor, hombre.
27: Molt a favor.
4: Sí, violència.
25: No. Des del que t'hi jugues, sí. No.
0: Això és cale borro que han estat por.
25: Sempre direm violència, no. Anem a xarxes. Anna, com que ja has tornat de la Johan Cruyff, et demano, si us plau, que em treguis d'aquest jardí.
29: Sí, com saben, i com sap del Poquí, és molt fàcil transportar-se per Barcelona en transport privat. Vale.
30: No, hombre, no. Madre de Dios.
31: Surt d'un jardí, però posem un altre.
25: Això és el que no has entès, la treu-me d'aquest jardí.
29: És igual.
32: Gràcies i ànimos.
15: Treu-me d'un jardí per anar a l'altre.
9: Home, és que, i a més, quin tema li treus al Poquí. Joder.
15: Ai, que fer la gràcia.
9: A vosaltres.
15: Demà més que t'hi jugues. I recordo que avui, a 9:15, Croàcia-Espanya al Carrusel, després Larguero i el tram final ja a partir de la 1, empalmem amb la retransmissió de l'Argentina Benín amb el Flaqui, el comiat de Messi.
0: A 1 en el context de Larguero i a partir de 2:15 també les emissores de Catalunya, l'estreaming, l'app, a tot arreu.
15: Ara l'actualitat informativa, hora 14, que és molt interessant.
0: Sí.
15: Gràcies.
0: Adéu.

0: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Capravo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Capravo. Bases a capravo.com.
1: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
2: Hola, bon dia. A aquesta hora el caos és total a Rodalies, perquè el sindicat SEMAF de maquinistes s'està negant a circular per diversos trams de vies afectats per les pluges fins que no tinguin més informació sobre com estan els recorreguts. Susana Ruiz, bon dia.
3: Bon dia. Els maquinistes diuen que la seguretat no està garantida i que els protocols per suspendre la circulació per mal temps que van pactar després de l'accident a Gelida no funcionen. Els sindicats demanen veure els informes tècnics abans de tornar-hi a passar per aquests trams que han quedat compromesos per les pluges. Oficialment, Renfe diu que a causa del temporal de pluges de les últimes hores el servei està afectat en el seu inici de servei, però sense aclarir quines línies estan circulant i quines no. Recomanen als passatgers que vagin a buscar una alternativa, un altre mitjà de transport.
2: I els passatgers tornen a tenir, per tant, un matí complicat.
4: No funciona el tren, que és el transport públic més còmode, almenys funcionava així quan jo era jove. No sé, aquest país ha anat una mica...
2: És un testimoni que acabem de recollir a l'estació de Renfe de Plaça Catalunya, on hi és en Guillem Favo. Guillem, bon dia.
5: Hola, Ferran, bon dia. Doncs ara mateix tots els torns de l'estació de Plaça Catalunya per accedir a Rodalies a la zona d'andanes estan tancats. Hi ha una cinta que recorre cada un d'ells de banda a banda. Hi ha una única informadora explicant doncs, que no hi ha cap tren, que no poden pujar-se cap tren perquè no n'estan circulant. Aquesta informadora, que aquest matí té una feina ingent, només té l'ajuda pràcticament de les pantalles que hi ha al vestíbul i que informen que per una

0: A causa aliena, Renfe no s'està prestant el servei amb normalitat. Els passatgers que venien amb la intenció d'agafar un Rodalies giren cua, agafen el mòbil i rumien quina alternativa poden agafar a aquesta hora del matí. Alguns ens diuen, és que he vingut en tren precisament per no agafar el cotxe, perquè amb les pluges em semblava una opció més idònia agafar el tren. Doncs s'han topat amb aquesta realitat sobrevinguda aquest matí.
1: Tot plegat arran de l'últim episodi de pluges torrencials que ha deixat un nou rosari d'inundacions, rescats i vies tallades. Hi ha hagut carreteres tallades per inundacions, bassals d'aigua esllavissades al Camp de Tarragona i l'Ebre, mentre que ha caigut fins i tot un talús sobre d'un tren aquesta passada nit a Vilanova i la Geltrú, per sort, sense causar ferits.
2: Les precipitacions intenses han començat a les Terres de l'Ebre i s'han anat desplaçant cap al Camp de Tarragona. Els bombers han treballat en el salvament de persones a carreteres i habitatges molt afectats per l'aigua. A Xerta han auxiliat una desena de persones que havien quedat atrapades en cotxes a la C-12. També han hagut de fer rescats a Tortosa, Aldover, Vandellòs i Cambrils. Ja al vespre, el front va avançar cap a la costa central i la costa Brava sobre les 10 de la nit. Bona part de la tempesta ja s'havia desplaçat al mar. Han estat hores d'aigua i molts llamps i trons.
1: A l'aeroport del Prat també hi ha com a mínim una desena de vols cancel·lats aquest matí, que arriben als 30, si contem també els d'ahir a la nit. I en les properes hores poden tornar les pluges fortes localitzades.
3: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el temps.
2: En principi s'ha de repetir la pauta d'ahir, matí tranquil i tarda vespre amb tamborinades. S'esperen alguns xàfecs localment forts en comarques del prelitoral i del Pirineu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana que no s'abaixi la guàrdia.
4: Molta precaució a la població, demà no s'esperen tempestes d'aquesta intensitat i que fan aquestes grans afectacions, però hem d'estar molt al cas.
2: En tot cas, seran aiguats localitzats, cosa que vol dir que a molts llocs no hi plourà.
5: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
1: 5 minuts i seran 8:15 del matí. Continuem pendents de l'estat de Rodalies, però hi ha un nom propi de les últimes hores, que és Carles Puigdemont. I és que el Tribunal Suprem espera la sentència del Constitucional, que hi va avalar l'amnistia a tots els líders del procés, per poder aplicar-la també a Puigdemont. Una sentència que incorporarà 5 vots particulars dels jutges conservadors i que el Constitucional preveu traslladar de forma immediata per fer efectiva l'amnistia. De moment, ahir el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ja va aixecar l'ordre de detenció contra l'expresident. Andrea Villoria.
6: Només havia passat mitja hora de l'aval del Constitucional a l'amnistia quan el jutge Pablo Llarena, l'instructor del procés, va signar un escrit aixecant les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, de manera que si avui l'expresident tornés a Espanya, no seria detingut. És una mesura provisional, recordava el jutge la resolució, fins que pugui llegir i estudiar la sentència del Tribunal de Garanties i, sobretot, els vots particulars dels 5 conservadors, Enríquez, Arnaldo, Espejel, Tolosa i Macías, que estaven en contra de perdonar la malversació. En qualsevol cas, la intenció del Suprem és aplicar l'amnistia sense subterfugis i de forma ràpida. Els tràmits processals, diuen fonts judicials, trigaran unes dues setmanes per arxivar definitivament la causa del procés després de 9 anys.
1: I en les darreres hores, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aplicat l'indult a Laura Borràs. La indulta, però l'obligarà a fer un curset anticorrupció per eludir la presó.
2: Li rebaixa la pena de 4 anys i mig de presó a 2 anys, per tant, no ha d'ingressar-hi, però només si compleix unes condicions, que són que no torni a delinquir en els propers 5 anys i que participi en un curs anticorrupció d'una durada mínima de 25 hores. No serveix qualsevol curs formatiu, sinó que el tribunal ha de donar-li el vistiplau. Així consta en la resolució judicial, que també inclou una situació a l'expresidenta del Parlament per explicar-li personalment tot plegat. Ara Borràs té 3 mesos per presentar el pla de formació. La Juntaire està condemnada per haver fraccionat contractes quan era presidenta de l'Institut de les Lletres Catalanes per adjudicar-los directament a un amic seu.
7: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: Amnistia i indult que arriben a les portes de les eleccions espanyoles. L'avançament electoral ha obligat els partits d'esquerres, més enllà del PSOE, a accelerar la decisió de què volen fer i, sobretot, de qui ha de ser el seu candidat o candidata.
2: Veus dels comuns veuen amb bons ulls que Ada Colau liberi l'anomenat Front Ampli.
1: Laura Pons.
8: Sí, que encapçali la llista a nivell estatal i que el ministre Ernest Urtasun sigui el número 1 per Barcelona. Això és el que assenyalen algunes fonts dels comuns, que també asseguren que les negociacions són molt sensibles, que s'ha

0: ni a les 8 del matí.
1: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
2: Hola, bon dia. Arribem a l'hora punta de transport i el caos a Rodalies és majúscul. Els maquinistes no estan sortint amb els trens després dels aiguats perquè el sindicat SEMAF considera que no tenen prou informació. Estació de Sants Pol Valero, bon dia.
3: Bon dia, què tal, Ferran?
2: Pol, les andanes, els passatgers entenc que es queixen també per la falta d'informació.
3: Sí, ara mateix hi ha una mica de situació de caos a Sants. Hi ha moltes corredisses al vestíbul perquè quan s'anuncia un tren la gent corre a agafar-lo perquè ningú sap exactament els horaris, quins seran i què funcionarà. Per tant, quan en passa un, s'ha d'aprofitar per agafar-lo. Hi ha retards a totes les línies, trens que circulen fora d'horari i a les andanes plenes de gent, alguns que porten esperant fa més d'una hora. En qualsevol cas, caos total, ens ho deien alguns usuaris aquest matí.
4: El dilluns vaig venir i el vaig poder agafar, però no va arribar on anava i em vaig haver de tornar.
5: I cap on vas?
4: Cap a Sant Celoni, la línia de Sant Celoni.
6: O sigui, a veure, m'han dit que solen funcionar, però tampoc ho sé segur, llavors he d'anar a treballar, vaig i el primer que arribi.
7: Vale. Cap on vas?
6: A Viladecans.
8: A Premià de Mar. Bueno, ahorita me informan que no hay salidas para allá. Tengo que buscar otras opciones.
3: Com dèiem, molts trens que no han funcionat, els maquinistes s'han plantat perquè aquesta nit un talús i un arbre han caigut sobre un tren a Vilanova i la Geltrú i anaven 100 passatgers, per sort, cap ha resultat ferit.
2: Fa poca estona, el director de Rodalies, Òscar Playà, a Catalunya Ràdio, deia que no és un problema de seguretat, sinó que és una cosa dels maquinistes.
9: Han enviat una carta aquesta matinada al sindicat majoritari de maquinistes dient que no podien assegurar l'apertura del servei. El que sí que vull dir és que no estem davant d'un problema de seguretat a la infraestructura.
2: Doncs, Pol, qualsevol cosa ens demanes pas, l'última hora des de Sants i amb SEMAF promovent aquestes aturades de no agafar, que els maquinistes no agafin, vaja, els trens perquè no ho consideren segur.
3: Exacte, de fet, és una cosa que vam pactar després de l'accident de Gelida. Recordem que llavors també va estar la circulació interrompuda diversos dies, també va haver-hi molt de caos, i una de les coses que vam pactar és poder fer marxes blanques, poder ser ells qui inspeccionessin si la via és segura o no davant de pluges torrencials com les que hem tingut aquests dies. Això és el que ells ara mateix diuen que no s'ha complert.
2: 8 i 23 minuts, Pol, fins ara.
3: Fins ara.
2: I és que l'últim episodi de pluges torrencials ha tornat a deixar carreteres tallades per inundacions, bassals d'aigua i esllavissades, sobretot al camp de Tarragona i l'Ebre. Susana Ruiz, bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: I el

0: d'un tren a Vilanova i la Geltrú sense causar ferits.
1: Sí, les precipitacions intenses van començar a mitja tarda a les Terres de l'Ebre i es van anar desplaçant cap al Camp de Tarragona. Els bombers van haver de rescatar una vintena de persones en carreteres i habitatges molt afectats per l'aigua. Ja al vespre, el front va avançar cap a la costa central i la costa Brava i sobre les 10 de la nit, bona part de la tempesta ja queia sobre el mar.
0: 8 i 24 minuts, anem a veure la previsió del temps per les properes hores. Més pluges, Jordi Carbó.
2: Les tempestes van a menys, però encara en tindrem durant la tarda, si bé ja no seran tan generals. Ara, ambient fresc, boira, núvols baixos, però al llarg del matí fins al migdia farà sol amb un ràpid ascens de temperatura. Tenim 19 graus ara mateix a Barcelona i Tarragona, 17 a Girona, 16 a Lleida, màximes de 20 a 25 graus al migdia, xafogó. I durant la tarda, a partir del migdia, xàfecs i algunes tempestes descarregant amb intensitat i persistència als Pirineus. Fora dels Pirineus, també xàfecs a qualsevol comarca, però durant poca estona seran poc persistents, si bé encara podran descarregar amb intensitat.
0: 5 minuts i seran 8:45.
3: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
4: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
5: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
6: Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper y búscala también en redes sociales.
0: Aquesta hora som també a Sant Andreu perquè hi ha un marxa, un macrodesnonament a Barcelona. Hi ha centenars de persones mobilitzades al carrer Llenguadoc, número 74, per impedir el desnonament d'un bloc amb mig centenar de persones. Oriol Soler, última hora.
7: Aquesta hora tothom pendent de quan arribarà la comitiva judicial. La seva arribada estava prevista per les 8 i també pendents de si la publicació al BOE dels nous decrets Mari Carmen que va aprovar ahir el Consell de Ministres per segona vegada podria frenar aquest desnonament a 50 persones, entre les quals, recordem, 10 menors d'edat. De fet, avui aquí no hi ha només els sindicats d'habitatge, el de Sant Andreu, el de Llogaters, el sindicat d'habitatge socialista, sinó que també hi ha professors. Estec ha convocat a frenar aquest desnonament perquè entre els afectats hi ha nens i nenes que van a les escoles públiques del barri. De moment no hi ha dispositiu policial aquí al carrer Llenguadoc, per tant sembla complicat que amb els centenars de persones que hi ha a les portes d'aquesta finca finalment es pugui executar aquest desnonament. Recordem, aquí viuen des de fa prop de 10 anys més de 50 persones reubicades d'altres desnonaments. La finca està ocupada per donar xupluc a persones vulnerables.
0: 8 i 27 minuts i molt pendents també del Tribunal Suprem, que espera la sentència del Constitucional, que ahir va avalar l'amnistia a tots els líders del procés. Ara el Suprem espera aquesta sentència per poder aplicar-la.
1: Una sentència que incorporarà 5 vots particulars de jutges conservadors i que el Constitucional preveu traslladar de forma immediata per fer efectiva l'amnistia. De moment, ahir el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ja va aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
0: I a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris catalans.
1: La Vanguardia diu que Jaume Collboni ressuscita el pla de pujar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. La patronal del gremi, Apertur, critica el que qualifica de persecució i avança que aniran als jutjats si la mesura s'acaba aprovant. Sant Celoni, municipi del Vallès Oriental, està en alerta pel retorn a la localitat d'un violador en sèrie no rehabilitat. Els professionals que l'han atès diuen que presenta risc de reincidència, segons llegim al periòdico. I el País, en pàgines de Catalunya, recull la mort d'Andrés Naya, l'històric activista veïnal de la ciutat de Barcelona. Tenia 80 anys i ha mort de càncer.
0: Temps per als esports. Arnau Montserrat, bon dia.
8: Bon dia, Ferran.
0: Ara sí, Leo Messi ha dit adeu a la selecció argentina.
9: Remate de Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: I ho ha fet com millor sap, que és marcant i sent important amb la seva selecció.
8: En el triomf per 3-0 de l'Argentina contra Benin, amb un gol i dues assistències de l'astre argentí.
10: Te juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.
8: Emocionat, amb llàgrimes als ulls, Messi s'acomiadava al Monumental de Buenos Aires de l'Albiceleste, amb qui va debutar l'any 2005. Per tant, fa 21 anys, ha disputat 208 partits, ha fet 126 gols i ha repartit 60.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que...
0: Has dormit poquet, Flaqui.
1: He dormit poquet, però ha valgut la pena.
0: Jo t'he escoltat des del llit.
1: Veus que bé, quina sort.
0: Aguantant fins al final.
1: Bueno.
0: 5 minuts m'he perdut de retransmissió.
1: Ja comencem amb
0: 5 minuts.
1: 5 minutets.
0: El Flaqui ha narrat el comiat de Leo Messi amb la selecció argentina. Avui al Que t'hi jugues hem portat la samarreta de Messi, la samarreta de Maradona. Ara ho comentarem. El que no m'esperava és que al bar, Flaqui, haguéssim de convèncer a un argentí de que Messi és millor que Maradona.
1: No, s'admet que hi pugui haver debat per alguns, però vaja, escolta'm.
2: A qui tenia que convencer, a mi?
1: A ti.
2: A mi me tenia que convencer.
1: Para ti, ¿quién es mejor, Messi o Maradona?
2: Maradona, mil veces, mucho más, son... Siempre, y señalarle a él y... Sí, sin problema.
0: Al bar ha vingut el Juan Irigoyen, company del País, que també es queda al Que t'hi jugues. ¿Cómo estás, boludo?
3: ¿Cómo estás?
1: Ah, però boludo és...
0: Ell m'ho diu de manera carinyosa.
1: Ah, val.
0: Per tant, li puc tornar.
3: No, no, sí, sí. És un formalisme, ja, pràcticament.
1: Sí, directament,
3: boludo.
1: Eh?
3: Sí, sí, no vale, passa nada. Acá con usted no pasa nada. Depende de quién me lo diga, claro.
0: ¿No? Claro, tú apelas al sentimiento, a la coyuntura,
3: para hablar del boludo,
0: al momento
3: para,
0: vital,
3: o
0: no,
3: para hablar de
0: Messi y Maradona, Maradona y Messi.
3: Sí, bueno, un poco lo que hablábamos ahora. Yo me crié con Diego. O sea, yo soy el 81, vi un poco... Aparte, Maradona tiene ese punto de que era como un familiar de todos los argentinos. O sea, era una persona muy presente en nuestro día a día porque era un tipo que, bueno, que le iba... Era noticia siempre, que no es lo mismo con Leo. Y era noticia por cosas que no siempre estrictamente deportivas.
0: És del diari As, no, Flaqui, la frase de Maradona, som nosaltres i Messi el que voldríem ser.
1: Sí, és un reportatge que ha fet el diari As, no recordo ara mateix de qui és la frase, està xanxerat amb diferents escriptors i un d'ells verbalitza aquesta reflexió.
3: Però Galeano també té una bona frase de Maradona, com que era el dios más humano.
0: Maradona.
3: Maradona.
0: I Messi? El dios más extraterrestre.
3: No sé qué opinaba de Messi, pero de ese punto de, claro, capaz que no sé. ¿Cuándo se murió Galeano? No hace tanto.
0: Tenim aquí el Ramon Besa. Avui l'hem fet venir a l'estudi, perquè com que portàvem a l'Irigoyen, ens havies d'ajudar a domesticar-lo. Perquè ha entrat i ha dit, vosaltres l'aguanteu només avui, però jo molts dies a la setmana.
4: A la meva trajectòria, jo he estat amb dos personatges extraordinaris, periodistes sensacionals, però que la gent els disfruta i jo els he patit.
0: Que són, un és el Lu Martín.
4: Lu Martín i
0: Juan Irigoyen.
3: Me estás poniendo muy abajo. O sea, me estás mandando muy abajo.
4: És a dir, perquè la controvèrsia, la revolució...
0: Saps amb qui queda perdint avui?
4: Amb Lu Martín, sí. M'ho acaba de dir ara mateix perquè jo he estat esmorzant amb ell.
1: Ah, mira.
0: Sí, esmorza amb tu i dina amb mi.
4: Bueno, que
0: aviam si aconseguim que guanyi
4: no,
0: pes.
4: Però,
0: abans l'havia de perdre, l'ha de guanyar.
4: Una de les coses que jo tenia sempre molt present a l'hora de fer una redacció o la secció era trobar gent que jo considerava molt apta i molt bona, però que pensessin diferent que jo. Perquè per pensar igual que jo ja no feia falta. A mi m'han de fer veure les coses que jo no veig.
0: És interessant.
4: O les coses que no... Que em fan veure que allò estic equivocat. Aleshores, amb el Juan i amb el Lu...
0: Els dos els vas fitxar tu pel País?
4: Sí. Sí, sí. Bueno, amb el Juan sí, amb el Lu, amb la complicitat de Santi Segurola, perquè en aquell moment, diguem, Santi era el redactor en cap del País i tenia molta influència a Barcelona, protegia molt Barcelona, i quan es feia un fitxatge d'aquests havies de tenir un aval d'algú que digués des de Madrid, bueno, que t'haig d'explicar jo a tu com funciona aquesta empresa, que quan tens vincles amb Madrid doncs ha de ser consensuat, i aquí l'ideòleg, per mi el meu pare, o sigui, si Maradona és el pare i Messi és el fill, per mi Maradona, i Segurola és el pare del que és el periodisme esportiu del País, el marit que ha tingut molts grans redactors.
0: Estàs dient que Segurola seria Maradona i Lu Martín Messi?
3: No, ell Messi.
0: Més aviat al... Ah, vale. Estava pensant en Lu Messi, seria amb Maradona.
3: No. El però, Messi.
5: Però és una comparació... No seria la Minya Val.
0: És una... Jorge Lu Martín!
5: No seria la Minya
0: Val. No l'he vist venir.
5: Amb el Ramon Almorzo, amb el Sique Dino i amb el Juan, pues fem queta.
4: Ja està ben tirat, eh? Està ben tirat. Però és igual que també com Cruyff i Guardiola, no? Cruyff era... És a dir, la generació de Guardiola, Xavi, Iniesta... Tots aquests no serien el que són si no haguessin tingut algú que va canviar la mirada del futbol quan va arribar al Barça. I aleshores, jugadors que teòricament abans no formaven part de l'elit del futbol es van convertir en grans estrelles, i crec que Messi, el fet de tenir la pressió de Maradona, la pressió, també l'ha fet més gran.
0: Parlarem molt de Messi en aquest inici del Que t'hi jugues. S'ha acomiadat de la selecció argentina amb un 3-0 contra Benin, a Monumental de River, amb més de 80.000 persones, gol de Messi de penal i dues assistències, 3-0 guanyat Argentina a Benin. Abans, però, Nil Solà, el Barça està entrenant i ja ho fa amb normalitat Joan Garcia.
6: Ja ho fa amb normalitat Joan Garcia, que fa part d'aquest entrenament amb el grup. El Barça ha començat a entrenar-se avui a les 11. Han tornat també Koundé, Cancelo, Bernal i Xavi Espart. Els espanyols, que han arribat avui al voltant de les 3 de la matinada, no s'entrenaran fins demà. Ja vam explicar ahir que Frenkie ja també fa part d'entrenament al grup. Eric ho fa amb total normalitat.
0: Frenkie, és col·lega seu de tota la vida.
1: Sí,
0: Frenkie.
5: Sí, això jo. És igual. No passa nada, ja hablarem després.
6: I Rafinha, que continua fent treball específic.
0: Per tant, la notícia important és que Joan Garcia entrena amb normalitat, podrà jugar contra el Getafe, toquem fusta, esperem que sigui així. I al bar, on de tant en tant es llancen notícies allà a la barra, el Nil Solà ha dit que Pedro Porro, estant a gust al Tottenham, voldria tornar a Espanya. I sondeja la possibilitat d'anar a Barça o Madrid?
6: És un dels... Evidentment, Pedro Porro, si marxa del Tottenham, on ha renovat, per això és molt difícil treure'l d'allà, i Barça té Koundé i el Madrid a Alexander Arnold. Si marxa d'allà serà per venir un dels grans d'Espanya. Jo crec que ell, sí, no sé si ho ha manifestat públicament, però li agradaria tornar a la Lliga. Evidentment, si ho fa, serà un dels tres grans.
2: I vol venir al Barça perquè ell ara ja, quan canta l'himne del Tottenham, ja canta Tottenham.
0: Has dit que t'agradaria, Pedro Porro al Barça.
1: Seria un bon guinyo al Barça.
0: T'agradaria Pedro Porro al Barça.
1: Home, és un jugador que en aquest Mundial la societat que va muntar amb Lamine Yamal a la banda dreta va ser més que interessant, i si la pot reproduir el Barça en aquesta lateral, que a més és veritat que tens Eric García, que està complint bé, però que jo crec que acabarà traslladant-se de més tard que, o més d'hora que tard cap al central. Koundé no m'acaba d'inspirar gaire confiança ara mateix. Seria un bon fitxatge, però entenc que és complicat.
0: El bar el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa. El tornarem a obrir dimecres i dijous de la setmana vinent. Torna la Champions. Dimarts juga el Barça contra el Galatasaray. Dimecres ho fa el Madrid contra la Roma. L'endemà dels dos partits, dimecres i dijous, el bar a les 11 del matí, hora catalana. Que t'hi

0: L'últim gol de Messi amb la selecció argentina ha sonat així al carrusel amb la narració del Flaqui.
1: Monumental el remate de Messi. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¿Quién sabe si por última vez con la albiceste, por última vez con la Argentina, por última vez con ese 10 a la espalda, marca Messi con su bendito pie izquierdo transformando el penalti? Lo abrazan todos los futbolistas, todos quieren tocar, acariciar, felicitar al 10, que le permite emocionado celebrar en el verde del Monumental ante un rendido estadio que
0: gol
1: lo aclama.
0: De penal de Messi per acomiadar-se de la selecció, programació especial a la cadena SER per viure en directe aquest adeu amb la narració del Flaqui que ha acompanyat a Messi al Barça y también a Messi en la selección argentina. El mejor momento, obviamente, es aquel del 2022.
1: Lo logró con Kempes en el 78, lo logró con Maradona en el 86, y a lomos del bendito pie izquierdo, del 10, que no se lo cree, que busca a su familia, que saluda a la grada. Honren, saluden, honoren al rey del fútbol. Imposible encontrar otro como él. Argentina y Messi, Messi y Argentina son campeones del mundo. Lo celebran Lusail. Argentina tiene la tercera estrella. Messi cierra el ciclo más bello jamás contado.
0: El Flaqui acompanyat amb la seva veu al Leo Messi en tots els mundials de l'absolut. El que no recordava és que tu vas començar gràcies al que va guanyar Messi sent encara juvenil fa tants anys.
2: Bueno, aquí a Localia, amb el Miguel Ángel Román vam narrar el Mundial Sub-20 que guanya Messi a Països Baixos, la final davant de Nigèria amb dos gols de Messi de penal, una trajectòria en què va eliminar Espanya a quarts de final, si no m'equivoco, i a partir d'allà doncs se'ns va obrir l'oportunitat tant per al Miguel Ángel com a mi de poder-nos dedicar a això, sincerament.
0: Fixa't, eh?
3: A Localia, em vaig menjar un plat de bledes perquè el Capello de Madrid va guanyar una...
2: Tens raó.
3: Lliga i vaig dir que si el Madrid grans... jugant com jugaves, jo menjava un plat de
2: és
3: bledes.
2: És un dels grans hits de la meva carrera. Aconseguir que Ramon Besa, es jugués que es menjava un plat de bledes i se'l va menjar en directe. Li vam portar unes bledes...
0: I no guardem imatges d'això? Les hauríem de recuperar.
2: Una altra època, no? Han d'estar per allà.
0: Tu no et creies que el Madrid de Capello pugui dir
3: bueno,
0: guanyar la Lliga,
3: eh? Sí, em sembla que era el Madrid que sí, molt malament sí. I aleshores vaig dir, bueno, a mi és com menjar un plat de bledes, que te'l menges per prescripció facultativa, no pas per gust. I aleshores, doncs, me'l vaig haver d'empassar, sí.
0: El moment més bèstia de Localia, per això, Flaqui, jo el recordo perfectament, sí, és quan a un protagonista, no direm el nom, li va començar a sagnar el nas. A mitja entrevista i vam haver de tirar publicitat, perquè, clar, havia d'anar al lavabo a netejar-se. Sí, sí.
2: Sí. Ah.
4: Perquè s'havia netejat abans. Sí,
2: sí, sí, massa fort.
0: Messi es va acomiadar amb aquest discurs.
5: Hay muchas emociones, me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. No me queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar. Solo decirle que los quiero. Lo voy a extrañar y soy agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
6: Y en esas noches

0: pero ya nada.
1: Aquesta cançó és la mateixa que va escollir Messi al vídeo on anunciava el seu comiat de la selecció argentina fa unes setmanes. És Brindis, de Soledad Pastorutti, en un comiat emotiu que va fer plorar, per exemple, al seu seleccionador, Scaloni.
2: És, com que dice ahora esa palabra, aura, es. Yo no se la vi a nadie en mi vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que él genera no se lo he visto a nadie y eso no va a estar más. Buscaremos nueva herramienta, buscaremos nuevas cosas seguramente, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y bueno, tocará seguir sin él y lo haremos porque es lo que toca, ¿no?
1: Vam escoltar i veure plorar Scaloni, al propi Messi, també a companys com Otamendi, a qui escoltem ara juntament amb Lisandro Martínez i Enzo Fernández.
3: El enano, fuimos muy cercanos. Gracias por ser una de las personas más simples, más humildes, por demostrar su fútbol, por dejar la bandera en lo más alto.
4: Parece que nunca va a llegar y hoy llegó y todavía cuesta asimilarlo. No vamos a ir acá y pensando que ya la fecha FIFA que tengamos ahora en noviembre va a volver a estar ahí y bueno, va a costar. Que lo amo con todo mi corazón y es una persona muy importante para mí.
5: Muy emocionante, la verdad. Un montón de sensaciones encontradas, espero que Leo haya disfrutado y bueno, lo vamos a extrañar mucho.
6: Pero lo que lloraste, amigo, ¿no?
5: Terrible, terrible.
1: Són veus de companys de Messi el dia del seu comiat. Podeu recuperar la retransmissió, òbviament, a la pàgina web de la cadena SER. Ramon Besa, Juan Irigoyen, des del punt de vista del Barça, no? Com sentir tan a prop i a la vegada tan lluny a Leo Messi? Acabas de emocionar, Irigoyen,
7: no,
1: ahora.
7: Hay un corazoncito a latido, palpitado.
8: Pero es que ustedes sacan las cosas.
1: Reconócelo, que no pasa nada.
8: Sacan las cosas de contexto. O sea, yo no estoy diciendo que yo no quiera a Leo, que no me haya emocionado con Leo, que como argentino y como amante del fútbol, es así un tipo que te dio todo, ¿eh? Estaba hablando con Verdú esta mañana, que me decía que después a sus hijas, a la persona que más quiere es a Leo Messi. Dani.
1: Es buenísimo.
8: ¿Qué
9: Verdú? ¿Con
8: Maribel?
9: Dani,
8: no, Maribel no. Pero podría ser, ¿eh?
1: Dani Verdú te ha dicho esto, ¿eh? Sí. Que después de sus hijos, a la persona que más quiere es a Messi.
8: Sí, sí. Bueno, me sabe mal si le estoy delatando una conversación privada. Dani, jodete, sea donde estés, si estás escuchando. Y nada, lo que pasa es que yo he notado una sabiduría de Messi. O sea, no, antes Messi parecía un sabio en el campo, ¿no? Y no parecía, o al menos no lo demostraba, de una sabiduría fuera del campo, quizás por timidez. Pero ha tenido una inteligencia para saber cómo, cuándo y dónde irse, que es una pena que el Barcelona no le haya dejado tomar la misma, que no haya decidido él cómo y cuándo irse.
1: Ara, era una gestió complicada, ¿eh? Per l'època, també per la dimensió de Messi, la situació del Barça, era complicat.
8: Por lo que sea. Yo no estoy buscando señalar a alguien.
9: Ese culpa el señor Partey.
8: Simplemente, el momento que se va, las lágrimas de Messi de ayer, de emoción, de nostalgia o de lo que significa, o esa mezcla entre alegría y tristeza, no tiene nada que ver con las de rabia del 2021. Es eso.
1: Sí, sí, los plos son diferentes. Sí, sí.
10: Es curioso porque yo cuando comparaba dient que el Messi ha viscut com dues línies paral·leles que per molt que es prolonguin mai es troben, que són el Barça i Argentina. Perquè la seva gran etapa al Barça, no, Argentina estava molt malament.
1: Era quan li deien pecho frío, Argentina.
10: I la millor etapa ha estat a partir del 2021, que és quan ell guanya la Copa Amèrica a Maracanà contra Brasil, i és quan se'n va del Barça, no? Que és de dir, ostres, què ha passat? I ara ha desenvolupat tota la part que li faltava a Argentina i li falta la del Barça. No sé quan les dues línies arribaran a coincidir. Però sí que crec que estaria bé, en la línia de l'homenatge popular que hi va haver ahir a Argentina, que és molt sentit a Buenos Aires, rumiar quin pot ser la manera del barcelonisme de testimoniar la gratitud i l'afecte cap a la seva obra. Perquè crec que futbolísticament, al marge d'emocionalment, hi ha una cosa que és objectivable i que li pertany al Barça gràcies també a Messi, que és aquesta facilitat que un jugador de carrer no s'espatlli, sinó que en canvi triomfi després de passar per l'Acadèmia de la Masia. És a dir, ara ho estem veient amb Lamine. crec que en el fons, és, ho he repetit moltes vegades, però crec que en aquest cas és escaient, que quan tu entres a la Masia és com si entressis en un conservatori en el que aprens com toquen tots els instruments. I només improvises, el Bermúdez em corregirà com a músic, a partir del solfeig. Perquè si improvises com si fossis un músic de jazz sense saber el solfeig, se't veu tot. Aleshores, Messi va continuar sent sempre un futbolista de carrer que es podia saltar les normes del conservatori, però perquè sabia com actuaven els altres músics, cosa que ara està fent exactament igual Lamine. I aquesta capacitat de mantenir el futbolista de barri nascut a Rosario i ha estat a l'Acadèmia del Barça, a la Masia, fa que jo crec que l'homenatge del Barça pugui ser diferent i al mateix temps compatible amb el d'ahir, amb el camí. Em sembla bé que s'honori la victòria i la trajectòria de Messi, sobretot perquè jo crec que encara fins i tot va fer un millor Mundial el 2026 sí. que el 2022, sí, sí. menys el partit de la final, i per tant està en plenitud, i per tant tenia més trajectòria segurament per poder continuar, no? Però vull dir, ell ha decidit, en la línia del que deia el Juan, la cadència vital que ha tingut em recorda molt a la cadència que té amb la jugada. Jo ara, perquè estic una mica empaltat pel Gènesis, els capítols de Ferran Adrià, que és un personatge que també m'interessa molt, jo crec que el Messi el que va fer és la deconstrucció del futbol. És a dir, en lloc de construir-lo, jugava tant a càmera lenta que tu podies desconstruir com es fabricava una jugada. Tu ara pares és fotograma per fotograma.
0: Hòstia, no,
10: no hi ha hagut ningú.
0: Comparar Messi amb Ferran Adrià.
10: Bueno, en el sentit de deconstruir, és a dir, el futbol ja s'ha vist tot, jo vaig a veure com puc fer que el futbol sigui diferent. Aleshores, ell fa una cerimònia que és, per la manera que juga, per la cadència de les seves jugades, que la gent diu no sua, no corre, sinó que juga gairebé perquè tu puguis...
0: Però quan era molt jove anava ràpid. Jugava ràpid.
10: Sí, però ara estem parlant ja...
0: És a dir, de l'etapa final. És a dir, el fet
10: és que de vegades, perquè la pilota vagi ràpida, tu pots anar lent. El que ha d'anar ràpid és la pilota, no tu. Però si tu l'analitzes fredament, això hi va haver un article que em va ajudar molt, del Jorge Valdano, que explicava una mica justament això de la càmera lenta, i que després jo ho he portat a la deconstrucció. És a dir, tu pots fabricar el futbol, és a dir, com es juga futbol a través dels fotogrames de cada jugada. Messi, veuràs com és el toc i què és el passi. I això té una grandesa extraordinària. Participo una mica del que diu el Juan, que ell, a diferència dels seus precursors, mai ha estat un revolucionari, mai ha estat un transgressor, mai ha estat, sinó que ho ha fet des de la convencionalitat. I això té molt de mèrit, perquè ell, cap i la fi, sempre remetia el camp i les regles del joc. Mai va estar expulsat molt poques vegades, mai no li he recordat que simulés un penal.
0: Va marcar un gol amb la mà, això sí.

0: Va marcar un gol amb la mà, això sí. Com Maradona.
1: Com Maradona. Però vull dir, d'algun moment ell desafiava, és a dir, jo no negaré que he fet el gol amb la mà, que puc haver fet trampes, però depèn de si m'ha vist més a l'àrbit o no, perquè després hi pot haver una jugada que a mi m'han fet un penal que no m'han pitat. Però vull dir, no era un jugador, no feia trampes.
0: De fet, Iturralde González, a Carrusel, va reflexionar sobre això que estàs comentant, Ramon, de lo molt que tenen que agrair-li a Messi, que han de agrair-li a Messi, els àrbitres.
2: Vosotros sabréis lo que es Messi futbolista, yo os voy a hablar para lo que ha sido para los árbitros. Mm. Ha sido el jugador que podía habernos echado en cada partido 100.000 personas encima nuestro, en cuanto a simulaciones, en cuanto a tirarse, y ha sido de los jugadores más...
3: más nobles, ¿no?
2: Sí. Más nobles en un terreno de juego, porque mira que le han pegado. Y nunca buscaba tirarse, nunca buscaba... A ver si aprenden los jugadores nuevos, sobre todo los jóvenes, que nunca buscaba el engaño. Tú fíjate, Messi, en la selección argentina, que busque el engaño, que se tire,
3: totalmente.
2: Pues le pone un partido al árbitro, patas abajo.
0: Aquí está Iturralde González amb Manu Carreño, al Líbrid que vam acabar fent ahir, al tram final del Larguero, juntant-lo amb Carrusel.
1: Agafa ara... Després del que has vist a Messi, les imatges de Maradona als anys 80, 81, 82 a Barcelona, les hòsties que rebia cada partit, no hi havia televisió, és a dir, la vida de Messi, la gran diferència amb els altres cracs és que ha estat retransmetida en directe.
0: L'ha protegit la tele, a Messi.
1: Tots els entrenaments, ho sabem tot de Messi. En canvi, de Maradona, tu veus el Life is Life, quan està jugant i encara t'hi quedes, perquè és un episodi de la vida de Maradona. Tu veus un gol de Cruyff i vas veient episodis, és com si veiessis una sèrie. En el cas de Messi és una pel·lícula, no hi ha sèries. És una pel·lícula de principi a fi que t'ha permès actualitzar tot el futbol. Això també és una cosa que li hem d'agrair, no? Que a partir d'ell, tu hem tornat a parlar de Pelé, hem tornat a parlar de Cruyff, hem tornat a parlar de Maradona, hem tornat a parlar dels grans de Di Stéfano, fins i tot, no? Amb aquest caràcter que ell tenia de procedència argentina.
0: Ens ha ajudat a reconstruir la història del futbol. Hauria de ser professor d'història, Messi. Perquè gràcies a ell l'hem conegut. Molts
1: i després
0: oients l'hauran conegut.
1: En el fons, com argentins, jo que amb el Maradona vaig descobrir una cosa, que és un exemple que tu deies. Quan estava Samitier què feia? La història del Barça. Tocava amb la punta de la bota el travesser. Quan va arribar, d'alguna manera, l'evolució del futbol, va arribar la quietud amb Kubala, que eren tots els gestos tècnics. I allò, però tot era una quietud solemne. Arriba Cruyff i és el futbol en moviment. Tot anava ja a una altra velocitat. I arriba Maradona i és el tango. Per què? Perquè frenava. El tango, verdad o mentida, tu acceleres i frenes. Has de ser molt argentí i saber ballar molt el tango. Si no, no ho veus. Jo de vegades encara ho faig, em poso els gols de Maradona amb música de Gardel. Perquè és el tango, és a dir, accelerar, frenar.
0: M'ho dius en sèrio, que veus els gols de Maradona amb música de Gardel? Sí, encara ara?
1: Encara ara, clar que sí.
0: Amb una copeta de vi?
1: No, de whisky.
4: Esta no la veia venir.
0: M'estàs dient en sèrio o no?
5: La última farra de mi vida, muchachos, que se va.
4: ¿De quién era amigo Gardel? ¿Era amigo de uno de
1: Samitier?
4: De Samitier.
0: Et semblarà una tonteria, però ens ensenyes a gaudir de la vida en petits moments.
6: I tant.
0: Si perquè avui, a la nit, imitaré, faré el mateix.
1: Clar, però el Sergi, d'alguna manera, ho fa amb el Ronaldinho. Jo crec que tothom té, els que ens agrada molt el futbol, el moment, el flac, ho farà amb Messi, no? Vull dir, tothom té un... Jo també ho havia fet amb altres maneres, amb Cruyff, però jo quan vaig veure Maradona, jo vaig veure un futbol diferent perquè era aquesta evolució que t'he intentat explicar. Del frenar, és a dir, també es pot frenar, no? Segurament hi ha altres jugadors que han frenat, però aplicat a un tango, que és allò de... el meu pare era molt ballador, li agradava molt la música, jo sóc un negat. No tinc oïda musical, ni tampoc ho sé entendre, però aleshores per això faig moments íntims. En lloc d'aprendre a ballar tangos, foto un tango, aleshores solet, no emprenyo a ningú, i em passo 20 minutets de desconnexió, ballant-ho i ja està.
0: Que guai. I el Ramon Bés ha aconseguit una cosa insòlita, que és que en una tertúlia... Tinguem un argentí que està callat escoltant un català.
4: No, pero esto es la historia de nuestra vida, ¿eh? O sea, claro, hay que, cuando habla alguien que sabe, hay que quedarse callado.
6: Y tant, ya voy a aprendre.
4: No, y sí. Y aparte con cosas que tiene que... Lo de Maradona, siempre, lo hemos hablado de esto, que Diego era mucho más estético, si se quiere, en su gambeta. Que Diego.
0: Bueno, y él representaba algo más que un jugador, no Messi es solo un futbolista y Maradona era algo más.
4: Sí, Diego está en ese punto con Ali,
1: Però la derrota, a més, a diferència del que ha dit avui Havois, per exemple, parlant de que Messi hagués estat millor escriptor, jo crec que la derrota té més plecs literaris que no pas la victòria.
0: Ramon, avui ens estàs elevant a...
1: No,
4: puedes romantizar la derrota un poco.
6: Sí, sí. La derrota et porta a ser millor escriptor, diguéssim?
1: Et porta a ser més dur. Sí. Et porta a ser més periodista.

0: resta. És a dir, tu et surten... Bueno, a mi ara el que em va passar amb Xavi, no ho vull citar, però posaré un cas de que tu pot ser que aquell, aquell adjectiu del
1: Buffon
0: del moment que et surt el Buffon, que no està referit a Xavi, sinó al Barça, no et surt amb la victòria et surt un altre adjectiu. Aleshores, la competència...
2: Perquè la derrota et fa sagnar les ferides.
0: Just, sobretot perquè tu estàs tan emprenyat i tan dolgut perquè en el fons et surt la teva condició de culer o de simpatitzant amb l'equip que jugues, que acabes transmetent el teu dolor. Aleshores té uns plecs i té una emotivitat i un dolor que no té la victòria.
3: Tu mejor frase o una de tus mejores frases la tenés en el 5-0. Sí. Los goles caen en el Camp Nou como las hojas en otoño.
4: Está en el Museo del
3: No te quiero contradecir, o sea, pero... No.
2: Oye, que el 25 de octubre cae en otoño, ¿eh? Pleno otoño ya, el Barça-Madrid d'aquesta temporada. Aviam si tornen a caure gols com les fulles a la tarda.
0: I el 29 és el dia de la fundació del club, que hi ha a les eleccions generals.
4: 29 de novembre, sí senyor.
2: Sí, senyor. Estan arribant missatges al 6-6-32-72-11 sobre Messi. Ara n'escoltarem alguns, 6-6-32-72-11, però, òbviament, del comiat de Messi se'n parla a tot el món. Ho repassem amb el Marcos López.
5: El quiosc del Marcos.
2: Hola, Marcos.
4: Hola, Marcos.
6: Hola, Sique. Hola, Fraki. Muy buenos días. Tres diarios, tres historias, evidentemente, de Argentina. En el diario Le, Hernán Kraus escribe: gracias eternas, Lionel Andrés Messi. Y se reconstruye el relato de una noche inolvidable que comienza mucho antes. Leo llora cuando llega, en el micro emocionado. Se seca las lágrimas mientras mira su vida de selección pasar por la ventanilla. Se lee en uno de los rotativos más importantes del país. En Clarín, otro de los más grandes, Martin Wood titula: Lionel Messi, una huella para siempre. La noche en que abrazó a todo un país y le dijo adiós a la selección, indicando que la estrella, el que fuera jugador del Barça, no pudo cantar el himno del país, atrapado como estaba por la emoción, mientras Scaloni y sus lágrimas infinitas reflejaban la tristeza inacabable de millones de argentinos. Hasta la pelota lloraba. En La Nación, la leyenda del hombre imposible. Messi le tocó la puerta de la eternidad la noche en que el fútbol le dijo gracias para siempre, escribe Andrés Eliceche, admitiendo que no hay homenaje que pueda estar a la altura del futbolista más extraordinario de todos los tiempos. No hay partido, no hay canción, no hay texto, no hay gol, ni siquiera uno suyo, que simbolice la dimensión real que tiene este hombre en la història d'aquest deporte.
2: Fixeu-vos com contrasta el comiat de Messi amb la selecció argentina, Flaqui, amb el de Cristiano Ronaldo i Portugal.
4: Sí, és un contrast més que evident. Cristiano Ronaldo va emetre un comunicat per explicar i donar el seu punt de vista tot el que ha passat en les darreres setmanes, els darrers dies, des que va marxar de la concentració.
2: Un comunicat que era la Bíblia, perquè sí, costava de llegir-lo sencer.
4: Era llarg, no eren 50.000 folis, però gairebé. Explica una mica la seva versió dels fets i detalla, desvetlla, que hi va haver una reunió després de, just quan ell valorava, estava en parat perquè l'havien fet escalfar mitja hora i no l'havien fet jugar cap minut davant de Noruega, que va haver una reunió abans que ell marxés de la concentració entre el president, ell i el seleccionador, on es va pactar que a la roda de premsa que oferiria en els següents dies Jorge Jesús, el seleccionador portuguès, diria una sèrie de coses, una sèrie de punts que Cristiano va imposar que es diguessin perquè ell retornés, diguéssim, a la disciplina de l'equip. Crida molt l'atenció un dels punts, el número 6, que diu: cometí un error. Això ho havia de dir Jorge Jesús, per ordre de Cristiano Ronaldo.
2: I Cristiano reconeix que ell va validar aquest comunicat.
4: Ell va validar aquest comunicat, és el que s'havia pactat, i com que al final Jorge Jesús no ho diu, és quan ell decideix marxar. El punt 6 era Jorge Jesús dient: cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido.
2: Clar, així hem entès aquesta declaració de Jorge Jesús.
7: El plebe que ho disse al Cris... que não ia jogar nos dois primeiros jogos. E pensei, durante o jogo, se calhar vou precisar dele, vai aquecer. E depois não o pus no jogo. Qualquer jogador, como eu também fui jogador,
2: aqui,
7: quando a gente anda ali a aquecer, 20 minutos, 30 minutos, blá, blá, blá, né? E depois não entra, não há nenhum que fique contente.
2: Não há cap jogador que estigui contente.
7: Quanto mais o Cris tem estatuto, quanto mais fosse o Pelé, com mais fosse o Maradona.
2: Diu, li passaria a Cristiano, com li passaria a Pelé, a Maradona, i acaba dient on podria passar a mi.
4: On podria passar a mi. Però que al final acaba aquesta reflexió dient: tots som iguals, tots tenim les mateixes condicions. Evidentment, Cristiano és un símbol, però ha decidit el que havia decidit.
8: O passar dos comunicados do Cris pelo forro dos pelotos. Bàsicament.
2: S'ha reinterpretat.
8: Bàsicament. Sí, sí, sí.
4: Sí que és veritat que crida l'atenció que just el dia d'ahir convisquessin en línies paral·leles, abans que deia el Ramon, doncs el comiat de Messi aclamat i aquest de Cristiano que veurem com acaba aquesta
2: història. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
1: Hola, sí que bon dia.
2: Tremendo, el contrast.
1: És bestial. És bestial i, a més, no crec que sigui ni molt menys una casualitat que hagi coincidit en el dia, perquè l'últim partit de Portugal va ser diumenge, les declaracions últimes de Jorge Jesús van ser diumenge, és a dir, Cristiano havia tingut tots els dies que des que va marxar el dimecres de la setmana passada de la selecció fins que acabava el periple de Portugal en aquesta Nations League per pensar que deia i com ho deia, ho podia haver publicat perfectíssimament dilluns i ho fa coincidir no només en dimarts sinó en la tarda, les hores prèvies a aquest homenatge de Messi. Per mi no és casualitat.
2: Tu creus que ho fa coincidir expressament, Cristiano Ronaldo, per eclipsar la deu de Messi?
1: Sento fer servir una frase d'aquestes dels joves, però no tengo pruebas, però tampoco dudas. És a dir, no crec que claríssimament està buscant que el focus no il·lumini només a Messi.
2: Lo de la comparació és tremendo, eh?
9: Però és que encara l'il·lumina més.
3: Però clar, és que me parece com una estratègia...
2: Bueno, però es parla en alguns llocs més de la polèmica.
9: Però voy a quedar tan mal... Que se va a hablar de mí antes de lo bien que va a quedar Messi.
2: Que hablen de mí, aunque sea mal, ¿no? Pero que parlen duro.
4: No sé yo,
3: No sé. Me parece muy raro. Bruno, no te compro tu teoría.
1: No, de ti no lo dudaba, ¿no? Ninguna falta. No,
0: o sea. Una reflexió que feia molt a l'àrea de metodologia del Barça, quan estava Paco Seirulo, que ell sempre defensava que el futbol físic, que es basa en la velocitat i en la potència, sempre té una fi. O sigui, sempre hi ha un moment que deixes de ser més ràpid o deixes de tenir més força, mentre que el futbol a partir del passi és comunicació, i la comunicació és el virtuisme, el ser virtuós i tenir talent, i aleshores això no té mai final, simplement depèn de que per passar-te la pilota els tres que se la passin, els quatre, s'entenguin. Una mica és la metàfora de Messi. Messi és el futbol coral i d'associar-se amb jugadors. Cristiano és el culte a l'egoisme fins a les últimes conseqüències.
2: Missatges al 606-32-72-11, per exemple el que ens envia el Júnior sobre Messi.
10: Els que hem anat al Camp Nou hem sigut uns privilegiats de veure el millor jugador del món. Sento un orgull immens d'haver gaudit del seu joc, els seus gols i tots els títols aconseguits. Veure que es retira de la selecció fa pena, però reconforta saber que marxa havent guanyat un Mundial. I ara ens queda la gratitud, ens queda la certesa de saber que mai més ningú ens farà sentir el mateix. I el privilegi de dir sempre, jo el vaig veure jugar.
2: L'Albert, 606-32-72-11.
11: Bon dia, culers. Messi és la persona que més feliç m'ha fet en la meva vida després dels meus fills.
2: Mira,
11: això
2: ho
11: va dir Sique Rodríguez un dia al que t'hi jugues i estic totalment d'acord amb aquesta frase.
2: No,
11: jo penso igual.
2: Devia ser després d'un 5-0 del Barça.
9: Carai, Madrid, gràcies.
2: Una cosa així, una Champions.
9: El Teo, la Mafalda i luego Xabueixo. Que rico, que rico. Que bien.
2: Aneu enviant missatges al 606-32-72-11. Hi ha possibilitat de que la història de Messi amb el Barça amb Messi, es recuseixi? La ferida? Cicatritzi?
3: Bueno, el tiempo cura todo, ¿no? No lo sé. En estas circunstancias hoy lo veo difícil. Pero bueno, no sé. Todo puede pasar. Hay que ver cómo se planea ese reencuentro, ¿no? Si con el nombre del estadio, si con un partido cuando termine su etapa en el Inter de Miami, cómo también él piensa su regreso a Barcelona, ¿no? Ahora que va comprando un club por categoría, ¿no?
4: Yo no sé si hay la posibilidad o no, pero yo creo que sí que hay la necesidad. Yo creo que los culés necessitem tancar aquesta ferida, perquè es va produir la sortida d'una forma inesperada i molt frustrant i molt trista, perquè després el distanciament, per la raó que sigui, s'ha mantingut, però jo crec que el Barça i Messi i el Barça s'han de capitalitzar mútuament. Sí, em sembla que és una història que no s'entén la història de l'un sense la història de l'altre, ni la història de l'altre sense la història
3: de l'un. Però bueno, crec que el culé socio ja... Cuando sí. Messi da esa imagen, sí. Viene acá de una manera provocativa, ¿no? Que se mete en el camp.
4: De madrugada, sí.
3: De madrugada.
4: Jo entenc que hi pugui haver cert distanciament, potser d'alguns socis del Barça, aficionats, cap a Messi, perquè ha passat temps, no sé, per la roca sigui. Però crec que passats els anys aquesta ferida s'ha de tancar. S'ha de buscar la forma que es pugui tancar. Jo crec que és obligatori tancar la ferida entre Messi i el Barça i el Barça i Messi. Si no, pot ser que el millor jugador de la teva història no el puguis gaudir ni capitalitzar ni disfrutar en els anys que li venen ja després de que hagi penjat les botes. Em sembla que, no sé si hi ha la possibilitat, estic convençut que es trobarà la fórmula, però per mi és una necessitat, és una obligació restablir llaços i amistat amb Leo Messi i el Barça.
0: Jo crec que es falta generositat i grandesa i buscar un motiu o un intermediari. Recordo, per exemple, l'homenatge al Camp Nou, al Dream Team, en què Cruyff, hi ha un moment en què és l'amo del camp, o sigui, amb tota l'afició entregada. Després podem discutir, perquè és el que es discuteix sempre, què hi havia aquell dia al camp, si més aficionats, que socis, el que vulguis, i quan té el micròfon al camp, diu, ara toquem l'himne. És a dir, no fa un discurs contra res. Allò va ser un punt de catarsis o d'alguna manera l'homenatge aquell del Cruyff que havia sortit com havia sortit i que havia passat el que havia passat.
2: Vols dir que si es va aconseguir això es pot aconseguir?
0: Vull dir que, per exemple, jo ara penso en una figura on comença la història com es podria reconstruir. Jo penso que el punt podria ser Lamine Yamal, perquè hi ha la foto de Lamine i la foto de Messi. És a dir, en el fons, aquella foto del Montfort a la banyera.
2: Ja m'estic imaginant
0: ara,
2: una taula.
0: No, estic dient, tu tens
2: Messi a un costat, la porta a l'altre i la minya amb el de relator, bueno, i això ha de ser la bomba, eh?
0: Simplement et dic com buscar escenaris o moments de que algú faci...
2: I el cuiner que sigui el pare de la minya amb el Hasselhart,
0: per exemple.
9: Però vull dir, no està... Per exemple, claro, mientras él lo baña, yo los frío.
4: Los baños en aceite.
9: Los baño en aceite, claro.
0: Però el respecte que es tenen Messi i Lamin pot ser un factor de catarsis. Pot ser, no sé, jo ara parlo per parlar.
2: No, escolta'm, està bé llançar idees, no, i aviam si algú les recull.
0: Jo les meves iniciatives aquestes normalment sempre fracasso, com tantes altres coses a la vida. Recordo que també vaig voler fer la pau en un moment determinat, ho vaig fer d'intermediari amb el Ramon Font, que va ser el gran abanderat, per fer-ho entre el Figo i el Barça, i no hi va haver manera perquè el Figo es negava a demanar perdó. O sigui, la clau passava, sí, perquè la porta estava disposada...
2: Doncs vols que et digui una maldat?
0: I no es va fer.
2: Que només la deixo caure i algun dia l'ampliem, perquè me la van explicar l'altre dia. Una de les claus del trencament entre la porta i Florentino i de la fractura i el distanciament del Barça amb la Superliga és una conversa de la porta amb Luis Figo. No és la única, eh? Ja feia temps que s'estava cuinant el distanciament i la fractura, però hi ha una conversa entre la porta i Luis Figo, on Figo, que és ambaixador de UEFA, Figo és ambaixador de UEFA, tinc entès que no li parla gaire bé de Florentino i dels seus projectes.
0: Però vull dir que el Barça ha tingut casos de jugadors que s'ha acabat de mala manera, de distanciaments i tal, i ara seria un moment també amb totes les etapes que ha anat superant en la seva història, també de ser capaç, a la línia del missatge del Flaqui, de saber com gestionar la reconciliació amb Messi. Crec que és un acte de grandesa, és un acte de gratitud, és un acte escaient més enllà dels que creguin, que no es tracta que torni a jugar a futbol com es havia plantejat, no? Es tracta de simplement de quedar en pau els dos i de poder-se trobar i de dir, escolta, el que ha fet, voldria recordar que totes les declaracions que ha fet Messi des de que va anar-se'n del Barça, no n'hi ha hagut mai cap contra el Barça. Ell sap diferenciar molt bé, que és el que de vegades els periodistes no fem, entre el que és el club i una junta directiva. Una junta directiva no és sinònim del club, és el que està gestionant el club en un moment determinat. No, amb això no estic dient que s'hagi d'esperar a que la porta no sigui president del Barça, sinó que justament a la porta, de la manera que té cintura i habilitat per sortir de les situacions més inversemblants, vull pensar que tindrà aquesta grandesa i generositat per saber-se trobar amb Messi.
3: Però vos creus que Messi quiere...
0: Bueno, no ho sé.
3: Però una reconciliació simplement deportiva. No va querer volver a... No va querer volver al club, perquè ahí és... hay que ver como club qué es lo que es, en qué es lo que se convierte Messi. Porque una cosa es una reconciliación y el campo y lo que quiere Flaqui, ¿no? Como un pacto de amor final entre la afición del Barça y Leo. Pero si para eso tenés que entregar algo, vos no sabés qué va a hacer Leo. Si vos le tenés que dar un presidente de honor, un director deportivo, claro, vos no sabés en qué se va a convertir Leo. Claro, ahí como club es difícil gestionar eso. Porque si a cambio de pactar tenés que entregar algo, ¿qué entregás?
0: Sí, sí.
3: Quizás no, porque él ya tiene sus negocios y entre
2: el Dense y parlar, y habría de haber una figura que acostiga
0: un intermediario o algo que sí, sigui capaç de gestionar.
2: Ramon Besa, Juan Irigoyen, us llegim al País. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Són 3:15 del migdia, Flaqui.
12: Un abrazo a todos. Muchas gracias, Argentina. Acá se quedan con esta selección de panfleto. Y dejen de abrir negocios de empanada en Barcelona. Muchas gracias.
5: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
13: Que t'hi jugues.
5: Que t'hi jugues. Presenta l'actualitat del dia.
2: Espanya guanya 1-2 a Croàcia i Anglaterra 3-0 a la República Txeca.
4: Sí, victòria 3-0, com dius, amb doblet de Harry Kane. Els anglesos queden segons de grup de les Nacions de la Nations League a 3 punts d'Espanya. Ai Gordon no va jugar ni un minut.
2: En bàsquet, l'Eurolliga va renunciar ahir a la fusió amb la NBA. Després n'ampliem els detalls amb l'Albert Llimós. I doble victòria catalana a Europa.
4: El Joventut de Badalona es va imposar 86-75 al Bnei Israel a la Champions i el FIA Girona va sumar el triomf 87-75 davant el Dinamo de Bucarest a la FIBA Europe Cup.
2: Avui torn per al Manresa.
4: Reben a l'Ulm Alemany en la segona jornada de l'Eurocup a 8:45.
2: Debut amb nota de Daimara a la NBA.
4: El pivot espanyol nascut el 2005 ha debutat en pretemporada amb els Oklahoma City Thunder aquesta matinada, 12 punts davant els New Orleans Pelicans.
2: El que t'hi jugues s'escolta i també es veu.
5: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
5: Arroba que t'hi jugues.
2: I la mala... s'acaba d'acomiadar Pedro, perquè he recordat la broma,
15: no?
2: Sí. Del Flaqui amb el teu cognom.
4: No, perquè tu has dit que és una persona que treballa molt, que és veritat, però que sempre va calmada, no, sí. No hi ha un punt d'estrès.
2: Núria Vilacalma.
15: Sempre em canvia el cognom, el Flaqui.
2: Sí. Escolta'm, Núria, que s'acaba d'acomiadar Pedro a les xarxes,
15: sí,
2: socials.
15: Sí, Pedro Rodríguez ha fet una publicació al seu compte d'Instagram. Siento que es el momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. I acaba dient, gracias fútbol por hacerme tan feliz, Pedro Rodríguez, que s'ha acomiadat amb aquest vídeo.
16: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda, justo aquí.
17: Pedrito, con ese dorsal 33.
16: Ese día entré a un campo de fútbol y abrí la puerta de otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que vendría después. Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca. Formar parte del mejor Barça.
15: El vídeo sí que l'ha penjat al seu Instagram i és al Camp Nou. L'ha gravat al Camp Nou, aquest vídeo de comiat de Pedrito.
2: Àlex Del Mas, com estàs?
18: Bon dia, molt bé.
2: Quina carrera que ha tingut Pedro. I què útil ha estat pels entrenadors pels quals ha jugat.
4: Figura clau del millor Barça a la història.
2: Sí, sí.
18: Sí, i que valuós, no? Guardiola, recordo que sempre destacava el nom de Pedro perquè estava una mica a l'ombra i era el que et donava la profunditat, l'amplitud, les ruptures, aquelles coses tan importants que feien que els jugadors de dins, que el Xavi, Iniesta i companyia, tinguessin més facilitats. Carrera brutal, sí, sí.
4: Ara el Barça del 2009 del sextet va marcar en totes les competicions.
2: A les 6.
4: A les 6.
18: Sí, sí.
2: Obrim la classe de l'Àlex Del Mas, la, sí, del Masterclass, perquè la teníem pendent des de dilluns.
4: Sí, però vaja...
2: I ja ens apropem al cap de setmana.
4: Hem hagut de suspendre classes, la climatologia...
2: Molt ben vist, Flaqui.
5: Del Masterclass.
2: Gràcies. I el tio, que és un jugador d'equip, un professor d'universitat...
4: Sí, senyor.
2: Entenia que les classes se suspenguessin.
4: Sí, a vegades passen.
2: Però val la pena fer-la perquè és interessant. Escoltant, per exemple, aquests dies que ens ha visitat als estudis de SER Catalunya el Ramon Terrats, escolteu què deia del Barça.
19: El Barça són molt bons, llavors. I també que no és només que tècnicament són molt bons, sinó també estan molt ben preparats tècnicament, tàcticament, i que tots són bons. O sigui, la plantilla és que els 11 que juguen són d'un nivell molt alt. Llavors és molt difícil competir moltes vegades contra aquest tipus de jugadors, doncs perquè... et fatiguen també, sobretot sense pilota, que al final és el més dur. Després, quan la tens, no la vols ni veure. T'arriba i estàs tan cansat que no la vols ni veure.
2: Et fatiguen sense pilota que quan la tens ja no la vols ni veure perquè estàs molt cansat, no? I Dani Olmo, aquests dies que ha estat amb la selecció, ha comparat De La Fuente amb Flick i els matisos que hi ha.
20: Evidentemente son dos entrenadores distintos. Aunque la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero igualmente yo me encuentro bien en esos dos aspectos.
2: Dani Olmo diu que al Barça li demanen ser més vertical. Àlex, i és així que el joc del Barça ha anat mutant, ho expliques en 4 punts a la teva del Masterclass. Sí. Ha passat, sí, al tanto, de les 3 P's a les 2 P's.
21: Què dius? Menys P's?
22: Menys P's.
2: Quina és la P que ha caigut?
9: L'Àscar.
13: Sí. Perro potencialment o peligroso? Quina ha caigut?
21: No és aquesta, Xavi, no és aquesta. Ha caigut la P de la posició. Recordem que les tres P's del joc del Barça era la possessió, sí, la pressió, sí, i la posició. Sí. Doncs bé, com ens deia Dani Olmo en aquest tall, la posició, el Barça, ja no la té tan rigorosa. És a dir, aquest Barça continua tenint joc al peu, joc posicional, amb Lamine, amb Rodri i companyia, però en canvi ja no juga el joc de posició clàssic, pur, de tota la vida, sinó que intercanvia posicions. Hi ha molt dinamisme. Fixa't, Sique, que aquesta temporada les distàncies per partit recorregudes per l'equip són 104,6 quilòmetres de mitjana per partit, entre tots, eh?, els jugadors que participen en un partit del Barça. La temporada passada estaven 97 quilòmetres per partit i l'anterior encara estava més a baix, sobre els 92 quilòmetres per partit.
2: O sigui, 7 quilòmetres més de distància recorre el Barça cada partit respecte a la temporada passada, eh? 7 quilòmetres més de distància mitjana per partit. I ho has mig comentat ara, el segon punt interessant és que volen els jugadors més profunditat i no tant la pilota al peu, no tant joc al peu.
21: Sí, moltes més solucions a l'espai. Flick demana això, ocupar els espais, fer ruptures constants i no deixar respirar el rival, eh? Com us deia, encara hi ha els Lamine, Pedri, que moltes vegades doncs, tenen aquest joc més calmat. Però fixa't, Sique, que aquest 2026-2027, i això va molt lligat amb la posició de Rafinha de nou i també amb la de Gordon, el Barça fa 7 passades a l'espai de mitjana per partit. Sabeu quantes en feia les dues primeres temporades del Barça de Flick? Només 3. Per tant, més del doble està fent aquesta temporada, senyal de que els davanters estan buscant més ruptures i Flick vol que s'aprofitin.
2: Això ho diuen els números que interpreta l'Àlex Delmas per explicar els matisos al joc del Barça de Hansi Flick aquesta temporada respecte a les anteriors. El doble de passades a l'espai aquest any respecte a la temporada passada i l'anterior. Ho hem escoltat en boca de Ramon Terrats. És el tercer punt que tu destaques, Àlex. Ofega més al rival.
21: Sí, no el deixa respirar. Encara més que les dues primeres temporades de Flick, sempre ha pressionat molt bé, però encara està pressionant millor. La posició de Rafinha de nou i bé, l'entrada de Gordon, com dèiem, a Adeyemi, amb Fermín en segona línia, està fent que el Barça recuperi molt a camp contrari. De fet, el Barça només juga el 23% del joc en terç propi de camp. La temporada passada era el 25%. I fixa't aquesta dada, sí que aquest any el Barça obliga a sortir en llarg al seu rival 52 vegades per partit. La temporada passada eren només 36. 56 vegades s'han de treure la pilota de sobre.
2: 52 vegades s'han de treure la pilota de sobre quan la temporada passada eren 36 per partit.
21: Sí, sí.
2: La diferència és bèstia.
21: Sí, sí. És molt bèstia.
2: És molt bèstia, eh?
21: Sí, sí. I va molt lligada a la pressió, és a dir, quan tu deixes sense opcions a un defensa no té cap altra alternativa que buscar el seu nou o buscar la pilota de llarga.
2: I el quart punt és que aprofita més les finestres de transicions. Això què vol dir?
21: Sí, que quan hi ha espai i quan poden córrer, la consigna és aprofitar-la sempre, no dubtar i intentar arribar amb tots els jugadors. Aquest any el Barça arriba amb els tres de dalt i amb un de segona línia, sigui Fermín o sigui Olmo. La temporada passada, per exemple, amb Lewandowski, doncs això no era tan possible, però està arribant amb més jugadors. Fixa't que fa 2,6 contraatacs per partit aquesta temporada, mentre les dues primeres temporades de Flick estava en 1,3 i en 1,36. És a dir, la consigna és molt clara, ens ho deia Dani Olmo, però també s'aprecia en el joc. Sempre que hi hagi espai, sempre que es pugui córrer, sempre que hi hagi una recuperació, la consigna és arribar i arribar amb molta gent, amb 3 o 4 jugadors per poder acabar jugada.
2: Fa el doble de contraatacs aquest any que la temporada passada.
4: Sí, la sensació és que em fa més, no? No discuteixo la data.
2: Això és una mitjana, no? Sí, hi haurà partits mitjana. Que serà més. Mitjana,
9: també sí, perquè jo crec que no et poses per davant al minut 1. I per tant, clar, l'equip rival ha de jugar això.
4: Sí, sí.
2: Ara, fixa't, recorre 7 quilòmetres més de mitjana per partit, 104,6 aquest any, 97 la temporada passada, amb moltes més pilotes a l'espai, 7 de mitjana per partit, quan l'any passat eren 3, ofegant més al rival, que es veu obligat a pilotades llargues constants, 52 de mitjana dels rivals aquest any per 36 la temporada passada i aprofitant més els contraatacs, el doble aquesta temporada respecte a la passada.
4: I tot i que sigui contraproduent o contradictori amb les dades, Àlex, la sensació que l'equip no està tan cansat com l'any passat, o sigui que la profunditat de plantilla et permet afrontar aquests esforços, no?
21: Totalment, perquè va molt relacionat amb el punt 3, amb el que ofega més el rival i per tant tens més pilota i també amb els perfils, és a dir, Rafinha té molta capacitat per repetir esforços, Gordon també, Adeyemi quan surt a la segona part, Fermín, Olmo, són jugadors molt preparats i aquest any la sensació, no només la sensació sinó la realitat és que hi ha més profunditat de plantilla.
2: Bueno, agradat, la del...
13: pues a Holanda no hem perdut en tot el peron.
4: Però quantes ja pes tens?
13: De pila. Perquè en calen moltes de pes. La P de pressió, possessió, posició, pressió tras pèrdida, PTP...
2: No, de fet, crec que amb Xavi serien quatre, no? Perquè hi ha la percepció,
13: sí,
2: també,
13: la
2: no?
13: Sí, la percepció...
2: Això és molt important pel mig centre, sí. Tenir controlat el que passa al seu voltant. El,
13: la piripiri, que és una salsa molt bona, que està molt bé, el pil-pil...
4: També.
13: El poliuretano...
4: També, important, sí.
2: Aviam si ets capaç de dir-ne unes quantes més de paraules que comencin amb P.
13: És que me'n surten, però són dolentes.
4: No es poden dir a la ràdio.
13: No, són més del Barrio Rojo.
2: Com es nota que està a Amsterdam?
4: Clar.
13: Clar. Porros, bueno, coses, no sé.
2: Pedro, porro, Pedro. Que serien
13: Pedro,
2: dos.
13: Clar, veus, Pedro, porro, aquest l'hem de fitxar.
2: Paleolític.
13: L'hem de fer holandès.
4: Ja té dos pes.
13: Bon Pedro, bon porro.
2: Àlex Delmas, gràcies.
6: Un plaer, com sempre.
2: Ara, molt interessant, la del Masterclass. La,
13: jo sóc de moltes peix, però sobretot sóc de la E. La E d'Emcat.
4: Home, sí.
13: La E d'Emcat.
2: Sempre Emcat.
13: E, perquè tens els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria i jardineria. Això, a Holanda, és el que més trobo a faltar. Ah. Perquè no hi ha un M-all. Emcat, no. M-all, no hi és. Saps? Vull dir, bueno, que això, que a més amb els preus més competitius, la P de preus, preus clar, competitius, pues això, emcat.cat, és que és on heu d'anar pels millors materials de construcció.
4: Sense cap mena de dubtes.
2: Fem pausa.
4: Pausa, en P.
2: I a la tornada,
4: sí.
2: Vinícius... Ah, no, això serà demà. És veritat, que hem canviat el gag. És que el de demà serà tremendo. Treballem amb previsió, treballem amb previsió, que també és una P. A la tornada... Missatge de Frenkie de Jong.
13: Esto,
2: que a la gent, ara que ja torna a entrenar.
13: Estàs content.
2: Missatge de Frenkie de Jong.
7: Què t'hi jugues?
2: Que va amb F i no amb P.
22: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
23: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
24: La cadena SER presenta... El placer de escuchar.
25: Aunque mi madre nunca parecía prestar atención a lo que ocurría en el callejón, no se le escapaba una. Oía todas las voces, percibía cada revoloteo de las sábanas, captaba cualquier llamada y transmisión. Nos reíamos juntas del inglés macarrónico de una, de lo bocazas e indiscreta que era la otra, de un chillido por ahí y de una tremenda retaila de tacos por allá. Sus incesantes comentarios sobre la vida al otro lado de la ventana me permitieron degustar por primera vez los frutos de la inteligencia. Sabía cómo convertir el cotilleo en información. Oía una voz elevarse una nota y hacía la siguiente observación. Esta mañana discutió con el marido. O bajar una nota y entonces era que... se le ha puesto el niño malo. O interceptaba un diálogo a toda prisa y a partir de él diagnosticaba el enfriamiento de una amistad. Esta habilidad suya me transmitía bienestar y me arrancaba emoción. La vida parecía más plena, más intensa y más interesante cuando mi madre otorgaba sentido a la actividad humana que transcurría en el callejón.
26: Apegos feroces. Vivian Gornick, 2017.
24: Cadena SER. El placer de escuchar.
27: Las 12 en Canarias.
28: Miércoles 11 de noviembre. Ese es el día elegido por los sindicatos para la convocatoria de la huelga general en España.
27: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
28: ¿Qué tal? Buenas tardes. Fuentes sindicales confirman a la SER que será ese día, el día 11 de noviembre, aunque oficialmente lo vamos a conocer esta tarde en una reunión que se ha convocado. Ampliamos. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
29: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es lo que nos dicen a esta hora fuentes sindicales. La huelga será el 11 de noviembre, aunque la convocatoria oficial se hará pública previsiblemente a última hora de la tarde, después de que UGT y Comisiones Obreras se reúnan con el Sindicato de Inquilinas. Precisamente Precisamente es el 11 de noviembre, es la fecha que proponían las inquilinas y es quien está promoviendo esta jornada desde hace días. Lo que está claro desde el lunes es que la huelga general sería antes del 13 de noviembre, día que empieza la campaña electoral, y teniendo en cuenta que el lunes 2 es festivo y el lunes 9 también lo es aquí en Madrid, las opciones se reducían.
28: Huelga general a dos días del inicio oficial de la campaña. Esta mañana el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha dicho en Hoy por Hoy con Aymar que apoya que se convoque esta huelga.
0: Sin duda, yo comparto las reivindicaciones de esa huelga que van a convocar los sindicatos. Claro que lo comparto. Claro que en España hay un problema con la vivienda de acceso. No solo para personas jóvenes, que es donde siempre ponemos el foco, no, para prácticamente la totalidad de la sociedad, ¿no?
28: Bolaños, que ha vuelto a reivindicar la importancia de la amnistía para solucionar la convivencia en Cataluña. Sobre esto son relevantes las palabras de uno de los críticos habituales dentro del PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
1: Que pierda toda esperanza de hacernos sentir humillados a los españoles y a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Que pierda toda esperanza. Solo puede terminar humillando a aquellos que firmaron el contrato de compraventa en que consistió la amnistía.
28: Mensaje para Puigdemont y mensaje para Pedro Sánchez, mientras el PP sigue insistiendo en sembrar dudas sobre el voto por correo para las elecciones del 29 de noviembre, al mismo tiempo que juega a la equidistancia pidiendo a la gente que vote como quiera.
3: Haremos para que la Junta Electoral Central pues pueda garantizar la limpieza del voto por correo. Y el que tenga desconfianza, pues que vaya y vote presencialmente, y así seguro que, en primer lugar, ejerce su derecho y, segundo, acaba con este gobierno, que es lo que generará la desaparición de la desconfianza que se ha implantado
28: en
3: nuestro país.
28: Palabras de Cuca Gamarra, que habla de sembrar desconfianza en tercera persona sin poner el foco en el sujeto de quien la siembra. Hora 14, 1 de la tarde y 2 minutos. Tenemos además una última hora de los tribunales porque el juez que investiga el rescate de Air Europa ha citado como testigo, entre otros, a la ministra Sara Agesen. Lo hace 6 días antes de las elecciones. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Sí, en plena campaña electoral, los días 23 y 24 de noviembre, ha convocado el juez de la Plaza 49 de Madrid esta tanda de testigos, que incluye a la vicepresidenta Agesen, pero también al jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, al que fue secretario de Estado de Transportes y ahora preside Correos, Pedro Saura, o al presidente de la CNMV. También a la exsubsecretaria de Hacienda, un directivo de la SEPI, e incluso a Íñigo Errejón, que en su día criticó como portavoz de Sumar el rescate de Air Europa. El movimiento se produce en esta investigación del rescate, que arrancó con una querella del Partido Popular y que no experimentaba avances desde la declaración del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, el pasado mes de julio, cuando en calidad de imputado descartó irregularidades en todo el expediente.
8: Cadena SER. Servicios informativos.
10: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
11: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
12: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
11: Entradesauditori.cat.
14: En septiembre, El Hormiguero continúa arrasando un mes más.
17: Esto no se detiene.
14: Es el programa más visto de la televisión.
17: A tope.
14: Líder absoluto.
30: De otro planeta.
14: Y esta semana continúa por todo lo alto. Esta noche, Bustamante. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
31: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
32: Carglass cambia, Carglass repara.
33: Cadena SER y SER Cataluña. El so de la vida.
34: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
2: Una i cinc, Flaqui, el missatge que acabes d'enviar ara mateix al grup és real?
4: Sí, és del conte del Celta, estan fent conya, perquè si algú no va veure l'homenatge final a Messi després del partit, va haver-hi un festival de drons, era un moment absolutament emotiu, Messi emocionat, a flor de pell de gallina, llàgrima pràcticament a punt de saltar, i la gent gravant els primers drons que començaven a dibuixar les primeres figures al cel, i de sobte, en aquell moment tan màgic, el primer que va aparèixer en el festival de drons va ser un cartell de publicitat d'una casa d'assegurances. Doncs el Celta...
2: Que Messi fins i tot devia flipar.
4: Home, sí. Sí. Doncs el Celta ha aprofitat que van fer-li un homenatge de Iago Aspas ara fa uns mesos, va dir, com no se'ns va acudir nosaltres aquesta idea, i han fet un muntatge, un vídeo d'homenatge, on apareix...
2: Sí, l'estic ensenyant al live del que t'hi jugues.
4: Antonio Lovato.
2: Per si podeu veure, a part d'escoltar la ràdio, al live del que t'hi jugues l'estic ensenyant.
4: És un vídeo, eh? Del...
2: Sí. Del... ¿Cómo no se nos ocurrió meter publicidad en el homenaje a Aspas? Sí. Marketing del bueno. Piulat el Celta i una imatge de Balaídos amb drons dibuixant Antonio Lovato.
4: Sí. Es veu el vídeo, es veu Iago Aspas veient-ho aquí emocionat i de sobte apareix el...
5: El Celta es diverteixen.
4: Sí. És un dels grans contes de Twitter.
2: Molt ben lligat, Bermúdez.
6: Sí. Yo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.

0: Ja tenim per aquí a l'Anna Palet, a la que podeu escoltar tots els dies a la graderia del balcó, a 8:45, 20:30, amb mitja hora d'informació esportiva a la cadena SER, cada dia amb l'Anna Palet, la graderia del balcó. Què tal, Anna? Bon dia.
1: Hola, sí, què tal? Bon dia.
0: I avui has vingut al Que t'hi jugues perquè volem reflexionar sobre el que suposa per a les futbolistes el repte de setmanes ara que s'ha aprovat una sèrie d'ajudes, ho ha fet la federació, per a que les futbolistes que vulguin ser mares puguin congelar òvuls, en fi, que s'està parlant molt aquests dies de com avançar en matèria de drets de les persones i com fer-les compatibles amb l'esport d'èlit, en aquest cas amb el futbol. El repte de les futbolistes, Anna, de ser mares.
1: Doncs sí, sí que un tema, el de la maternitat al futbol femení, del qual s'han parlat molt des que es va saber que la Federació Espanyola de Futbol oferiria a les jugadores internacionals, també a les àrbitres i a les de futbol sala, la possibilitat de congelar òvuls per així doncs afavorir la maternitat d'aquestes un cop acabin les seves carreres, ja que durant la millor etapa per ser mares estan dedicant el seu cos al futbol d'elit. Tot plegat ha despertat opinions de tot tipus. Hi ha qui considera que és una mesura masclista perquè el que s'hauria d'ajudar és a la conciliació i que una jugadora, si vol, pugui ser mare durant la seva carrera, i també n'hi ha que estan a favor les mateixes jugadores de la selecció, que són les que ho van demanar. Per parlar d'aquesta qüestió, ja que és un debat complex, tenim a dues convidades de luxe.
0: Una és col·laboradora de la casa, la coneixereu, Olga García, què tal, com estàs?
2: Molt bé, sí que.
0: Futbolista, 34 anys, exfutbolista, tot i que diuen que les que sou futbolistes no us retireu mai. No, el Jofre Mateu diu que ell mai s'ha retirat i, per tant, sempre serà futbolista.
2: És un vividor.
0: I l'altra és la Marta Corredera, que també la coneixereu i que... Podríem dir que més o menys vas començar aquí, alguna cosa vas fer aquí
3: sí,
0: al principi
3: correcte,
0: de tot, sí o no?
3: Sí, sí, sí, correcte.
0: Per tant,
3: sí,
0: aquí va començar tot.
3: Sí, una de les cases on va començar tot, sí.
0: 35 anys, també futbolista, exfutbolista, la Marta té dues filles i tu, Olga, també dues. La gent ho sap perquè alguna vegada n'hem parlat a la ràdio.
2: Ona i Noa, i ella Ona
3: i Aina.
2: I Aina.
0: Ah, sí, o sigui, Ona i Ainhoa, però, Ona i Aina.
2: Però per atzar, és a dir, el d'Ona... Jo realment sabia que havia tingut a la petiteta, però no sabia que era Ona, i nosaltres amb la Carla vam triar el nom de Noa, el que és que després, clar, hi ha la casuística de quan a la setmana 18 diuen que hi ha problemes en l'embaràs de la Carla, que després d'això, de cop i volta, analitzen què està passant i no s'havien adonat que hi havia una altra nena que estava dintre de la Carla, és a dir, que era, per això eren bessones. I llavors vam dir, hòstia, ara hem de buscar un altre nom que sigui... i vam jugar amb aquest joc de paraules. Noa, si canvies en l'ordre de les lletres, és Ona. Però que va ser així molt...
0: Hòstia, que bo. Sí, sí. Sabeu que la meva mare es diu Ona?
2: El què?
0: La meva mare es diu Ona.
3: No ho sabia, no?
0: Mariona, Ona.
2: Ah, mira.
3: Sí, sí, clar, sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Què us sembla la nova llei?
2: Penso que té coses bones i coses que potser es poden millorar. És a dir, té coses bones en el sentit de que facilita el fet de que moltes jugadores doncs hagin d'evitar aquests costos possibles del fet de la congelació d'òvuls.
1: Perquè, per situar, és un tractament que parteix dels 2.000 euros, és a dir, de 2.000 cap amunt. Per tant, hi ha moltes jugadores que es poden trobar que no tenen els diners per congelar òvuls.
2: I aquí és l'altra part, que suposo que després també en parlarà la Marta, que és el fet de que crec que solament està per la gent que arriba a internacional absoluta. És a dir, que jo crec que aquesta és la part a millorar, que no solament hauria de ser aquestes jugadores, sinó que hi hagués un conveni per tots els equips, que per les jugadores que volguessin ser mare tinguessin accés a aquesta facilitat de poder tenir aquesta congelació d'òvuls, perquè moltes vegades això també serà molt necessari. Hi ha moltes jugadores que ho retracen fins al final, com dius, per aprofitar i fer tot això.
0: Clar, perquè és només les jugadores internacionals?
1: De moment és així.
0: Per alguna cosa s'ha de començar o per què?
1: Sí, és aquest el primer pas.
0: És una qüestió de pressupost, és una qüestió de diners.
1: Entenc que sí, i que és el primer pas que ha volgut donar la federació, i que ja veurem si en un futur s'amplia o no, però és veritat que precisament les internacionals acostumen a ser les que ja més recursos tenen.
3: Sí, les més privilegiades. A mi és una mesura que no em desagrada simplement pel fet de que ho han demanat les jugadores, i ja només per això s'ha d'aplaudir que la federació, doncs, en aquest sentit, doncs busqui una solució en aquest problema que es troben les jugadores, que diuen, jo encara no vull ser, però tampoc vull que el dia de demà, quan em retiri, ja sigui massa tard. Per mi és insuficient totalment, primer pel que deia la Olga, no?, de dir, casualment, les jugadores que estan a la selecció absoluta acostumen a ser les més privilegiades econòmicament, o sigui, vindria a ser un tema de que potser són les que menys ho necessiten, no? I per mi per això és insuficient, perquè s'hauria d'extendre tota la lliga. Jo entenc que la federació ho ha fet per protegir les seves jugadores en quant a selecció, i també ho ha fet per ser pionera i perquè darrere vinguin tots els clubs, perquè la federació últimament està sent exemple en moltes d'aquestes situacions, en conciliació, en la congelació d'òvuls, però és insuficient, insuficient totalment. I després a mi hi ha una de les parts que em fa patir molt, que és el tema de que val, es dona aquesta solució, però i què passa amb les que sí que volen ser mares en aquest moment? Són totes aquestes jugadores les que s'han de cuidar, les que s'han de protegir, i ara mateix aquesta protecció no està garantida i segueixen havent jugadores que tenen molta por al que pot passar si es queden embarassades en actiu.
0: Clar, perquè aquí tenim dos casos diferents. Un és el teu, Olga, que va ser mare de bessones, com hem explicat, amb Carla Suárez. Ella va ser qui va tenir les bessones.
2: Correcte.
0: I el teu, Marta, que et vas quedar embarassada quan estaves al Madrid.
3: Sí, correcte.
0: I vas tenir molts problemes, no? Perquè hi va haver gent que va criticar que et quedessis embarassada quan encara estaves en actiu.
3: Sí, i ho segueixen criticant, sobretot, i la major part dels que critiquen són aficionats del Madrid que no entenen com una persona que és un actiu pel club, que és una jugadora que el club depèn del seu rendiment, decideixi aturar la seva carrera de manera abrupta i sobtada per, segons ells, creuen que és un capritx de voler ser mare, no? I això ho han criticat molt. Jo ho he passat molt malament en aquest sentit durant l'embaràs de l'Ona i després, perquè vaig haver de llegir autèntiques barbaritats, fins i tot amenaçant a la meva filla per part d'aficionats del Madrid, perquè ells no entenien que jo no tornés a jugar, perquè ells no entenien que jo no estigués a Madrid, perquè ells... és que és la meva vida privada, tu no has de fer res. No vaig denunciar, perquè en aquell moment mentalment jo no estava bé. Vaig bloquejar molta gent a Twitter, tinc moltíssima gent bloquejada, perquè no vull saber res. Però és veritat que si això m'arriba a passar quan jo hagués estat forta mentalment, hagués sigut el cas del segon embaràs o hagués sigut després, més d'una denúncia hauria posat, sí.
1: I que en el teu cas vas tenir uns problemes físics,
3: sí,
1: derivats
3: de, sí, sí,
1: del part, que no tries, però que t'impedeixen tornar a practicar el futbol d'elit.
3: Sí, i això encara a mi em feia més mal, no? Perquè jo estava a casa meva intentant recuperar-me completament sola, perquè el club en cap moment va estar present en aquella situació, i llavors al meu cap, tu imagina't, una jugadora que la seva carrera esportiva està allà per complet. No saps què passarà demà, no saps el teu futur quin serà. I així a tot això li sumes que tu veus que físicament no t'estàs recuperant bé, que tens un problema crònic com és una diàstasi abdominal, que funcionalment no pots...
0: Què és això, perdona?
3: Bueno, la diàstasi al final és una separació dels rectes abdominals que t'impedeixen funcionalment competir al màxim nivell. Jo ara segueixo sense poder fer esports amb impacte, segueixo sense poder sortir a córrer perquè tinc dolors, tinc disfunció. Oh. Al final no és una situació normal. Jo m'hauré d'acabar d'operant, i això al final és algo que jo vaig patir molt internament meu, que la gent no sabia, i tots aquests comentaris i aquesta situació a mi em va destrossar.
0: I creus que el club no et va recolzar per desconeixement o per què? És a dir, hi ha vegades que la gent actua sense
3: Clar,
0: saber, no?
3: Jo entenc...
0: O per falta de sensibilitat, perquè...
3: Bueno, entenc que és una situació molt nova, o va ser una situació molt nova per tothom. El problema d'això és que jo tinc la sensació que no n'han après, i que no s'ha après, i que no s'han pres mesures després d'això. També penso que la gent que estava o està al capdavant d'aquesta secció en un club com el Madrid no està a l'alçada d'aquesta situació ni del càrrec que té. Jo no culpo el Madrid, perquè el Madrid és un club tan gran que es pot descontrolar moltes coses o és molt difícil de controlar-ho tot. Jo, al final, responsabilitzo a la gent que estava al capdavant d'aquest projecte.
0: La Marta Corredera es va quedar embarassada. En el teu cas, Olga, vau decidir que seria Carla Suárez la que es quedaria embarassada. Per què?
2: Bàsicament perquè jo seguia en actiu. Crec que també la facilitat de que estigués la Carla després de tot el que havia
0: passat. La gent ja ho sabrà, però per si de cas, sí, ella també és esportista d'èlit.
1: Mm-hmm. En aquell cas, l'any on vau tenir les nenes ja estava retirada.
2: Sí, també va ser 2 anys previs de cop i volta a salir. La Carla va congelar els òvuls perquè va patir el linfoma de Hodgkin, que era el càncer, i llavors doncs, tot això va fer que després, ja quan es recuperés, vam tenir la possibilitat de tenia i prendre aquesta decisió de ser mares, i òbviament doncs, la Carla tenia moltes més facilitats, i a partir d'aquí doncs, jo, com continuava en actiu, doncs, al final aquesta va ser la decisió, i en el 2023 doncs, van néixer les dues. Però clar, el meu cas és totalment oposat al de la Marta, en el sentit de que clar, jo ho he viscut des de la part diferent. Jo no he tingut...
1: Que acompanya el procés, correcte, però que físicament no has de viure les conseqüències. Comentàvem la legislació, comentàvem que ara si una futbolista es queda embarassada en l'últim any de contracte pot demanar al club que se li allargui un mes. Hi ha també més mesures, com que hi hagi sales de lactància, com oferir la possibilitat de tenir una guarderia mentre s'està entrenant o s'està jugant. És suficient?
0: Què vol dir tenir una guarderia mentre s'està entrenant o jugant?
1: Que si la llei es compleix, que això després s'hauria de veure, si una futbolista ho demana, en els horaris d'entrenament o de partit, el club li ha de poder oferir, no sé si a través d'un ajut econòmic o com es fa exactament, físicament, però li ha d'oferir la possibilitat de tenir
0: però
1: els fills.
0: Però externa o integrada al propi club, allà a les instal·lacions.
1: Això desconec exactament com s'està aplicant, però ha de tenir la possibilitat de dur els nens a una guarderia mentre està exercint la seva feina, en aquest cas entrenant o jugant. Però
0: hi ha grans empreses que ho tenen, això?
1: Sí, sí, és un avenç important, i no sé vosaltres si sentiu que aquestes legislacions han ajudat a anar endavant o que tot segueix molt parat.
3: Imagina't si estem tenim nosaltres aquest debat i tenim tants dubtes sobre què pot passar en aquesta situació. Imagina't les pròpies jugadores. Jo quan em vaig quedar embarassada, l'única cosa que, o de les poques coses que es recollien en el conveni col·lectiu, era que el club estava obligat a renovar-te un any més si tu volies, que això el Madrid és veritat que ho va complir, a mi em van renovar un any més, i després, doncs això, que havia d'haver sales de lactància a la instal·lació al costat del vestidor. Clar, a mi quan em van preguntar, dic, és que jo no necessito una sala de lactància, jo a la meva filla li puc donar el pit asseguda a una cadira, a un banc, al terra, és que m'és igual, vull dir, donar el pit és una cosa natural, que no haig d'amagar-me en una càpsula jo sola allà tancada, no. Dic, potser és més important el que dèiem, no? Tenir una persona que estigui per la nena o que cuidi la nena mentre jo estic entrenant, no haver de separar-me si haig d'anar un cap de setmana a competir fora de la meva filla que està lactant, que és un nounat, un acabat de néixer, que pugui venir amb mi. Són temes de conciliació que són molt més importants que una maleïda sala de lactància. Jo tinc la sensació que en això és el que no s'està evolucionant, perquè es parla molt de sí, una sala de lactància, sí, el dia que et quedis embarassada necessites un entrenament específic, sí, però i què passa amb la psicologia? Què passa amb el sòl pèlvic? Què passa amb la fisioteràpia especialitzada en una situació on no t'has trobat mai que la jugadora necessita un pla específic? I què passa després?
0: No hi ha pla específic d'entrenament per quan t'has quedat embarassada, esperit i tornes a competir al màxim nivell?
3: No, vull dir, això depèn de cada club. Això depèn de cada club. Jo, per exemple, a la Larilla del Levante, en aquest sentit, ella no va parar d'entrenar perquè el Levante li va fer un pla específic per ella, per entrenar, per poder estar o intentar estar al 100% abans i després del postpart. Però això depèn de cada club. Depèn de que el club vulgui posar-s'hi, no vulgui posar-s'hi, li faci mandra o fins i tot tingui els recursos, però òbviament hi ha clubs que no poden tenir els recursos per fer-ho.
0: Perquè tu, Olga, heu comentat que amb la teva parella decidiu que sigui ella la que es queda embarassada perquè ja estava retirada,
2: sí.
0: I en el teu cas encara estaves en actiu, però si haguessis tingut facilitats, t'hauria agradat a tu quedar-te embarassada també o no?
2: Bona pregunta. Crec que és un tema que jo sempre he volgut ser mare. El que passa és que jo crec que fins que no vaig tenir una parella estable en aquest moment, doncs jo no vaig tenir aquesta opció de poder voler ser mare. Crec que el fet de també d'arribar a un punt amb el que la Carla té 4 anys més que jo, ella tenia 34, jo tenia 30, i vam dir, crec que és el moment idoni, sobretot pel que és el post retirada de la Carla. Crec que també el fet de la possibilitat que hagués tingut aquesta enfermedad, doncs va fer que s'accelerés molt més el procés de voler tenir i conviure amb aquesta situació, i per això vam començar doncs amb aquesta fecundació in vitro, que després, clar, la primera vegada no va sortir bé, perquè sol ser molt normal, i després, doncs, la segona, doncs, mira, va sortir...
0: A la segona? Encara va tenir sort. Va anar prou ràpid.
2: Sí, sí, bessones, i és el que dèiem, doncs, a mi em va canviar totalment la perspectiva aquesta, jo crec que va accelerar el fet de que la Carla tingués aquesta enfermedad.
1: Crec que un altre dels temes importants i una de les novetats que també ha anat implementant la federació en els últims anys és que ho vam veure en l'exemple de la darrera Eurocopa, com es va posar molt finançament en que les famílies poguessin estar durant totes les setmanes que durava la concentració, que en aquests casos, en aquests tornejos, no són poques. La Irene Paredes, per exemple, va estar acompanyada dels seus fills en tot moment i de la seva parella. Això també deu ser molt important, no? No sentir que tindràs una família i estaràs allunyada d'ella perquè la professió et portarà això.
2: I això crec que va ser pionera als Estats Units. Crec que ha estat
0: la selecció dels Estats Units.
2: Sí, a l'exemple a seguir.
3: I la Lliga, sí, també.
0: La Lliga americana.
3: Sí, sí, allà les jugadores viatgen amb els fills i les dones o els homes, allà on van, perquè a més allà a la Lliga americana tenen partits a l'altra punta de l'estat, diguem, o del país, i potser s'estan una setmana i jugant, aprofitant i jugant dos partits.

0: I les jugadores s'emporten les seves criatures i qui faci falta, com si és la mare per cuidar la criatura, vull dir.
1: I després Espanya va fer, crec que la primera vegada va ser en el Mundial,
0: sí,
1: que va ser quan Irene Paredes i crec que Ivan Andrés van ser les que van portar tota la família cap allà, és a dir, que també hi ha coses que a poc es va creixent a passos agigantats, però crec que ara mateix doncs s'ha de recórrer, encara queda molt camí per a moltes situacions com aquestes, que ja cada vegada veiem que hi ha més futbolistes o esportistes que volen ser mare, però crec que queda molt camí per recórrer.
2: Quin és el país exemple per a tu? Heu dit abans que la selecció americana i la lliga americana era exemple, i com a país, com a cultura, quin seria l'exemple a seguir, o el mirall?
1: Jo recordo que, no sé si, potser ara em marco un triple, però se'm van dir que els països nòrdics eren exemple també d'això, que donaven ajudes, facilitat, crec que eren 2 anys que, no sé, ara ho hauria, parlo de memòria, crec que vaig estar parlant amb un amic de sobre això, però crec que és el que diem, és que al final la Marta té raó en el sentit de que tens tota la part de quan tens el fill, però després necessites aquest component d'ajuda perquè és una evidència, si les dues persones treballen, al final doncs és molt complicat, sobretot perquè si es fica malalt o qualsevol cosa que dels que tinguin fills en són conscients, doncs ja has de canviar molt.
2: El primer any es fiquen malalts cada 2 per 3 i si tens bessones, quan no està malalt un està malalt l'altre, que t'ho dic per experiència.
1: I que al final és el que parlem, també de molt dels casos de cada vivenda, però sí que ara mateix es necessita donar-li una volta a això perquè es necessita ajuda.
3: Jo, per anar tancant, us voldria preguntar, quan els vostres fills vagin sent més grans, què us agradaria que es trobessin, no? I una mica també com li, si els explicareu o no la feinada que vosaltres heu fet per obrir
2: Olga,
3: el camí.
2: Olga, les teves filles quants anys tenen ara?
1: 3.
2: 3. I els teus?
0: 4 i 2.
2: 4 i 2. Doncs, 3, 4 i 2.
3: D'aquí uns 10, 15 anys, com els explicareu, o si ho fareu, les vostres pròpies experiències de com malauradament vau haver d'obrir camí i què espereu que es trobin? Quina realitat?
0: Home, jo òbviament que els hi explicaré, 1000 per 1000. Vull que sàpiguin la realitat dels seus pares des de principi fins al final, però espero que aquesta realitat no la visquin elles. Perquè estem parlant de 10-15 anys, per mi són molts, i espero que tot canviï en un període més curt de temps. Crec que tant la Ola com jo som persones que tenim un altaveu molt gran i que hem de fer servir aquest altaveu perquè les coses segueixin canviant, i hi ha molts exemples. La Ona Carbonell, per exemple, és una nedadora desincronitzada, que tots la coneixeu, no la descobriré jo aquí, que porta per bandera el tema de la maternitat, i ella ha sigut una lluitadora des del principi per donar altaveu, per ajudar les mares esportistes, per crear plans amb el CCD, amb el Comitè Olímpic, i jo crec que al final aquests governs, no? El govern d'Espanya, el CCD, el Comitè Olímpic, la Liga F, la Federació, són entitats que han de donar altaveu o han d'escoltar les jugadores o les esportistes que han passat per aquestes situacions, i jo tinc la sensació que això no està passant. O sigui, a mi, i ara fa poc parlava Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F, que havia parlat amb esportistes i amb mares que havien sigut mares, a mi ningú m'ha trucat. A l'Olga ningú l'ha trucat.
3: I no serà perquè no sou conegudes.
0: Per exemple, i som casos pioners a Espanya.
2: I per què creus que no passa? Per què no escolten? Per què no tenen altres opinions?
0: Potser no els interessa.
2: Per què?
0: Perquè no interessa que els clubs s'hagin de gastar més diners posant plans específics a jugadores que es vulguin quedar embarassades. Als clubs no els interessa que una persona en actiu pari de jugar sobtadament perquè depenen del seu rendiment. I això és una obvietat, i són temes que no toquem perquè sembla que són temes tabús, però són temes que s'han de tocar. Perquè tota jugadora, tota dona té dret a ser mare, independentment del treball que faci, quan li doni la gana.
2: Ja, perquè ara, fent d'advocat del diable, no? Algú que ens pugui estar escoltant diu, ah, però si teniu una carrera d'esportista d'èlit fins als 35-36 anys, espereu-vos acabar a ser mares. Què li diries? Com li explicaries a aquesta persona perquè entengui que ha de ser compatible les dues coses?
0: Mira, jo crec que la gent que encara té aquesta mentalitat no mereix que nosaltres perdem el temps explicant res. Sincerament, estem al 2026... si encara hem d'anar explicant a la gent que una dona vol ser mare a l'edat que li dongui la gana, és que tenim o seguim tenint els problemes que tenim.
2: Bueno, dona o home.
0: O home, sí, vull dir, la persona, qui vulgui, l'individu, qui vulgui. Vull dir, és que jo no haig de donar explicacions de la meva vida privada absolutament amb ningú que a mi mateixa, i a la meva parella, òbviament.
1: És que és complex, perquè al final tot el que la Marta té raó, però sí que també ho extrapolem també a la part laboral, és a dir, moltes vegades nosaltres ho fem des de l'altaveu de la part esportista, però també ha de ser la jornada laboral. Si ara l'Anna vol ser mare, doncs al final també s'ha d'entendre, però moltes vegades el propi futbolista arriba un moment en el que se'l troba com un actiu en el que el club o les institucions doncs saben que si funciona és perfecte, si no doncs fem un canvi perquè ja vindrà algú altre, però en el moment que es parla d'embaràs és un tema tan ampli, tan complex que moltes vegades doncs no se

0: li dona aquesta part d'importància, perquè el club pot dir que ara mateix és un marrón de que ara estigui dos anys pagant una jugadora que realment després no li trauré profit, i per això dic que aquí el més important són la Lliga F, les institucions que donen aquesta part de suport i ajuda, perquè és un tema que realment és molt important.
1: Perquè parlant de competir al nivell, està demostrat que tu pots ser mare i després tornar i rendir igual. Mira, que ho feies abans d'haver parit, no?
0: Jo t'ho dic en el cas perfectament de la Serena Williams. Òbviament, l'altre dia estàvem allà a Wimbledon i tu la veus, li costa. I és cert que ha tingut que treballar moltíssim per poder arribar, i parlem de molts casos, jo parlo en el món del tennis, que òbviament doncs, ja es tenen la vida solucionada des dels 25, i per elles és com la part de, mira, doncs saps què? Després de tornar sent mare, torno a ser i competir. En el món del futbol passa, però crec que moltes vegades després, això t'ho pot dir la Marta molt millor, és un procés molt complex, que no tot és tan maco com sembla. Al final estem parlant, ho deia la Marta, amb el diàstasis, tot això que ara mateix li ha impedit fer molta vida normal del que realment implica.
1: Home, per això parlaves de plans específics, no?
0: I això clar, hauria de ser obligatori per tots els equips.
2: Perquè cada dona és un món i cada maternitat
3: és
2: completament diferent.
3: I cada embaràs és un món. Jo l'embaràs de l'Ona, de la meva primera filla, estava jugant al Madrid, jo estava a Madrid, em vaig trobar amb la situació de quedar-me embarassada completament sola a Madrid i estar una setmana al llit, vomitant, marejada. Clar, és que no tots els embarassos són idíl·lics.
1: No
3: tots els embarassos són bons. I hi ha tants embarassos com dones i al món. I s'ha de treballar específicament en cada embaràs i en cada dona. I jo entenc, i ho he dit abans, entenc que pel club o per la institució o per l'empresa és un marrón. És un marrón, perquè tu necessites ara substituir aquesta persona i més amb el futbol o amb l'esport, que és una persona que segurament cap altra jugadora tingui les seves característiques futbolistes i tu l'has fitxat per això, però no per això l'has de deixar de la mà de Déu. Vull dir, són persones. És que davant de tot són persones i això és el que moltes vegades se'ns oblida.
1: Molt interessant la conversa amb Olga García, amb Marta Corredera, en el marc d'aquest canvi legislatiu, anunciat ja a principis de setembre, és un primer pas, s'ha de seguir caminant i debatent, perquè d'aquesta manera es pot millorar la societat. Marta Corredera, Olga García, gràcies.
3: A vosaltres.
1: Anna Palet, escoltem a la graderia del balcó.
3: Fins després.
4: Què t'hi jugues?
5: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
6: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
7: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus. I al carrer Víctor Català A58 al polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
8: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
9: Tots els nostres continguts.
8: Som a tot arreu. Som al teu costat.
9: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
8: Tot això passa aquí.
10: Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
11: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
1: T'has immolat emocionalment, amb sort de tu.
11: És que és una cançó molt bonica, no puc escoltar la lletra perquè m'emociono.
1: Què et passa pel cap quan sona?
11: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida, tot. La sort que tinc
10: de tu. Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.
12: Sort en tinc de tu.
13: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
14: Que no vuelvas a llamarme a estas horas. Que aquí tenemos ventanas cortizo.
15: Con ventanas cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
16: Cambian los gobiernos, la economía, el clima y con ellos todo lo demás. Estar informado no es entender lo que está pasando, sino también lo que está por venir. Suscríbete a El País para tener acceso ilimitado a noticias, investigaciones y análisis en profundidad. Entra en elpaís.com o descarga la app y suscríbete.
1: Arnau Tenas, Mallorca, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Com estem?
4: Saber d'aquesta confiança que et porta a jugar setmana rere setmana també se't veu molt més disfrutant ara mateix, no?
2: Aviam, sí que és veritat que... Espera't, que m'acaba d'arribar al dinar, un moment, eh?
1: Hòstia. En sèrio? Hòstia, això sí que és la ràdio en directe, ara.
17: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
18: Què t'hi jugues?
19: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
20: Media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
19: Arroba Què t'hi jugues.
1: Ja sabeu que tots els continguts del programa els podeu recuperar a la pàgina web de la cadena Ser i a l'aplicació per a telèfons mòbils, i us recomano, si no la vau escoltar, que recupereu l'entrevista amb Arnau Tenas.
21: I veient-la.
4: És que aquest moment del dinar, si li fas un guió, no queda tan...
1: Quina gran estona de ràdio ens va regalar. Sí. Ensenyant-nos el tiquet per demostrar que menjava un pokeball.
21: Patint per no haver ensenyat.
1: Patint perquè després havia ensenyat la direcció de casa seva. O sigui, va ser tremendo, tremendo, tremendo, agrada, tremendo. Però. Núria, Vilacalma.
3: Sí, què tal?
4: Jo no ho he dit ara, eh?
3: No, però ets el creador.
1: Núria Vilacalma.
2: Per què?
1: Perquè sempre va amb calma, tot i que treballa un munt. Sí, està molt bé. Sí, és
2: ja, ja va bé, gent que transmeti tranquil·litat.
3: Què és aquest nino que has posat aquí?
1: El Bermúdez. Ha portat un nino de Messi.
2: Sí, és un regal del meu concunyat.
3: Vale.
2: Sí, però me'l va regalar per Amic Invisible, és argentí, i doncs em va regalar aquest Funko Pop del Messi, que em vaig pensar, pues, quin millor dia que avui, perquè el tinc
3: totalment
2: per allà.
1: Porta el Mundial, agafat, amb les mans.
2: Evidentment.
3: Hi ha molts comentaris, sí que, al voltant de Messi, al chat de YouTube. El David diu, quina enveja no poder haver-li fet un homenatge com aquest al Barça. Hi ha molts comentaris al voltant de l'homenatge que ha rebut Messi a l'Argentina i que no ha rebut al Camp Nou. També diu que el Barça li deu una estàtua i un dia com el d'ahir, però quan s'inauguri el nou Camp Nou. I el Carlos deixa anar una idea, que és que al Camp Nou, cada partit, al minut 10, s'hauria de corejar el nom de Leo Messi.
4: Sí, era un cant protesta, diria, no?
1: Vinga, com que hi ha molts missatges i ens n'estan arribant molts al WhatsApp del Què t'hi jugues, 666-32-72-11, n'escoltem uns quants. Lluís?
22: Jo recordo un dia que vaig anar a veure un Barça-València, on sí, en Messi era molt i molt jovenet encara, tot just començava, i a la mitja part anàvem 0-0 i jo renegava amb el meu company que havíem anat. Dic, aquest tio és un xupon, se'ls casca totes i no en fot ni una, que condena, l'haurien de vendre ja, perquè ara que està, que tothom en parla tant, l'haurien de vendre. La segona part va fer 3 gols, un hat-trick, 3-0 i cap a casa. Sort que no en tinc ni idea de futbol i no em van fer cas.
1: 666-32-72-11, el WhatsApp del Què t'hi jugues. Oriol?
23: No he vist una cosa igual. Vale? Jo el definiria aquest home, el Messi, val? Primer, quan el vaig veure els primers cops, que tenia una marxa més, vale? Que quan l'altre em mirava per allà Montera, ell ja havia sortit i ja estava rematant. No estava per hòsties. I després, dos, que la lago més bèstia que pot tenir aquest nano és quan tu veus entrevistes a qualsevol jugador i li preguntar, bueno, demà amb el Barça contra el Messi, com el podreu parar? I apartaven la mirada de la càmera, miraven amunt, escongien els ombros i deien que Messi no es pot defensar. Jo crec que això és el millor halago que et poden fer els mateixos jugadors.
1: Més missatges del Josep.
24: Vinga, va, que jo seré a l'agre de la colla. Messi ens ha fet molt, molt, molt, molt, molt, molt feliços.
4: Però...
24: com aquella nòvia amb la que has passat les millors estones de la vida. Però no te n'oblides que un dia va enviar un burofax i te la va fotre amb un francès i se'n va anar al PSG. La culpa no és de ningú, més que d'ell, que no s'estimava tant el que nosaltres l'estimàvem amb ell. I reconeixent-li que ha sigut i serà el millor de la història.
25: ¡Forza!
1: 666-32-72-11. Johanna.
26: Bueno, para mí, Leo Messi es todo lo que está bien en el fútbol y en lo personal. Creo que en Argentina nos ayudó mucho a unirnos más después de muchos años con muchas estrellas en nuestras líneas, que no funcionaba, que no ganábamos. Y él nos demostró que, siendo el más grande de la historia, lo más importante es hacer grupo y unirnos. Y es todo, porque me trae muchos recuerdos también con mi mamá, porque hay gente que no le gusta el fútbol, hizo que le guste, hizo que lo siga, hizo que lo admire, hizo que lo quiera, que lo ame, y el no tenerlo va a ser muy duro. Un jugador que te lleve a finales del mundo, las perdamos, y aún así le agradecemos eternamente, yo creo que pocos países lo pueden decir. Lo amamos por siempre y para siempre.
1: Uau, s'ha emocionat.
2: No es presentarà a la reelecció.
1: Com?
2: Res, igual. Bromes de merda.
1: De vegades estàs al teu món i de tant en tant baixes.
2: Sí, a mi, jo sempre que una persona plora molt m'agrada dir no em presentaré a la reelecció.
1: Ah, per Núñez.
2: Recorda. Sí.
1: Val. Has de posar context perquè fa tants anys.
2: La vida és així.
1: No ho recordem. Ai, 6 6 32 72 11, acabem amb la Nuri.
0: L'únic que ha demostrat Cristiano és que com a jugador, pues bueno, sí, pot ser bo, però és boníssim amb egolatria i prepotència. Amb això és únic al món. I el Carlos Jesús, desbordat, que no el torni a convocar,
1: sí,
0: que tingui un parell de nassos i que no juegas más con Portugal. Sí.
1: Tengo los controles de la nave.
5: George Jesús.
1: Tu saps que em vaig disfressar una vegada de Carlos Jesús?
5: Ah, sí?
1: Sí, tinc foto i tot.
2: Pues de, porta-la. Porta-la, sisplau.
1: La tindrà ma mare a l'àlbum familiar.
2: Hosti, tu.
1: Es transformava en Christopher, que era el seu fill.
5: Sí.
1: En Christopher, mijo.
5: Soy Christopher.
6: Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Lo está preparando Antarcharán. Entonces la nave, cuando se ponga arriba, echaron a lo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura.
1: ¿Com has pogut ser tan ràpid, Willy?
5: Les habilitats del Willy.
1: Increïble.
5: Sí, sí.
1: Li deu agradar molt, Carlos Jesús.
5: T'he controlat. Referència.
1: Com riu. Això és que sí.

0: Diu l'Helena que anem tard i que espavili.
1: Sí, és que...
0: Estava reenviant un acte que ens han convocat i que es veu que no el teniu a la redacció, l'he rebut jo.
2: A partir de les dues ho faci.
0: Espera, que m'aixeco. Albert, què tal amb tants papers?
1: Doncs crec que tenia informació molt bona sobre...
0: Espera, que encara tinc la galta vermella.
1: Sí, encara, ara millor. Tenim informació interessant sobre aquest projecte de la NBA Europa.
0: Hi ha hagut reunió a Itàlia, a Como, amb els equips de la Superliga, l'Euroliga de bàsquet, els que van fundar la competició, l'Euroliga de bàsquet, un projecte que és similar a la Superliga de futbol en el seu moment, i al Barça, i havien d'estudiar una proposta de la NBA, que de moment queda en stand-by.
1: De moment queda en stand-by, els 13 grups l'han rebutjat, però de moment segueixen oberts a seguir negociant amb la NBA, que hauria de fer una oferta nova en un mes, més o menys. Madrid, Bayern, Panathinaikos són dels més interessats en seguir. El Barça, en canvi, és dels més beligerants i més contundents a l'hora de renunciar a aquest projecte.
0: És a dir, el Barça el que vol és continuar a l'Eurolliga.
1: Sí, i també els clubs sobretot més petits, perquè a la NBA no hi tindrien cabuda, com per exemple el Baskonia. Què proposa la NBA? Crear una lliga a partir de la temporada que ve, 27-28, amb 12 ciutats que hi han de ser: Londres, Manchester, Lió, París, Madrid, Barcelona, Roma, Milà, Múnich, Berlín, Atenes i Istanbul.
0: Aquestes 12 ciutats hi estarien segur?
1: Sí, 12 equips que hi serien segur i després 4 més que haurien de guanyar-se la plaça. La NBA, què ofereix? Dades que podem explicar aquí el que t'hi jugues d'aquesta negociació entre la NBA i l'Eurolliga. Vol comprar l'Eurolliga i ha fet una oferta de 520 milions.
0: O sigui, la NBA vol comprar l'Eurolliga.
1: Sí, vol dissoldre el que és la societat de l'Eurolliga per crear una nova infraestructura, una nova competició. Per tant, el que ha de fer és comprar l'Eurolliga. Ofereix uns 520 milions a l'Eurolliga, que ara mateix té un valor de 1.400 milions. Per tant, molt per sota del que està valorada ara mateix la competició europea. Aquests 520 milions es dividirien entre els clubs, entre aquests 13 clubs, i es tancaria l'empresa Eurolliga per crear una societat.
0: Entre els 13 clubs que formen part de la Eurolliga.
1: Sí, això seria més o menys uns 40-50 milions garantits per cada club. Per exemple, el Barça tindria un ingrés d'uns 40-50 milions.
0: Que això és un ingrés extra.
1: Seria un ingrés extra. Ara bé, per entrar a la nova NBA Europa, cada club hauria de pagar. I no són quantitats petites. Segons ens diuen, podria ser una quantitat superior als 500 milions. Cada club hauria de fer una inversió d'uns 500 milions per entrar a formar part d'aquesta NBA Europa. Són molts diners. Per tant, seria deute que els clubs haurien d'assumir per intentar tirar endavant aquest projecte.
0: Doncs bueno, pues vale, pues adiós.
1: L'NBA dona facilitats, tipus 150 milions en cash per l'entrada a aquesta societat, 125 milions de préstec que faria la pròpia NBA al club, amb interessos molt reduïts, diuen, i la resta també seria l'entrada de socis inversors per formar part del negoci. El club hauria de mantenir el 30% del capital, però haurien d'entrar socis inversors per formar part d'aquest projecte. Coses importants i que ens plantegem, com un club que factura Barça o Madrid 1.000 milions pot fer aquesta inversió d'aquests 500 milions per jugar a una competició com aquesta, o un Fenerbahçe, que té un pressupost de 200 milions, com pot fer aquesta inversió d'uns 500 milions. Ara bé, tot això se sustenta en un pla de negoci que ha fet arribar a la NBA i que ha traslladat aquests 13 equips, molt ambiciós per als textuals de fons doncs, que coneixen aquestes negociacions, agressiu, que multiplica per 4 el que genera ara mateix l'Eurolliga.
0: Però quan ho multiplicaria per 4?
1: En els propers 10 anys.
0: En els propers 10 anys?
1: En els propers 10 anys.
0: La proposta de la NBA és multiplicar per 4 els ingressos
1: que genera
0: l'Eurolliga.
1: La previsió d'ingressos, diuen fons que coneixen aquestes negociacions, són fora de mercat i recorden que la NBA s'ha estavellat quan ha intentat projectes fora dels mateixos Estats Units.
0: Per tant, el que detallem ara és la proposta de la NBA, que és una nova competició que absorbiria l'actual Eurolliga, és a dir, una oferta per comprar-la de 520 milions d'euros. L'Eurolliga està valorada 1.400 milions d'euros, proposa la NBA comprar-la, un pla de negoci que diuen multiplicaria per 4 els ingressos que genera la Eurolliga, amb 12 ciutats entre les que hi ha Barcelona i, per tant, 12 clubs entre els que hi ha el Barça, 4 més que s'haurien de guanyar la plaça, però el que s'ha debatut aquests dies a Itàlia és que entenc la proposta és insuficient i clubs com el Barça es posicionen per, de moment, mantenir-se a l'Eurolliga actual.
1: Sobretot també perquè, a part de que has de fer aquesta inversió importantíssima, perd la governança. La NBA seria qui controlaria aquesta nova societat que tiraria endavant aquesta competició. Per tant, els clubs tindrien un paper menys important que no pas el que tenen ara mateix en aquesta Eurolliga, on, recordem-ho, són accionistes. de la mateixa competició.
0: El Barça, diguem-ne, està al vaixell de l'Eurolliga actual. El Madrid?
1: El Madrid és potser el més tènue, el que té una posició més tènue, però tot i així al final hi ha bastant... S'han posat bastant d'acord tots els clubs, els 13, perquè de moment no els hi quadren l'oferta de la NBA, perquè a més aquest pla de negoci tan agressiu que ens diuen, l'Excel ho aguanta tot, el 25% dels ingressos estan garantits. La resta, el 75%, anirà en funció del que generi aquest pla de negoci, que és molt ambiciós.
0: Perquè l'Eurolliga també està plantejant-se ampliar el topall de clubs, no? I els que entrin nous haurien de pagar diners que acabarien al calaix dels que ja hi són.
1: Correcte. S'ha donat llum verda. En les properes setmanes veurem si va en paral·lel a la negociació amb la NBA Europa a l'ampliació del número d'accionistes de l'Eurolliga. 13 clubs actualment, seran 21. Es donarà llum verda...
0: Sí, l'Eurolliga passarà de 13 a 21 equips.
1: Sí, això vol dir doncs, que aquests clubs pagaran entre 50 i 80 milions a la societat Eurolliga i aquests diners...
0: O sigui, aquests 8 clubs que entrarien a la societat Eurolliga pagarien...
1: Entre 50 i 80 en funció de la seva història, del tipus de club que és, etc. No tenen un cànon fixe cadascun. Aquests diners se'ls repartiran els 13 clubs originaris de la NBA. Per tant, el Barça... s'ingressarà uns 40 milions, calculen, amb l'arribada d'aquests clubs nous a l'Eurolliga.
2: Carai! Escolta, NBA!
0: 50 milions, president.
2: NBA!
0: No, això és Eurolliga.
2: Eurolliga! Eurolliga!
1: Important. Aquest pla de l'Eurolliga, que ha fet l'Eurolliga ha fet un pla també de 10 anys, clar, ara ja passaràs de 13 a 21 equips a repartir tots aquests diners. Es valora que amb aquest canvi i reestructuració l'Eurolliga tindrà un valor d'uns 3.000 milions, per tant s'incrementa el valor de la competició, de la societat, recordem que estem parlant de diners al final, d'una societat. Els clubs tindran una clàusula de sortida de 20 milions, es multiplica per 2, era de 10, ara és de 20. I interessant el resum que podríem dir de tot això. Al cap de 10 anys, l'Eurolliga et garanteix al voltant d'uns 150-160 milions en 10 anys, garantits, amb l'arribada d'aquests nou clubs i el nou pla de negoci. Amb el pla de la NBA, amb la inversió inicial que has de fer, més o menys,
0: t'acaba
1: el que et garanteix...
0: Igual.
1: Correcte, uns 150 milions.
0: Interessant, eh? El negoci del bàsquet. I com s'estan movent les cadires a Itàlia i el posicionament del Barça amb l'oferta de la NBA i el que proposa l'Eurolliga. Gràcies, Albert.
1: A vosaltres.
0: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia. Anem bé de temps, Helena? No, o vols fotre un altre castanyot?
3: Tira, va, tira.
4: El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: I avui és víctima del Rodalies com tants i tants ciutadans del país i teletreballarà, entrarà des de casa, però com si ho fes des d'aquí al costat, no? Òscar Nin.
5: Bon dia, què tal? Sí, sí, he entrat aquest matí amb la Marina aquí a Catalunya a les 8 menys quart i ja m'ha anunciat ella en directe que ja em podia quedar a casa, perquè gràcies a la brillantíssima gestió de DIF i Renfe, pues estem com estem en aquest país, amics.
0: Tu pateixes sovint lo de Rodalies o no?
5: Sí, sí, sí, bueno, jo tinc 51 anys, això em passa des que tenia 14. I a partir d'aquí, els comentaris que puc fer sí que no vull implicar-te a anar a l'Audiència Nacional, a declarar...
0: Pensa que entra el tio Faja al programa, per tant, estigues tranquil.
5: Sí, sí,
0: algú ens protegeix judicialment.
5: Correcte, sí. Mira, amb això puc estar una mica tranquil. Però saps el que a sobre de que no puc estar amb vosaltres allà compartint espai sense samarreta, és que us estic veient per Twitter, el que antes era X, sí. I estic veient aquest nino que tens, que dieu que és Messi, però és que en pantalla sí que sembla José Manuel Parada.
0: És veritat!
5: I és clavadíssim a José Manuel Parada.
0: Totalment d'acord.
5: Jo estic aquí a casa, saps, amb roba una mica esportiva, laxa, i clar, veig aquestes imatges, sí, sí, és per haver-se matat, eh? Ara estem fent zoom, i és José Manuel Parada.
0: Sí, sí que s'assembla,
5: estic d'acord. I sembla que tinguis al costat, que és la samarreta de Messi d'Argentina, però en pantalla, quan és un format una mica més petit, sembla que tinguis una tovallola. I clar, en comptes del que t'hi jugues, això sembla pues, una sauna del carrer Casanovas.
0: La Helena pateix, perquè avui la secció serà més curta, però a mi no em preocupa, sí. Perquè sé de què va, veig les cançons, clar. I només que entri la primera, ja n'hi ha prou.
5: Pues escolta, avui hem fet un recull de per fer la prèvia amb el Getafe, del dissabte, hem fet un recull de bandes que ja recuperarem un altre dia quan anem cap allà, que són una mica com el Getafe, són xulos i amb aquell puntet de la gent que t'espera a la sortida dels recreatius, Sí, sí, de fet, és així com ha de ser el rock, no? O sigui que, si vas a un concert heavy, ja parlarem un altre dia, perquè el sí que és una persona heavyatitzada, i també una mica punkietitzada, Si no vas a un concert concert d'aquests heavies o punkis i no tens aquí puntet de perill d'estar a la guai perquè algú puja a l'escenari, es llencen, s'escopeixen a la boca, hi ha moviments de masses iguals de xungos que el desastre de Heysel.
3: Se't pot furar un Michelin en qualsevol moment.
5: Correcte, si no tens, si algú no et clava algú per darrere, si no tens aquell puntet de sensació de perill, aleshores no estàs en concert heavy ni oh punky. Estàs a l'esplai, estàs amb els monitors cantant cançons dels putos oques grasses, el convallà senyor i el torna a Serrallonga. Mira, avui tanquem avui la secció d'aquesta musical, ara en parlarem, però amb aquests senyors de Madrid que, hòstia, aquesta cançó, mira, sembla Chino, el Pai, el Cabra i tal, però són el Rosendo Mercado, el Ramiro Penas, el Toni Urbano i el Miguel Ángel Campo, Leño, que el 81 van fer aquesta meravellosa cançó, que ara parlarem, que és Maneras de Vivir.

0: Òscar, però és que es fa difícil ara continuar la secció, perquè podríem pujar la cançó de Rosendo, Leño, Maneres de Vivir, i acabar ja el programa.
1: I, clar, directament. Però escolta'm una cosa, un dia ja farem un especial d'aquesta gent, perquè tu crec que això que ja fèiem la conya, que ets una persona javiatitzada, tu tens contacte directe amb aquesta gent. Tinc entès que vas fer la primera comunió al local d'assaig d'Obús. Pot ser?
0: No vaig fer la primera comunió allà, però bueno, jo vaig... Em va treure ell, sí, va treure el líder d'Obús, a l'escenari, sí, per, sí, fer-me fer el pino pujat a sobre seu.
2: Caram.
1: Ahí està. Digues com es diu el líder d'Obús, cony.
0: No, digues-ho tu.
1: Ah, el Fortu.
0: Exacte.
1: El Fortu, el líder d'Obús i el personatge mític
0: no
1: de la música d'Espanya.
0: No sé de què parlem o què? Em mireu amb una cara com de...
1: Estan tot flipats. Bueno, el Flaquer, perquè porta aquí ja com...
0: El Fortu ha sortit a diferents programes.
3: Sí, jo és que divendres estic entre les paroques, gràcies.
2: No em trec del cap la imatge, sí, del Sigue fent el pimo en escenari. Vull dir, no.
0: Tira-vos, Willy.
1: Tira-vos. Vamos ahí pa' todos los heavies. Feu així una mica cuernos amb els dits.

0: on va sortir el Fortu, Elena?
1: Ens diu el Bruno reality... al WhatsApp de la redacció que va sortir a Gran Hermano VIP.
0: A Gran Hermano VIP, això.
2: Sí, correcte, a Gran Hermano VIP. Amb un paperàs per emmarcar,
0: Tots aquests són de Madrid,
2: No sé... No sé si sabeu que qui va pagar i produir els discos d'aquesta penya, que són els pares del heavy metal a Espanya. Sabeu qui va pagar aquests discos?
0: Qui?
2: El senyor Tino Casal.
3: Hola, home.
2: Us en recordeu de Tino Casal?
3: Home, sí.
2: Pues Tino Casal compartien, aficions junts i, entre altres coses, també un local d'assaig, i Tino Casal va treure la cartera i va pagar aquests discos que són meravellosos dels 80. Sí que avui he vingut una mica heavy, jo crec que si vols acabem avui obrint una xiveca i fent un... Bueno, per què no? Avui és un dia especial.
0: Acabem
2: fem un mantolat. Fem un mantolat. I anem amb els germans Castro, que et diuen que el rock no és per tothom i que a l'infern és el seu domicili habitual. Rematem avui el que t'hi jugues amb els Barón Rojo, amb Los Rockeros van a l'infierno. Y a Diff.

0: Esta canción me hace... me pone húmedo.
1: ¿Te gusta, Miguel?
0: Pero cuidado con las humedades, porque te pueden afectar gravemente tu salud y las de tu familia. Mírame, mírame. Esto es por culpa de las humedades.
2: Sácame la duda.
0: Asma, bronquitis, alergias. Por eso tenéis que confiar en Murprotec, número uno en tratamientos antihumedad, con la ejecución y seguimiento de tratamientos antihumedad espectaculares por un equipo de expertos espectacular. Una élite de expertos como es Murprotec.
1: Gracias, Miguel.
0: Nada, hombre.
1: Es la Stinglesin, toda la lista de grups que venen de Madrid, de diferents barris i tal, i és inacabable, eh?
0: Mira. De...
1: Continuem amb la secció un altre dia, aprofitant que jugui el Barça contra qualsevol dels equips d'allà.
2: Sí, hi ha uns quants.
1: Òscar, una abraçada.
3: Abraçada, amics.
1: De moment, avui, Lenyo, Bus, Barón Rojo ens han fet rejuvenir uns quants anys. Per cert, parlant d'anys, quants en fa que el que t'hi jugues va al migdia?
2: Jo.
1: 5, 6,
2: 7?
1: 7? Em pots explicar per què la meva mare em continua trucant a aquesta hora, si sap que estic en directe en antena?
2: I creo que
0: ¿por qué le llamas? ¿Qué quieres controlar? Es el 5G.
1: Es mi el madre es el 5G.
0: Es el 5G.
1: Mama, ara truco, que ja acabo.
4: ¿Qué te jugas?
5: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la fecha, 11 de noviembre, huelga general a dos días del inicio oficial de la campaña electoral en España. La fecha la van a ratificar los sindicatos esta misma tarde en una movilización alentada por el problema de la vivienda y que el gobierno, aunque pueda parecer contradictorio, ve con buenos ojos. Bolaños, esta mañana con Aymar.
7: Sin duda, yo comparto las reivindicaciones de esa huelga que van a convocar los sindicatos. Claro que la comporto. Claro que en España hay un problema con la vivienda de acceso. Para, no solo para personas jóvenes, que es donde siempre ponemos el foco, no, para prácticamente la totalidad de la sociedad, ¿no?
6: Una convocatoria que desata el recelo de la derecha y de la patronal y una movilización social a la que el PSOE fía buena parte de su futuro electoral en las urnas. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los sindicatos ultiman el 11 de noviembre como fecha para la huelga general. Lo confirmaban fuentes sindicales a la SER y también el propio Pepe Álvarez, secretario general de UGT en Televisión Española.
9: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general.
8: Lo que estaba claro es que la huelga general sería antes del 13 de noviembre, día que empieza la campaña electoral. A última hora de la tarde está prevista una reunión entre UGT, Comisiones Obreras, el Sindicato de Inquilinas y otros sindicatos del país para cerrar y lanzar la convocatoria oficial.
6: Huelga general, por tanto, el 11 de noviembre. Lo que todavía no tenemos de momento es la fecha en la que la Diputación Permanente del Congreso va a convalidar el primero de los dos decretos sobre vivienda que ayer aprobaba el Consejo de Ministros, el decreto antidesahucios o decreto Mari Carmen, que saldrá adelante con los votos del PNV, que ha confirmado que votará sí. Bolaños, también aquí en la SER, ha retratado el dibujo de estos primeros días de precampaña electoral. El ministro de Justicia dice que el PP alienta bulos como el del voto por correo para no hablar del principal problema de los españoles.
7: No sé muy bien a quién se dirigen, quizá a terraplanistas, pero realmente ahí no existe ningún problema. Pero el PP está hablando de eso. ¿Para qué? Para que no se hable de programa, para que no se hable de lo que sí afecta a las personas. Entonces, ellos hablando del voto por correo y de patochadas varias, pero a otro perro con ese hueso.
6: Patochadas, dice Bolaños, bulos como el del voto por correo al que se acaba de referir ahora mismo Feijóo desde Ceuta.
10: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
6: Y aferrándose precisamente a ese bulo que alentó el primer día Isabel Díaz Ayuso, pidiendo ahora más garantías sobre el voto por correo a la Junta Electoral, como si no existieran garantías suficientes ya. Desde Ceuta, quinto viaje, como digo, a la ciudad autónoma, líder del Partido Popular ha puesto de nuevo el foco en la crisis vivida este verano allí en la ciudad autónoma y también a la gestión del Ejecutivo. Feijóo defendiendo una ley de extranjería más dura.
10: Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros. Es que la única solución que tiene esta situación es que los 15.000 se vayan de Ceuta y se vayan de España. Esa es la única solución.
6: A la media recopilamos reacciones, tomamos el pulso al proceso para elegir candidato en el Frente Amplio, la antigua Sumar, y nos interesamos por el futuro de Puigdemont, que parece que hará las maletas después de las elecciones. 2:04 PM, precisamente desde Cataluña tenemos una última hora, tercera víctima mortal por las lluvias de estos últimos días. Allí ha sido localizado el cuerpo de un hombre sin vida muy cerca de Barcelona. Esta persona había quedado atrapada en el interior de un vehículo que circulaba por un túnel. Radio Barcelona, Martí Oliver.
2: Lo han encontrado unos trabajadores de mantenimiento que estaban realizando tareas para extraer el agua de un paso subterráneo de la población que se encuentra en una de las zonas más afectadas por las lluvias de los últimos días. Los Mossos han recibido el aviso alrededor de las 11 de la mañana y por ahora todavía están intentando identificar al fallecido para poder comunicárselo a su familia. A la espera de los resultados de la autopsia, no hay indicios de que se trate de una muerte criminal y también descartan de entrada que el fallecido esté relacionado con los dos desaparecidos que hay, uno de ellos menor.
6: A las 2:30 también estaremos con Nuria Garrido en la frontera de Gaza. Tenéis sus vídeos en cadenaser.com y se cumplen 3 años de los atentados de Hamas que desataron el genocidio de Israel.
5: Hora 14, con Javier Casal.
6: Y con más cosas de este miércoles, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas. La Organización Mundial de la Salud reclama a Rusia información transparente después de que los medios de ese país alertaran sobre un segundo caso de peste tras un accidente en el instituto que estudiaba ese virus letal en Siberia. Y en Hora 14 hablaremos del primer libro de Isabel Díaz Ayuso, que verá la luz justo después de las elecciones y donde repasa su infancia, su trayectoria y parte de su vida personal. Escrito, dice, gracias a una mudanza.
6: El título, íntimo. El tiempo, Jordi Carbó.
3: La lluvia va a menos, pero no desaparece del todo. De hecho, mucha atención las próximas 36 horas aproximadamente en toda el área de influencia del Cantábrico. Acumulaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en muchas poblaciones con momentos de lluvia torrencial. También esta tarde, nuevas tormentas en el interior de la península, también en los Pirineos, pero cada vez más aisladas, pero aún así todavía descargarán con intensidad. Hoy, temperaturas todavía altas bajarán de manera apreciable en los próximos días.
6: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2:05 PM.
5: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
11: Tercer mort pels aiguats a Catalunya. Els bombers han trobat el cadàver d'un home a la Ronda Nord de Granollers, al terme de les Franqueses, dins la seva furgoneta. Fins ara no se l'ha localitzat perquè estava tot aquest túnel inundat. Rodalies recupera els trens poc a poc després de la plantada dels maquinistes per falta de seguretat. Ahir es van rescatar un centenar de persones a la R2 perquè un arbre va caure a la via. Avui els conductors s'han negat a pujar els trens i Rodalies ha dit als usuaris que s'espavilessin.
12: És una situació que està recordant molt el que vam viure el mes de gener després de l'accident de Gelida i s'està tornant a repetir. I és una cosa que, com a col·lectius usuaris, doncs no podem admetre.
11: La Generalitat desmenteix els maquinistes, diu que la xarxa és segura i que tot és un per un conflicte laboral.
13: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva.
11: Però les pluges encara provoquen talls a la R4, la R2 Nord i la R11. Dos alts càrrecs de la Generalitat i l'Ajuntament es presenten en un desallotjament de 50 persones vulnerables en un bloc del barri de Sant Andreu. A un dia que entri en vigor el decret Mari Carmen i en una imatge inèdita, el director de l'Agència de l'Habitatge, ell mateix, ha anat a aturar aquest desallotjament.
14: Ha sigut la consellera mateix que m'ha trucat, la Sílvia Paneque, i m'ha dit doncs, que m'acostés intentant buscar solucions perquè no arribem mai en aquesta situació.
11: Tot això en aquest dimecres 7 d'octubre fa exactament 3 mesos de l'esvoranc que va aparèixer al Putxet per les obres de la L9 del metro. Hem anat a parlar amb els veïns i comerciants que encara a dia d'avui no saben quan podran tornar a casa seva.
15: Humitats hem tingut moltes al sòtano, els vam haver de reformar nosaltres perquè encara estic esperant a la Generalitat. Hi ha una esquerda que era petita i cada cop es va fent més gran.
16: 20 dies. Llevamos 90, sí, sí.
17: M'han suggerit que sortís de l'hotel, que busqués, doncs, cases d'amics. Jo mateixa estic prenent pastilles.
11: Primer els van dir que seria un cap de setmana. Ara alguns els diuen que com a mínim a finals d'any, sense saber quina és la gravetat de tot plegat. I avui també hi ha 55.000 persones mirant al cel, en concret les que van aquest vespre a l'Estadi Olímpic.
18: Jo m'he portat el paraigües i 2 chubasqueros per si de cas plou.
19: Vinc d'Austràlia.
20: A mi m'agradaria que no fossin últimes dates, no? Però bueno, contentes d'haver aconseguit venir-los a veure abans de que deixin.
11: Seran els primers en acomiadar-se d'Oques Grasses, primer dels 4 concerts consecutius avui a l'Estadi Olímpic amb risc de pluja. De fet, aquesta tarda i també demà tornen al ruixat, Jordi Carbó.
3: Doncs avui no ha de ploure a la ciutat de Barcelona durant la nit, sí que demà la pluja pot caure amb intensitat a l'hora del concert, però divendres i dissabte el que ens haurà de preocupar més és anar una mica abrigats. Pel que fa a la situació meteorològica en el conjunt de Catalunya, la idea és que les tempestes van a menys, però sense desaparèixer del tot. Aquesta tarda n'hi haurà sobretot al Pirineu i Prepirineu. Fora del Pirineu també alguns xàfecs a qualsevol comarca, però fenòmens ja molt localitzats i de curta durada, si bé encara poden ser intensos. I amb temperatures altes encara per les dates, màximes ben a prop dels 25 graus a la major part de Catalunya. I demà les tempestes guanyaran protagonisme, sobretot avançada la tarda i fins la nit, a punts de la costa i peritoral del sud de Girona, Barcelona i nord de Tarragona.
11: A la tècnica hi ha en Jordi Orós, a la producció l'Oriol Soler. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
11: Què tal? Bona tarda. Anem a ampliar aquesta última hora. Fa poca estona que uns operaris de manteniment han localitzat un home mort dins la seva furgoneta a les Franqueses del Vallès. Estava dins d'un túnel inundat a la Ronda Nord de Granollers, la que es va inundar sobtadament dilluns al matí a primera hora. Estem parlant del tercer mort pels aiguats a Catalunya. Martí Oliver.
2: Quan l'han trobat, els operaris estaven fent tasques per extreure tota l'aigua d'un pas subterrani de la Ronda Nord del municipi, que és una de les zones que ha quedat més afectades per les pluges dels darrers dies. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 11 del matí i ara encara estan intentant identificar el cadàver per poder comunicar la notícia a la família. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, de moment no hi ha indicis que apuntin a que es tracti d'un mort criminal. Els investigadors també descarten d'entrada que la persona estigui relacionada amb els dos desapareguts que hi ha pel temporal, un dels quals és un nen de 12 anys de Granollers que té autisme, i amb aquesta mort és ja la tercera víctima per l'episodi de pluja que es produeix, una mort que es produeix a només 10 quilòmetres d'on va morir un altre home, amb un tornès del Vallès atrapat en un graig particular, i d'un altre que va morir a Tordera.
11: Gràcies, Martí. Doncs aquesta és l'última hora, tercer mort per aquests aiguats d'aquest cap de setmana i també de dilluns arreu de Catalunya, i recordem que encara hi ha dues persones desaparegudes. I aquesta hora hem d'anar en directe a l'estació de Plaça Catalunya de Rodalies. A aquesta hora els maquinistes ja han tornat a la feina i, per tant, a poc els trens van circulant. Ahir a la nit va caure un arbre mentre circulava un tren per la R2 Sud a Vilanova i la Geltrú. Es van haver de rescatar totes les persones d'aquest tren. I aquest matí, després d'aquest accident, ha passat el mateix que va passar amb l'accident mortal de Gelida. S'han negat els maquinistes a conduir els trens perquè no veien les línies segures. Què ha passat? Que Rodalies, per tant la Generalitat, a les 6 del matí ha fet un tuit dient a la gent que no podia garantir el servei, que és dir, bàsicament, a la gent que s'espavili agafant bus, cotxe o el que sigui, o la bici fins i tot.
19: Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
21: Cada dia és una sorpresa, vull dir, avui he sortit, he vist que no hi havia trens, que no hi havia busos, no hi havia res,
22: i hem vist que s'ha cancel·lat tot i que busquéssim transport alternatiu, però és que no hi havia cap opció.
23: O sigui, venim a l'aventura.
11: Això era el que ens deien algunes persones. A primera hora, l'estació de Sants, caos, desinformació. I què està passant a aquesta hora? Doncs que els maquinistes han tornat a la feina, això està recuperant a poc els trens, tot i que encara hi ha tres línies també, a més, afectades per les pluges. A la Plaça Catalunya hi teníem en Pol Valero. Pol, bona tarda. Què diuen ara les pantalles? Els trens van o no van?
24: Doncs bona tarda, Joan. Mira, ara mateix a les pantalles hi ha anunciats 4 trens de l'R1, 14-23, 14-33, 15-11 i 15-25. Aquests són els números que diuen ara, però fa dos minuts l'hora era diferent. Es van endarrerint aquests trens, els horaris continuen desquadrats. Per aquí a Plaça Catalunya només circulen trens de l'R1, l'R4 encara no circula per les pluges, i també, a més, la megafonia va avisant d'això, que la circulació s'està reprenent i que hi pot haver retards, com el que us explicava ara, que les pantalles van canviant els números. Retards, per cert, que són els que hem tingut tot el matí. Retards i cancel·lacions, servei pràcticament aturat a primera hora, corredisses a les estacions per agafar els pocs trens que passaven. Ha estat un matí molt complicat, amb problemes que sobretot els han tingut les persones que anaven a treballar o anaven a classe de fora de Barcelona cap a la capital. Renfe confia que durant aquest migdia tarda la situació es vagi normalitzant a les zones on es pot circular. Recordem que, independentment del conflicte amb els maquinistes, les pluges han deixat sense servei l'R4 Nord entre Barcelona i Manresa, l'R2 Nord entre Granollers i Massanet i també l'R11.
11: Doncs aquestes pantalles que el que deixen clar sobretot és aquesta falta d'informació fiable que venen patint els usuaris avui i també molts altres dies. Recordem que SEMAF és el sindicat majoritari de maquinistes i el que ha passat és que s'han negat a agafar els trens fins que se'ls assegurés que aquestes línies eren segures. Rodalies, la Generalitat, per tant, el que diu és que sempre ho han estat de segures les línies del tren i que això del sindicat ho està fent per un conflicte laboral, no per seguretat, Pol.
0: Sí, ahir a la matinada SEMAF va comunicar a Rodalies que no sortirien els trens fins que tinguessin més garanties de seguretat. Després de l'accident mortal de Gelida, recordem, es va acordar que els sindicats podrien participar a les marxes exploratòries, les marxes blanques, i comprovar que els certificats de seguretat abans de circular per un tram tallat eren correctes, i això diuen que no s'ha complert, i sumat a l'incident d'ahir a Vilanova, han provocat aquesta aturada del servei. Des de Rodalies han reiterat que la circulació era segura, que ahir es va circular seguint tots els protocols i que, a més, diuen que els informes que demanaven els sindicats eren extraordinaris, que els han hagut de fer entre ahir al vespre i avui al matí i els han acabat entregant a primera hora del dia d'avui. Òscar Playà, director de Rodalies.
1: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
0: Ho deia Joan, des de l'operadora donen a entendre que és un conflicte laboral, però els sindicats ho veuen diferent. Francisco Cárdenas, d'UGT, a l'Aquí Catalunya.
4: Que le preguntan a la gente que estaba ayer en el tren dentro cuando cayó el árbol, a ver qué le parece. Que ellos seguro que exigen seguridad ahora, no tienen más remedio. Cuando esa vía teóricamente estaba bien.
0: Des del sindicat SEMAF no han volgut fer declaracions, però han emès un comunicat on desmenteixen qualsevol motivació laboral de l'aturada d'avui. Diuen que la seva única prioritat és evitar accidents i afegeixen que tant Renfe com Adif han estat irresponsables per la falta de previsió davant dels efectes d'aquest temporal que ja és el quart dia consecutiu amb problemes a Rodalies que ens deixa.
11: Pol Valero, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
7: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. Aquest i es dinarem què ha passat.
11: Aquest és el president Salvador Illa a la sessió de control al Parlament dient que la seguretat és objectiva. El que és objectiu és que hi ha un arbre a caure en plena via a punt de passar-hi un tren, que encara hi ha tres línies amb trams tallats per les pluges, però avui el president culpa del caos al sindicat que està protestant. Anem fins al Parlament. Laura Pons, tota l'oposició ha carregat un cop més contra el govern pel desastre de Rodalies i fins i tot s'ha demanat un cop més la dimissió de la consellera Sílvia Paneque.
9: Sí, més enllà de les explicacions que hagi donat el govern sobre la subjectivitat o no de la seguretat a Rodalies, l'oposició critica l'executiu per no garantir el servei. El d'avui, lamenten, és un nou episodi i qüestionen la feina que fa la titular de territori.
25: Tot el servei suspès, Catalunya sense tren. Què pensa fer i fins quan mantindrà la consellera Paneque?
26: Bon dia, Catalunya. Rodalies no funciona. Aquest és el hit matinal a la Catalunya tropical.
27: Plogui poc o plogui molt, tot s'atura, tot es col·lapsa.
9: Som Mònica Salés de Junts, David Cid dels Comuns i Dani Cornellà de la CUP.
11: El caos també ha estat avui a l'aeroport del Prat. Desenes de vols cancel·lats un cop més, com ja va passar durant el cap de setmana. Ahir a la nit una tempesta elèctrica va deixar sense llum la torre de control durant hores. I els avions amb passatgers a dins van haver d'esperar, com escoltem en aquest vídeo, hores per poder sortir de l'avió. De fet, encara ara, centenars de passatgers que arriben a la terminal veuen que s'ha cancel·lat el seu vol. Però la llum no només va marxar a l'aeroport, hi ha 9.000 persones sense subministrament, talls del cap de setmana que s'arrosseguen al Barcelonès, al Baix Llobregat o també a les Terres de l'Ebre. On ahir baixava així l'aigua a Xert, el municipi més afectat per les pluges d'ahir, que a poc va recuperant tant la llum com el telèfon. A Lleida Bas.
28: A Xerta, l'aigua ha inundat prop del 85% del nucli urbà i ha afectat equipaments com l'Ajuntament i la llar d'avis. L'escola ha tancat per precaució i està previst que reprengui les classes aquest dijous. L'alcalde Roger Avinyó assegura que amb la virulència de la barrancada difícilment es poden evitar danys amb obres, però demanaran ajuda a l'Agència Catalana de l'Aigua per mitigar futures afectacions.
29: Està clar que segurament que evitar-les completament serà impossible, però com a mínim mitigar-les.
28: A Jesús les pluges han deixat fins a 115 litres per metre quadrat en només 50 minuts. L'aigua ha obligat a tallar dos camins i ha provocat la caiguda d'un mur. L'EMD treballa ara per recuperar els accessos als disseminats i reparar els trams més afectats.
11: I els aiguats també han provocat estralls a municipis, sobretot del Baix Camp, que asseguren que gràcies a les alertes ahir van poder prevenir bé. Van ser xàfecs molt estàtics i localitzats a Vall d'Algo.
6: Platges, barrancs i rieres concentren el gruix de les afectacions a Cambrils. De fet, a la Riera d'Alforja alguns vehicles van quedar atrapats a sota el pont i a la de Maspujols es va tancar el vial pel qual habitualment creuen els cotxes. Van caure més de 60 litres en dues hores. Oliver Klein és l'alcalde.
8: Sabem de memòria els punts negres, els punts crítics, i anem sobre aquests.
6: El Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant van caure més de 70 litres en menys de 30 minuts. L'alcaldessa Assumpció Castellví reclama més suport d'administracions superiors.
10: Sí que demanem l'ajuda, ja que sigui amb subvencions o el que sigui, de tot el que nosaltres tenim que restablir. Clar. I que això sigui l'aigua, però jo també vull deixar molt clar que nosaltres tenim episodis de vent molt fort, que ja ho sabeu, que són els màxims de Catalunya, i la veritat és que llavors no rebem tantes ajudes.
6: Es va tallar la circulació de la Nacional 340 i l'entrada de l'autovia durant unes hores.
11: Ara són les 2:19.
5: Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Aquest matí s'ha publicat el butlletí oficial de l'Estat del mateix decret d'habitatge que va decaure amb el no de Junts. Per tant, a partir de demà tornarà a estar en vigor la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Però avui s'havia programat el desallotjament d'un bloc sencer al barri de Sant Andreu de Barcelona, que fa anys que està ocupat per famílies vulnerables. En concret, 50 persones, 5 d'elles menors d'edat. Estava programat aquest desallotjament amb tots els sindicats d'habitatge, fins i tot professors que han anat allà per intentar evitar-ho. L'Oriol Soler ens explica què ha passat exactament. Ori, endavant.
12: A les 7 del matí, centenars de persones s'han agrupat a les portes d'aquesta finca del carrer Llenguadoc de Sant Andreu. Un bloc ocupat des de fa 9 anys pel sindicat d'habitatge on hi viuen persones que ja han patit altres desnonaments, més de 50.
13: Parlem de famílies, infants, gent gran i gent vulnerable. No ha tingut alternativa habitacional.
12: A la mobilització d'avui també hi havia mestres, ja que 5 menors del bloc van a escoles i instituts públics del barri.
14: Pensem que sense un dret a un habitatge no podem aspirar a que l'alumnat pugui estudiar i tingui el dret de l'educació.
12: Durant tot el matí, una vintena de furgonetes antiavalots dels Mossos han estat 3 cantonades més avall, però no han intervingut en cap moment. El desnonament estava previst per fa més de 6 hores, però encara hi ha centenars de persones a la porta esperant si finalment s'ajorna o es suspèn.
11: Bé, en aquest desnonament s'hi ha vist una situació inèdita. Dos alts càrrecs de Generalitat i d'Ajuntament de Barcelona anant a intentar frenar aquest desnonament. Ho explicava a Ser Catalunya Miquel Bagudanc, és director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i deia que la pròpia consellera de Territori, Sílvia Paneque, és qui li ha encarregat frenar aquest desallotjament.
15: Ha sigut la consellera mateix que m'ha trucat, la Sílvia Paneque, i m'ha dit doncs, que m'acostés intentant buscar solucions perquè no arribem mai en aquesta situació. L'agència treballarà en el futur, sobretot, per buscar solucions doncs, adequades davant de... i que no es torni a reproduir aquest tipus de situacions que ningú desitja.
11: Doncs ho heu escoltat bé. Estem parlant d'un alt càrrec de la Generalitat, director de l'Agència de l'Habitatge, admetent que la conselleria, com sentíeu, és qui li ha encomanat la missió de frenar un desnonament. És una escena inèdita. La consellera, la Sílvia Paneque, que mentrestant era al Parlament, a la sessió de control on Xavier Balló ha promès que en matèria d'habitatge s'arribarà fins al límit del que es pugui fer dins la norma.
16: El govern ha defensat que fa el possible per aturar els desnonaments, per exemple, activant ahir el fons d'emergència habitacional, però l'oposició de CUP i Comuns no les té totes amb la gestió.
17: L'última paraula en un desnonament té un jutge o una jutgessa. I farem tot el que puguem per evitar-los.
18: Si estan contra els desnonaments, no sé per què hi ha 20 furgones de la Brimo ara mateix anant contra 300 persones que estan intentant aturar aquest desnonament.
30: La nostra sensació és que vostès no fan tot el que poden.
16: Responien així Laura Vega de la CUP i David Cid dels Comuns, mentre Esquerra ha decidit portar al Parlament una nova llei perquè Catalunya obligui els grans tenidors a prorrogar els contractes o indemnitzar els llogaters, una proposta similar a la del segon decret aprovat pel govern espanyol que previsiblement decaurà. El govern no ha volgut mullar-se i ha respost que arribarà fins on pugui.
31: Activarem tot el que sigui possible i arribarem fins al límit del marc normatiu.
32: Catalunya no pot quedar pendent sempre del que passi a Madrid. Per limitar el preu del lloguer no vam esperar. Per què ara hauríem d'esperar? I llavors sabrem si vostès volen anar al límit o no volen anar al límit.
16: La republicana Esther Capella acusa el govern no complir amb els seus compromisos.
11: Amb les eleccions a la vista, avui Jordi Turull en una entrevista a TV3 ha assegurat que aquest cop Junts no investirà a Pedro Sánchez de cap de les maneres.
33: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats.
11: I en aquest escenari, Carles Puigdemont ha descartat també tornar aquí a Catalunya abans d'aquestes eleccions. Xavi.
16: Fons de Junts asseguren que el més probable és que Puigdemont s'esperi a després de les eleccions el 29 de novembre a tornar a Catalunya, encara que pogués fer-ho abans, perquè no es vinculi directament al seu retorn a un benefici pel partit.
34: I tornarem de la mateixa manera,
0: no pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
16: Puigdemont i el seu entorn estan definint els possibles escenaris. La clau dels tempos la té ara el jutge Llarena. Si accelerés molt l'aplicació de l'amnistia, hi hauria l'opció que Puigdemont tornés aquest mateix octubre, si es pogués distanciar prou de la vaga general i de la campanya electoral. En cas contrari, ens n'aniríem probablement com a mínim fins al desembre.
11: Dos minuts i escoltem els veïns del barri del Putxet. Encara ara, tres mesos després, no poden tornar a casa seva per l'esvoranc de les obres de la L9.
5: Ser Tarragona, Radio Reus.
1: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: Papi, posa'l al disc. Papi, posa'l al disc. Papi, posa'l al disc.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.

0: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si t'apugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Hora 14. Amb Joan Bofill.
3: 5 minuts i dos quarts. Avui fa exactament 3 mesos que les obres de la línia 9 del metro van provocar un esvoranc al barri del Putxet de Barcelona.
4: Esperava que, bueno, que se iban a hacer los lavabos y nada, 20 días. Llevamos 90, sí, sí. Las noticias que habían dicho que sí para primeros de año, pero bueno, no lo sé, porque tampoco entiendo que ellos también se encuentran cosas que no esperaban por ahí debajo. No sabemos realmente lo que hay.
3: És en Domingo, és el gerent de la pizzeria Verona, que al matí del 7 de juliol va pujar la persiana i es va trobar aquest esvoranc que se li havien passat al lavabo i part del pati. I avui el programa Aquí Barcelona, en Joan Tejedor ha fet una passejada pel Putxet amb veïns i comerciants.
5: La desconfiança en les intervencions que s'estan fent després de 3 mesos abocant ciment és comuna a tots els veïns que a través de la seva advocada Carmen Pérez Pozo han aconseguit que la Generalitat els pagui un enginyer de la seva confiança perquè avaluï els treballs que s'estan fent.
6: Ho han acceptat perquè aquest enginyer faci un informe d'idoneïtat de les solucions que estan donant i almenys tenia aquesta seguretat de que el que estan fent ho estan fent de manera raonable.
5: Els veïns demanen a través d'una demanda col·lectiva que els restitueixin les pèrdues materials i econòmiques tant als propietaris d'immobles com als de negocis, com la Cristina, que no només no ha recuperat el volum de vendes a la seva botiga, sinó que li apareixen nous desperfectes.
7: Un 70% menys que l'any passat. Humitats hem tingut moltes al sòtano, els vam haver de reformar nosaltres, i per altra banda hi ha una esquerda que era petita, es va fent més gran.
5: I també els danys personals, sobretot derivats de problemes de salut com els de la Miren, una de les 18 propietàries que després de 3 mesos encara no ha pogut tornar a casa.
8: Estic prenent pastilles, mai a la meva vida he pres pastilles. Estic amb un psicòleg, m'han suggerit que sortís de l'hotel, que busqués doncs, cases d'amics que puc anar temporadetes. És que no conec a ningú que no estigui angoixat i que no dormo una nit sencera.
5: Els que han pogut tornar als seus blocs, com el Miguel, que hi té un bar, conviuen amb les molèsties de les obres.
9: 6:15 del matí han de tancar la cuina perquè, si no, senten tota l'estona soroll, tota l'estona ensumant el fum.
5: I tots, com la Carme, demanen a l'administració que anticipi solucions.
10: El sinistre no l'hem provocat nosaltres. Nosaltres som les víctimes i som els afectats. Ells tampoc no l'han provocat, això no ho vol ningú, però ells són els responsables de donar-nos a nosaltres solucions.
5: Els treballs de reparació s'allargaran com a mínim fins a inicis del 2027.
3: I ara sí, hem d'anar fins a l'Estadi Olímpic perquè avui, finalment, tot i les previsions de pluja, les primeres 55.000 persones s'acomiadaran aquest vespre d'Oques Grasses. Ja no espero, ja no espero. Avui, primer dels 4 concerts de comiat a l'estadi i, de fet, a aquesta hora ja hi ha gent fent cua per ser els primers. Així que anem fins a Montjuïc. Marina Curto, bona tarda.

0: ya Premio Nacional de Músicas Actuales, Líbana.
1: La cantante gana el premio de este año que da el Ministerio de Cultura. El jurado ha determinado que su disco Lux, con canciones que están ya en el imaginario de todos, como este La Perla, es una propuesta ambiciosa, innovadora y transformadora que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público. El jurado Casal señala también que Luz reafirma una trayectoria de alcance internacional de Rosalía.
2: Por fin vas a terapia, vas a psicólogo, daño psiquiatra.
0: Me da hasta no sé qué cortarla, Paco, pero bueno, habrá que contar que llevamos desde ahora mismo en Ser Deportivos, ¿no?
3: Pues varias perlas. Tenemos a Leo Messi, que es una perla del mundo del fútbol y que deja su selección. La ha dejado Argentina esta pasada madrugada en un partido para la historia. Tenemos la perla de Cristiano Ronaldo y la que está liando en Portugal, precisamente con su adiós a la selección, pero de otra manera. Tenemos las perlas que deja Mbappé casi cada día después de lo que está pasando en la recuperación de su lesión con el Real Madrid. Y tenemos a la selección que juega con el brillo de una perla y ya se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Así que te dejo varias perlitas para terminar.
0: Tenemos a ti que eres una perla.
3: Sí, sí, una perla buena.
0: Bruto, venga, te escuchamos, nos marchamos. Esta noche todo el análisis en Hora 25 con Sastre. A las 4 la ventana con Francino. Y nosotros regresamos mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana.
4: Hora 14. Recuerda que tienes todos nuestros contenidos en la app de la SER y toda la información siempre en cadenaser.com. SER Tarragona, Radio Reus.
5: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
6: Fire Lab Street Food ya está abierto con Smash Burgers, Pollo Garage, Tacos, Skewers, Pizza Napolitana y Fries. Sabores de Tokio, Nueva York, México, Nápoles y Londres, cocinados con fuego. En calle Consolat del Mar 56, Cambrils. Fire Lab Street Food. El mundo entero en la mesa.
7: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu. La última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure. Mil somriures.
8: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
9: Dayan Zaragoza, ¿qué tal? Buen día.
10: Hola, buenas, ¿qué tal?
11: Con el Bayern, ¿qué sensaciones tienes de que fue un error, de te arrepientes? ¿Cómo gestionas esa decisión que tomas en 2023?
10: A ver, yo llegué y cuando me senté en la mesa, yo pensaba que estaba en el FIFA.
12: Me hubiera encantado entrenarle.
9: Pero si ya vas a entrenar.
12: Me hubiera encantado.
9: Al Bayern Zaragoza, al Bayern.
12: Va, al Bayern.
9: Segur que lo habrías explotado del seu talent.
12: Lo habrías convertido en el Bayern Zaragoza, ya te digo.
8: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, a SER Catalunya.
13: Entesos de papers?
14: Cuando tiramos la basura donde no toca, estamos tirando dinero. Separar bien los residuos sale a cuenta, porque cuando no lo hacemos, gestionarlos cuesta más y lo acabamos pagando. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España.
15: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
16: ¡Valorado!
15: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
16: 100% asegurado.
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros, elige tu rumbo. Malta, La Romana o Canarias. Y a bordo, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Reserva tu crucero MSC con bebidas incluidas y niños gratis. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
18: Cariño, ¿5 por 5?
19: 25.
18: ¿Y por 3?
19: 75.
13: Ahora eres de números.
18: No, no, de Mi BP. Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumulas 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
19: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
20: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
19: Empecé a comprar Nograma por la comodidad y rapidez.
20: Valoro tanto el stock como el precio.
21: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
22: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
23: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
24: Carglass cambia, Carglass repara.
25: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... se para.
26: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
27: Una maravilla es poder viajar.
28: Radio Barcelona. Cadena SER.
29: Està molt bé, hem començat el programa tossint. Està molt bé, Manel.
30: És el, sí, la meva marca personal. El meu signature move.
29: Abans de res, primer, bona tarda, Manel.
30: Bona tarda.
29: Moltes gràcies per arribar puntual, perquè tens fama de ser molt impuntual i en aquest programa, si tu no arribes...
30: no hi ha programa.
29: Clar, jo estic totalment venut, no puc passar al següent contingut perquè el següent contingut continua sent tu.
30: Fama força justificada, fonamentada. Jo sempre intento ser puntual quan he quedat amb els amics, però per treballar no. No és, tinc separada la puntualitat. Llavors, com que m'heu citat aquesta hora estranya, que no és... és com... és una hora que jo acostumo a tenir el cervell bastant fregit, és la meva pitjor hora, m'he descol·locat i he arribat puntual sense voler.
29: O sigui, vens dinat?
30: O... Vinc dinat. Sí, he fet fins i tot allò de com de tancar els ulls un moment al sofà després de dinar.
29: La cullereta, eh? Aquest que pots dormir fins que se't cau la cullereta.
30: Exacte. Això ho feia Dalí, no? Em sembla.
29: Sí, a mi m'han dit Napoleó, però crec que pots posar-hi el personatge que tu creguis.
30: Qualsevol persona insuportable, sí.
29: Que, per cert, el Malcolm Otero, no sé si el coneixes, sí. Editor, també persona de ràdio, sempre diu que un impuntual, al final és un optimista. Perquè sí. És una persona que creu que arribarà als llocs molt abans del que arriba.
30: Hi ha l'impuntual que té la tàctica, que és a l'hora que jo he de ser al lloc, surto de casa, cosa que pot voler dir que estàs a dues hores de casa, però tu igualment mantens això, i llavors també és veritat que com més gran et fas, menys justificable és la impuntualitat, perquè de jove és que està com associat a una persona una mica doncs, que és caòtica, que això potser es pot lligar amb una mena de carisma, etc. A la que ja, si ets un desastre a partir de certa edat, simplement ets un desastre, ja no fa gràcia.
29: I silenci. Quan arribes als jocs has de fer silenci, sí. Deixant una miqueta el caparró.
30: Perdoneu, que...
29: Escolta, tens a tota Catalunya amb l'ai al cor, o de fet a tot Twitter Catalunya, segur, des que vas deixar la competència, està tothom, què farà el Manel Vidal, en què està treballant el Manel Vidal? Ho pots resoldre ja? I hi ha un problema menys que
30: no,
29: tenim?
30: No puc. La meva idea era fer menys coses, que és el meu objectiu últim, és no haver de fer-ne cap, però, per desgràcia, he de treballar. Llavors, jo feia diverses coses, a més de la competència, faig la sotana i faig d'altres coses doncs, més puntuals, i la meva idea era, de moment, centrar-me en la sotana i en les coses més puntuals, el que passa és que llavors sempre van sortint coses que, a més, coincideixen, que gràcies a Déu em fan il·lusió, i, per tant, haurem d'anar fent coses. I a la llarga, si puc, faré alguna cosa concreta.
29: Sí, ara estem amb coses que no pots explicar i altres que sí. El exacte. Festival Hilari el pots explicar.
30: El Festival Hilari el puc explicar, és la tercera edició, o quarta, ara no me'n recordo, en la qual jo he participat en la direcció artística. Direcció artística és un sintagma molt més pretensiós que el que hem fet, que és anar a dinar tres vegades i dir ens agradaria que passés això, i llavors...
29: No, i trucar gent, eh?
30: Trucar gent, sí. Jo intento esquivar-ho, això, perquè no m'agrada gens trucar, però a vegades toca algun mail, alguna trucada i pensar la programació, bàsicament. Pensar la programació d'aquest festival de diversos formats relacionats amb la comèdia que se celebra a Barcelona a partir de l'11 de novembre.
29: Fins al 15?
30: I probablement no serà l'11 perquè hi ha una vaga general.
29: Bueno, no està malament, començar un dia de vaga general.
30: Està molt bé.
29: Un festival de comèdia.
30: Declaració d'intencions, exacte.
29: Vols vendre una miqueta més el peix de que... quins espectacles...
30: Sí, encantat.
29: Els que tu participes,
30: encantat,
29: per exemple.
30: Sí, jo participo en un dels espectacles insignes, si se'n pot dir així, de totes les edicions de l'Hilària Festival, que abans es deia Cruïlla Comèdia, perquè això està associat al Festival Cruïlla de Música, i se celebra en diversos llocs de la ciutat. Un dels dels espectacles, com deia, insignes, són els roasts, que són aquests espectacles de comèdia que consisteixen en una persona més o menys reconeguda que rep insults de diverses direccions i al final s'hi torna.
29: Bullying consentit.
30: Bullying consentit, sí. Bullying, sí. Sí, sí, bullying consentit m'agrada bastant. I bidireccional, a més, perquè ell té l'últim torn de paraula. Aquest any ho farem amb en Quim Masferrer, que no sé si sap el que s'espera, que el que li espera. I, a més, jo també participo en un format nou que es diu Traca i Mocador, que és una barreja de comèdia i música. Són diversos artistes catalans, diversos còmics catalans, que introdueixen els artistes i els conjunts musicals, de manera que és una cosa una mica híbrida. Això és una aposta que a mi m'agradaria molt que vingués molta gent i que la gent s'ho passés molt bé, perquè és una aposta arriscada, perquè els ritmes de la música i de la comèdia a vegades són diferents. O sigui que quan tu vas a veure un espectacle en el qual canten diverses persones, quan acaba de cantar un fins que canta l'altre, vas al lavabo. Quan vas a veure comèdia, en algun moment desconnecta. Doncs aquí m'agradaria que tothom estigués molt atent. Estic demanant ja atenció a un espectacle que li falta més d'un mes i mig. Això està basat una mica, de manera una mica pretensiosa, en una cosa que va fer Dave Chappelle, un còmic americà que ens agrada molt, que va fer fa molts anys una cosa que es deia Block Party, a Brooklyn, a Nova York, els seus artistes favorits, en aquest cas de hip-hop, i ell com a mestre de cerimònies presentant entremig. Aquest és el referent. Farem el que podrem. I a més d'això, si us mireu la programació de l'Hilari Festival, hi ha moltes coses que també són molt interessants.
29: Doneu beguda i la gent no s'aixecarà.
30: Això és, sí, és veritat. Sí, sí, sí.
29: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del guionista, còmic i membre de la Sotana, el Manel Vidal.
28: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria d'un saltenc, com el Manel Vidal, amb un altre saltenc il·lustre, com és l'Adrià Puntí, i amb la cançó Solitud, que és un tema publicat l'any 1997 en el seu primer disc en solitari després de l'aventura d'un papa. Manel, per què has inclòs Solitud d'Adrià Puntí entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Em vau demanar una llista de cançons, que és un exercici que he de dir que és interessant, perquè quan et diuen que ho facis no saps què fer i llavors descobreixes que sí, que entra a mirar el teva més escoltat de Spotify i repassar una mica la memòria, doncs vaig pensar que evidentment hi havia d'haver una cançó de l'Adrià Puntí. És l'artista que més m'ha acompanyat en tota la meva vida, és el meu artista preferit, és el meu cantant preferit, és el cantant que més cançons em sé, etc. I llavors, dintre de les moltes que m'agraden, vaig triar aquesta. Em podria haver triat qualsevol altra. Aquesta és una cançó que m'agrada molt, i que a més em consta que ell explica que és l'única cançó que ha fet amb l'ordre amb el qual normalment es fan les cançons, que és primer una melodia, després una lletra a sobre, perquè ell, doncs, des de fora sembla que podria ser que tingui una manera caòtica de treballar a l'hora de fer les cançons, i aquesta, doncs, quan l'escoltes, sí, sabent això, notes una certa estructura, hi ha una història, ell explica... Bueno,
0: hi ha uns cànons.
1: Hi ha uns cànons de cançó, a mi m'agrada molt, i a més la trobo molt bonica i molt evocadora, i a més té la cosa aquesta de l'Adrià Puntí, que les lletres, doncs, són una mica oníriques o són una mica abstractes, però aquesta és una mica més concreta que moltes altres de les seves cançons, em sembla a mi.
0: Entenc que l'has vist en concert alguna vegada.
1: L'he vist moltes vegades com a concert, l'he vist des de petit. Jo, quan era petit, l'Adrià Puntí, si hagués sigut un mal músic, m'hauria agradat igualment, perquè jo era de Salt, i la gent de Salt no teníem tampoc moltes possibilitats de celebrar.
0: Era el músic de Salt.
1: Era el músic de Salt, i a més, quan em vaig fer gran, vaig descobrir que era un gran músic, que tenia la sort de que la persona que m'agradava per proximitat, a més, també era un gran artista. Però en Tomàs Fuentes, que és excompany meu de la ràdio i a més un gran guionista, explicava en un monòleg, sense voler-hi xafar l'acudit, que ell era de Badalona i que en un moment de la seva vida estava a l'altra punta del món i que va veure per la tele que sortia de Badalona. I la notícia era, ara no ho sé, m'ho invento, però s'esfondra un edifici, i ell estava envoltat de desconeguts, mirant a primera fila amb molt d'orgull com la seva ciutat era internacional. Bueno, m'agrada la notícia, fos dolenta.
0: És la nostra merda.
1: És la nostra merda, i a mi m'ha passat tota la vida amb Salt, que ha tingut una presència més aviat centrada en el món dels successos, en els mitjans, però teníem aquest tio, a més. Teníem aquest tio, que a més de ser molt bo, també era molt diferent, llavors això ens dotava una mica de relat que coincidia amb la idiosincràsia de Saltenc, que jo l'he vist moltes vegades, l'he vist des de petit, la meva tia anava a la seva classe, o sigui, com una proximitat sempre a un grau de separació, l'he vist tots els seus punts de la seva carrera.
0: Jo t'he de dir que l'he vist una vegada i em va insultar.
1: Ah, mira, vas tenir sort.
0: No, era el Tinglado de Vilanova i la Geltrú, abans que entrés el capitalisme al Tinglado, que feia com de taloner dels Manel.
1: Vale.
0: I aleshores ell va decidir que era un bon moment per a una gent que no sabia ni qui era l'Adrià Puntí tocar ella piano i que la gent cantés la seva cançó. Evidentment, la gent no sabia la seva cançó.
1: Sí, això l'he vist que li passa molt.
0: I va començar a insultar-nos a tots.
1: Bueno, us ho mereixíeu,
0: Sí, evidentment.
1: Jo crec que us ho mereixíeu, i a més... replantegem també si l'Adrià Puntí ha de ser taloner d'algú d'aquest país.
0: Això és totalment cert. Que sabem per on para avui dia, l'Adrià?
1: És a Salt. L'Adrià Puntí és una persona que a mi... jo li sentia una certa admiració... No, una gran admiració preadolescent, adolescent i postadolescent. I per motius de maduresa té una figura difícil de reivindicar en algun punt. L'Adrià Puntí és una persona que no li ha posat les coses fàcils a la gent que està en el seu entorn, cosa que no taca la seva carrera musical, però el que vull dir és que i a mi em consta que és a Salt i que sempre costa que l'Adrià o en Josep, que és com es diu, doncs això, torni a fer música o puguis programar-lo. Hi ha com una mena de gent al seu voltant que insisteix, que a vegades també és una mica delicat perquè potser exposar-lo a segons quins entorns és mala idea. Llavors, a la que et fas gran, és molt més fàcil admirar en Quimi Portet, que és un altre gran músic que, a més, han treballat molt junts, i, a més, no et posa en aquesta situació d'haver d'admirar una persona més complexa, per dir-ne d'alguna manera.
0: Ara que dius això d'admirar, t'he llegit dir que tu ets una persona que admira molt,
1: sí,
0: que té certa tendència a l'idolatria.
1: Soc molt pesat jo amb les meves coses,
0: Qui posem en el sac d'admirats o idolatrats ara
1: això,
0: mateix?
1: Aquests dos que t'he dit, segur, musicalment l'Adrià Puntí, musicalment en Quimi Portet. T'he de dir que últimament he tornat bastant en Lluís Gavaldà, que em sembla un gran músic i un gran compositor, i a més una persona que ha continuat fent música i ha envellit d'una manera molt digna, perquè a mesura que ens anem fent grans ens anem fixant també en aquestes coses del no fer el ridícul, i en altres aspectes, doncs, molta gent també M'agrada molt l'Anna Andreu, últimament escolto molt l'Anna Andreu, i admiro en qualsevol àmbit, també. Ara d'aquí unes setmanes ve el CCCB aquí a Barcelona amb Patrick Radenkiff, que és un periodista, escriptor del New York Times, autor de llibres boníssims que m'agrada molt, i si puc l'aniré a veure, des de ser pràcticament un hooligan de les persones.
0: Però és el que tu deies ara, que l'admiració no és perenne. Vull dir, va canviant...
1: No, és veritat.
0: O per evolució teva, o per evolució també de l'admirat.
1: Sí, és veritat. Sí. I llavors suposo que et pots també centrar en entendre que en algun punt de la teva vida admiraves algú i que això depèn de com eres tu i de com era ell.
0: Sí, sí, no té... a vegades sí, però no sempre té tota la responsabilitat a...
1: És veritat.
0: L'admirat.
1: És veritat.
0: També
1: és veritat.
0: Ets tu, sí. La teva perspectiva.
1: Totalment.
0: A Kanye West, quin sac el posem? El dels admirats, exadmirats? On el posem?
1: És el més difícil de reivindicar, no? I aquesta discussió sempiterna, una mica avorrida, de si s'ha de separar l'obra de l'artista, llavors crec que tothom fa trampes, que tothom és una mica flexible i que es permet fer-ho en alguns casos i en alguns casos només en l'àmbit privat. Per mi Kanye West és el que em genera més contradiccions, perquè és el que s'ha passat més a la ratlla, com si diguéssim. Kanye West té una trajectòria pública molt complicada, i que traspassa en alguns casos la provocació, perquè en alguns casos tu pots posar allò de dir, bueno, ara s'està fent...
0: És una butat, no?
1: Sí, exacte, és una butat. No, no m'enteneu. Bueno, si dura molta estona seguida, a partir de quan algú és nazi, directament. No sé si és el seu cas, però bueno, sí que és veritat que musicalment, és molt important per mi, per la meva construcció identitària, com si diguéssim, a nivell cultural i musical. És un músic que... Quan tu escoltes un músic que té una pretensió mainstream, com si diguéssim, que si algú vol que l'escolti el màxim de gent possible, hi ha potser tres tipus de músics mainstreams. Un són els que fan el que ja s'està fent i ho intenten fer millor, o més o menys com s'està fent, perquè els escoltin. N'hi ha que intenten millorar aquest mainstream, o sigui, portar-lo cap endavant, i llavors n'hi ha els que el canvien. I Kanye West ha fet això, no sé si dues o tres vegades en la seva carrera. Llavors això és extremadament interessant per mi. Algú que diu, mira, doncs ara jo crec que farem això diferent pel que fa a l'estètica, a la música, a la relació amb la tradició, que en el seu cas és molt important, i llavors si el segueixen, efectivament ha aconseguit canviar el mainstream dues o tres vegades, i per tant, sap greu, però és que és molt bo aquest senyor.
0: Separem l'obra de l'autor fins que ens agrada moltíssim.
1: Exacte.
0: Doncs va, que soni Kanye West amb Follow God.

0: Follow God de Kanye West, sonant al llapis de memòria del guionista i còmic Manel Vidal. Aquesta és una cançó publicada l'any 2019 dins del disc Jesus is King, que t'he d'admetre, Manel, que jo no treballo massa al rap.
1: No toques la cosa...
0: I el rap americà em falta l'anglès.
1: Bueno, ja ho faré.
0: Però pel que he llegit, ara m'ho confirmaràs o al revés, m'ho desmentiràs, aquest tema neix d'una discussió entre Kanye West i el seu pare.
1: I el seu pare, sí. Ell
0: sobre
1: explica
0: qui és l'home de Déu.
1: Ah, sí? Això no sabia aquesta...
0: Em sembla una discussió prioritat. Molt potent.
1: De fet, a la cua d'aquesta cançó, ell acaba parlant això, de que estava parlant amb el meu pare i estava com... Sí, no sé, discutint de religió o alguna cosa així. Bueno, va tenir aquesta il·luminació, també. I gràcies a aquesta il·luminació, potser una mica ridícula, una mica absurda, una mica estereotipada, van sortir un parell de discurs de l'hòstia.
0: Que, parlant de pares, els teus pares com porten que t'hagis convertit en un personatge públic, podríem dir-ho?
1: Bé, de fet bé. No, perquè estava pensant... Ara últimament bé. Hi han hagut moments més tumultuosos. El que passa és que nosaltres, parlo de la gent del meu entorn que ha tingut una mena d'exposició pública com la meva, que són tots els meus companys de la Sotana, com si diguéssim, cadascun en menor o major o menor mesura, hem tingut, a partir d'un moment concret, una exposició més gran, llavors amb diferents episodis en els quals hem estat més o menys...
0: Et fan notícies, Manel?
1: Sí, em fan notícies. Els meus pares, hi ha un moment que no ho entenen, que és al principi, perquè, a més, la nostra fama, amb les cometes que tu vulguis, al principi està molt associada amb la polèmica. Llavors, això com a pare o com a mare, que tampoc estàs molt habituat, perquè nosaltres no venim de... Jo no vinc d'una família que tingui el costum de ser notícia en lloc, som, doncs això, una família molt normal, com són la grandíssima majoria de famílies. Llavors, al principi és com, bueno, doncs pateixen una mica, perquè què vol dir que aquest t'ha dit que et denunciaria, o què vol dir que us faran fora d'aquí, o per què has fet això, o és que, escolta, és que he anat a la ferreteria i m'han dit que havia passat.
0: Clar, llavors, és
1: assalt. Ens coneixem tots, etc. Llavors sí que és veritat que això, que és el que deriva de la Sotana, hi ha una època en els quals doncs, ells no acaben de controlar. Sí que és veritat que quan jo començo la competència és molt més fàcil de portar, perquè la gent que escolta RAC1 i quin riure que fa l'Angelines i tal, això és una cosa doncs, que ells poden escoltar aquest programa sense que això sigui ofensiu en cap moment per cap col·lectiu.
0: Sí, s'ha anat posant a lloc.
1: S'ha anat posant a lloc, ens n'hem fet grans. Ells a vegades fan una cosa que a mi em fa una mica de vergonya, que és com quan jo els veig presumir, que és com nosaltres no érem així, no, això no tocava... També és veritat que aquesta exposició, aquesta fama, tot això que ens ha passat, ens ha agafat una mica grans. No, jo no sé què hauria passat, perquè jo he vist gent tornar-se boja per menys exposició, i també és ridícul, perquè al final faig un podcast amb els meus amics, vull dir que estem molt lluny d'haver curat la leucèmia entre tots. Com que a mi jo ja tenia 30 anys, i a més, doncs, considero que més o menys tenia els peus a terra, crec que això ha fet que patissin menys els meus pares. Si ens arriba a agafar... Clar, jo per això, per exemple, quan... No té absolutament res a veure, però part de l'admiració que tinc per Lamin és que la gent el critica...
0: Lamin
1: diu...
0: Yamal, eh?
1: Lamin Yamal, la gent diu, és que és molt xulo, és un vacilón, no sé què, i, hòstia, a mi m'agafa amb 16 anys el que li va passar a Lamin Yamal. És que no em busquis, eh? És que és una bogeria. O sigui, la capacitat activa que ha de tenir aquesta persona per cada dia no ser un imbècil, no això, en tenim ni idea.
0: I n'ha posat molt de la seva part al seu pare, perquè
1: sí.
0: L'ha obligat a madurar molt.
1: Exacte,
0: jove.
1: Exacte, totalment, ho veig exactament igual.
0: I sí, aleshores sí. Ell...
1: Ha hagut de compensar...
0: Ha estat l'home anar a casa.
1: Una personalitat expansiva, per dir-ne d'alguna manera, del seu pare. Llavors, nosaltres ens va agafar en una cosa molt més de l'ínxol. El que passa és que tenim un component de que... Les vegades que tu et paren pel carrer i et demanen una foto o et reconeixen, etc., no és directament proporcional a com de famós siguis tu. És directament proporcional a com de poques manies té la gent que et segueix a tu. Llavors nosaltres som el màxim
0: no?
1: De gent que no té cap mena de problema.
0: El teu target es fa fotos,
1: El meu target es fa fotos en altres hores de la matinada i han estat qüestionables amb la gent que escolta. Sí.
0: Que també s'ha de dir que tu formes part d'aquest sector de gent, que m'he d'incloure també, que quan teníem 20 i llargs no indicava que les coses haguessin anat prou bé.
1: Correcte.
0: O sigui, has superat les expectatives que estaven posades en tu, almenys des de fora.
1: Després d'haver-les no acomplert durant molts anys, les vaig superar.
0: Bueno, vas fer que rebaixessin molt.
1: Exacte.
0: I aleshores, després...
1: Aquí podem jugar. A partir d'aquí, amb aquest terreny de joc, podem jugar. Sí, això que et deia, ens va agafar tard, jo vaig tenir doncs, una mica de voltes de joventut, d'anar i tornar, de no saber ben bé cap on anàvem, etc. I llavors, de manera bastant casual, doncs les coses van anar bé. I, a més, quan dic que les coses van anar bé, vol dir que jo em dedico ja fa bastants anys a fer coses que són sovint divertides, que són sovint amb amics i que em donen per guanyar-me la vida. I sovint mig bé. Això vol dir que em van bé les coses.
0: Quan vas escriure La passada a l'espai, t'ho vas passar bé?
1: No.
0: Aquí no, eh?
1: No. No. No, vaig descobrir que m'agrada escriure, però no tant. No sé com dir-ho. O sigui,
0: però jo, quan tu vols.
1: Sí, exacte. Sí,
0: i del que tu vols.
1: Tot el tema dels terminis, tot el tema de el concepte llibre i les presentacions i les promocions i haver de... Bueno, doncs una cosa que queda escrita per sempre, no sé si ara ho faria igual, potser ho faria diferent.
0: Per qui no ho sàpiga, La passada a l'espai és un llibre, unes memòries parcials del Manel, sí, on utilitza el futbol com un lubricant narratiu per explicar el que tu vols.
1: Lubricant narratiu m'agrada molt, sí, és això.
0: És certament el que fas.
1: Sí, sí, sí.
0: I, de fet, vivim en un país on el futbol és un lubricant narratiu i també de connexió entre les generacions.
1: Lubricant social i familiar, totalment.
0: En el teu cas, també.
1: Sí. Sí, sí, tant pel que fa al meu avi matern, que surt al llibre, com pel que fa al meu pare. Bueno, i a més el Barça és un lubricant narratiu, social, sociològic i tal, nacional en aquest país. I per tant, sí, sí, funciona així, tant el llibre com la relació amb la família, sí.
0: Se'l van llegir a casa?
1: Se'l van llegir, sí. Li vaig enviar unes setmanes abans que sortís publicat, amb molta por, en el cas del meu pare, i per sorpresa meva li va agradar molt. I jo vaig estar molt preocupat perquè quan tu escrius sobre la teva intimitat compartida amb una altra persona, evidentment també estàs escrivint sobre la seva intimitat, en aquest cas sense permís, llavors això era una mica perillós i jo crec que ell tenia dret a protegir-se o que li semblés millor o pitjor, i sorprenentment li va semblar extraordinari, i a partir de llavors, doncs, fins i tot, malgrat no era la intenció, perquè sí que fa una mica de mandra la literatura aquesta terapèutica, malgrat no fos la intenció, sí que he d'admetre que això, doncs, ha funcionat una vegada més com a lubricant social amb el meu pare, i tenim una mica de millor relació de la que tenim abans.
0: Mira, el futbol un punt més
1: tot
0: per ell.
1: Tot això que ens emportem, exacte.
0: Per futbol. Tu fins a quina edat vas jugar a futbol federat?
1: Jo vaig jugar a futbol federat fins que vaig tornar d'Alemanya, que és on vivia, l'any 2015. Jo tenia 25-26 anys.
0: I sempre en l'amateur o també vas tocar caler? O sigui,
1: no.
0: Vas passar de ser jugador de futbol a futbolista?
1: No, no vaig trencar mai aquesta barrera, que és el somni, no? El secret de tots els que més o menys fotem patades a una pilota. A Alemanya vaig cobrar 4 duros en algun moment.
0: Bueno!
1: També crec que es paga més d'hora en Alemanya. O sigui, si comparéssim les terceres o segones catalanes, que aquí és difícil cobrar, em sembla, allà es cobra una mica més abans, perquè en realitat es cobra més abans en qualsevol àmbit laboral a Alemanya. Però bueno, no vaig apropar-me en cap moment a res que pogués semblar una carrera futbolística.
0: S'assembla el futbol amateur alemany al que tenim aquí, a quarta catalana, a tercera catalana?
1: Em va passar una mica que vaig tornar...

0: Una mica que vaig tornar-me una mica nacionalista en aquest sentit, perquè em va semblar que el nostre era millor. S'assembla en el que s'assemblen tots els futbols, allò que deia Juan Román Riquelme, del futbol és igual a todos, en tots sitios, que és veritat i alhora és mentida. S'assembla en la cosa de que un vestidor... O sigui, quan un quarta catalana, que és on he jugat jo, un tercer catalana, que és el màxim que he arribat, i exerceix aquesta cosa del vestidor i dels sopars i una cosa de socialització, una cosa de, doncs bonica, molt sovint l'estil de joc estaven una mica endarrerits. A mi em va semblar que anaven 20 anys enrere comparat amb nosaltres, jugant amb lliure, que és una cosa que jo feia temps que no veia.
1: I això és molt d'antes.
0: Això és molt de la Vins.
1: És un tio que trenca el fora de joc constantment.
0: Exacte, sí. També és veritat que quarta catalana, o les categories que siguin les paral·leles de quarta catalana d'Alemanya, com que hi ha bastants de gordos, no es juga gaire al fora de joc. Que millor que no t'agafin amb
1: ningú. Però, clar, aquí el futbol amateur... Bueno, el futbol en general és un esport de quillos, diguem-ho.
0: Sí,
1: ja.
0: Sí, sí.
1: Hi ha quillos alemanys jugant a futbol amateur?
0: Sí, sí, molts. Sí, sí, no t'esperis una elegància superior. No.
1: Clar, jo des d'aquí no el sé veure.
0: A més, el consum de cervesa és molt més elevat que aquí, eh? Que aquí hi ha... O sigui, en el sopar d'equip es veu i es fan xerinoles diverses. Allà es veu molta cervesa, molt sovint. El patró or és la caixa de cervesa. O sigui, quan tu has d'intentar subornar algun equip perquè et deixi fer algun gol, perquè potser jugues una promoció de cens, sempre no es parla amb euros, sinó amb caixa de cervesa.
1: I has treballat la corrupció amateur a Alemanya, eh?
0: Ni confirmo ni desmenteixo.
1: Flipa't molt, Manel. Veient el panorama actual del futbol, de jugadors, quin jugador tu veus i dius... S'assembla a mi.
0: No, què va, tio.
1: Cagón. Aquí el teu company Andreu Joanola va dir Riquelme.
0: Riquelme, sí. Jo he jugat amb l'Andreu i ja entenc la comparació.
1: Flipa't una mica, va.
0: És que et diria alguna cosa que no fa ni il·lusió. O sigui, una mena
1: de guió... Víctor Sánchez de l'Espanyol.
0: No, em fa una mica més d'il·lusió. Una mena de guioqueres, un davanter...
1: Tanque.
0: Que flipant, no es pot jugar tant d'esquenes com també de cares, com si diguéssim. O sigui... un Haaland mal, perquè Haaland és veritat que la seva principal virtut és que és un davanter molt estrany perquè pot jugar d'Ibrahimovic, que vol dir jugar d'esquenes, però també pot jugar a l'espai i anar endavant. Doncs si tingués genolls seria una mena de guioqueres del Temu.
1: Bueno, si ets un Haaland mal, ets el Sorloth de l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, exacte.
1: Bueno, un bitxarraco.
0: Sí.
1: Doncs Manel, ha arribat l'hora d'anar fins a la teva infància i ho fem de la mà de la cançó de les balances d'Ovidi Montllor.
2: Doncs era un rei que tenia el castell a la muntanya

La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de comptar en sabia, però amor no li'n

0: clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia...
1: Al llapis de memòria del guionista i còmic Manel Vidal també hi hem trobat la cançó de les balances d'Ovidi Montlló, una cançó protesta publicada l'any 1968 que per superar la censura es va disfressar de faula i explica la història d'un rei que ho vol pesar tot amb balances fins que es troba un home que no té res a pesar, no?, bàsicament.
2: Sí. És una cançó, en realitat, anticapitalista, no? O sigui, és una cançó que jo vaig descobrir molt abans d'entendre. És una cançó que ens cantava la meva mare, a mi i la meva germana, com a cançó de bressol. És la cançó... No sé si tothom la té. Jo crec que tothom deu tenir una cançó que... És la cançó que toca la fibra màxima. O sigui, és una cançó que la meva germana i jo no podem sentir... Que la meva germana, que la meva mare la canti sense emocionar-nos.
1: És una cançó del llapis de memòria.
2: Exacte. És, he fet aquesta, aquesta concessió.
1: Aquesta l'havies de posar, sí o sí.
2: És això, és la cançó que més em toca la fibra d'una manera més profunda, que més em connecta amb la infància, amb la família, amb la meva mare. I que després, al cap d'un... Jo sabia la faula, no? És una cançó que té forma de conte, que també és una cosa interessant en les cançons, sobretot perquè quan era petit me la cantaven i jo la vivia com un conte, que tu te l'imagines, que tu el visualitzes, aquest rei, aquesta torre...

0: la cançó de les balances, aquesta persona que canta des d'aquesta torre, etc. Això que queda com a llegenda i tal, és una cançó completament narrativa, de punta a punta. I llavors, doncs, la vaig... Algun dia, no sé per si algun acte d'aquests, la típica cosa que es mor algú i has de muntar un enterro, i vaig tornar-hi després de molts anys, i llavors la vaig entendre, que era una cançó que estava, doncs, denunciant un sistema injust i explicant la faula d'algú que és fins i tot antimonàrquic, perquè hi ha un rei anticapitalista, això, una cançó protesta, una cançó política.
1: Però la teva mare no us la cantava amb aquest viatge?
0: No, jo crec que la meva mare hi va arribar des de ser una persona progressista, que li agradava l'Ovidi Montllor, com molta gent d'aquella època, però clar, nosaltres érem nens, no crec que hi hagués una mena d'intenció d'adoctrinament. Que potser sí, potser va funcionar.
1: Bé, a comentaris a peu de pàgina, no? Quan acabes el conte, dius,
0: sí,
1: perquè això, pam,
0: perquè hauríem de destruir el sistema que ens oprimeix i...
1: Home, tu ets una persona molt polititzada, des de l'infància, ja.
0: Sí, es parlava de política, la política hi era present, jo sóc, a més de Salt, que és un lloc una mica especial, perquè nosaltres vam conviure amb diferents cultures des de molt petits. Jo vaig tenir la sort de que se'ns va educar això com, entenent això com una cosa positiva. I per tant, això, que encara que sigui potser banal o que flota, més que no pas que sigui explícit, ja té bastanta... Ja marca bastant la teva identitat política, el fet de que doncs, hi hagués un discurs bastant clar en contra del racisme i a favor de la societat que vivia al meu poble. A més d'això, doncs, sí, el meu pare era una persona que estava polititzada, no sé si això potser sorprendrà, però el meu pare era del PSC, era una persona regidora, era regidor del PSC de Salt, de Medi Ambient, i per tant hi havia aquest progressisme, era una persona doncs, que jo crec que bevia bastant del maragallisme, o d'allà de Girona, de l'escola d'en Quim Nadal, etc. Llavors, sí, aquest era l'ambient que es respirava, amb gent que havia sigut doncs, una mica actius antifranquistes en la seva joventut, i llavors tu veus d'unes fonts i tu després pel teu compte doncs, et formes una personalitat pròpia que té a veure amb això i també té a veure amb coses que no venen d'aquí.
1: Ara ens farà una notícia. Manel Vidal ha passat pel Llavis de Mòria a dir que és un nen socialista.
0: Sí, sí. Això jo crec que ja ho havia explicat algun cop.
1: Algú...
0: Ah, sí, us fan la notícia.
1: Sí, alguns en citen i alguns diuen que ha passat per ser Catalunya i es queden tan pitxis. Doncs que mira, no. Si ens escolteu,
0: mira,
1: no costa res.
0: Si heu de,
1: res,
0: si heu de
1: no
0: citar alguna
1: res.
0: Cosa, sí. Llavis de Mòria...
1: Sí.
0: Nom,
1: no sé. Si posats a fer la notícia, posa'ns.
0: Correcte.
1: I ja la teniu, que és que sí. Va ser socialista, suposo que...
0: Sí,
1: va...
0: sí, sí, sí, jo vaig mamar societa, es pot dir, sí. Manel Vidal, dos punts, jo vaig mamar societa.
1: Ja, Manel, aquí ens fem un fart de tenir convidats que han nascut lluny de Barcelona i per qüestions laborals o el que sigui, viuen a Barcelona, que ens diuen que ara que viuen fora valoren molt més el seu lloc de procedència. És el teu cas, també?
0: Sí, també, i això és, potser és una mica més controvertit de dir, em passa al revés, que valoro més Barcelona, vivint aquí. O sigui, els meus amics que són de Salt o que són de Girona, que són de pobles del voltant de Girona, tenen la típica relació de noi de comarques que no vol saber res de Barcelona, que es mereix el metro, que no entén com podem tenir aquesta vida, que la gent camina tan ràpid i que tinguem pisos tan cars i tan petits i tan
1: que tenen més rebonsant,
0: En aquest sentit no hi ha cap mena d'argument en contra, perquè és veritat que jo vaig allà i penso, vale, tu estàs pagant 500 euros per aquesta casa, i jo quan vingui a casa meva doncs no et podràs quedar a dormir. Això passa, però també... Jo ara fa una mica més d'11 anys que visc a Barcelona, i he desenvolupat una mena de apreci per aquesta ciutat. Quan vaig a Salt m'agrada molt veure la gent, intento anar-hi més, i he estat un temps sense anar-hi gaire, intento anar-hi més, fins i tot fer coses, doncs si puc anar a fer un monòleg a Salt, o si puc participar d'algun podcast en directe a Salt, si puc anar-hi a actuar, si puc tenir una mica més de vinculació doncs, amb la gent de Salt, amb la gent de la meva edat, que potser havia perdut una mica el contacte, sí, però... Jo que era com aquests amics meus, que veien Barcelona com una cosa aliena, llunyana, a més la gent de Barcelona amb una freqüència diferent, que no acabem d'entendre'ns amb la gent de fora i tal... Hòstia, aviam... perdó, que m'estic enrotllant una mica amb la resposta. Jo vaig anar a veure l'altre dia, fa un temps, una obra de teatre d'una directora que es diu Lucia del Greco, que és una persona italiana, que trobo que és boníssim.
1: Ha passat per aquest programa, eh?
0: Mira que bé. Precisament perquè parla català. I és una persona que s'ha vinculat amb Catalunya a través de l'avantguarda, en el seu cas, perquè és una grandíssima... A mi m'encanta el que he vist d'ella, la trobo boníssima. és extremadament jove i tal, és una persona que mira a la cara els seus coetanis europeus i ho fa molt sovint en català. Perdoneu, però gràcies a Barcelona. O sigui, sense Barcelona no es catalanitza la gent així. O sigui, la potència que continua tenint a dia d'avui Barcelona, em sap molt de greu, amics meus d'on sigui, no s'ha de menys tenir aquest pol que és aquesta ciutat. Fins i tot, si ens posem maximalistes, l'àrea metropolitana de Barcelona és tot el Principat, si volem. O sigui, perquè no ens ho treguin, això, perquè també és espanyolisme el fet de dir-nos que hi ha una desconnexió i del rere país i el territori. Si estem ben connectats amb Barcelona, tothom li anirà millor.
1: Que ara pensava que tu, que estàs molt preocupat per la llengua, que l'estimes, t'agradarà saber que en aquest programa a l'estiu vam fer com una edició mundial Llapis de Memòria i venia gent de tots els països.
0: Que guai.
1: Tots els vam fer, almenys jo, parlant-los en català. Tots.
0: Clar.
1: O sigui, que el que queda clar és que la gent que diu, no, català no, vull dir, perquè he visto sortida en l'autopista i acabau en Algeciras...
0: Sí.
1: És perquè no volen.
0: És perquè no volen, és així.
1: S'entén, sí. Ja ho va dir Juan Diego Boto. Això no és euskera.
0: S'entén
1: si perfectament. S'entén.
0: Sí, exacte. No existeix la persona que no entén el català.
1: Has de no voler entendre.
0: Has de no voler entendre el català. Sobretot si la teva llengua és el castellà o si sembla. Que aquí ja és directament impossible que tu no entenguis el català.
1: I tu, Manel, quan eres petit, et deien... Manel, de gran què vols ser? Tu què deies?
0: A vegades futbolista i a vegades poeta. Tenia aquests dos llops dins meu.
1: Raúl de Tomàs.
0: Exacte. Bueno, ell volia ser pintor, no?
1: Pintor
0: amb regla, a més a més. Amb un gran domini de la perspectiva. Sí, m'agradava escriure de petit, però el que m'agradava més és pensar que podria ser jugador del Barça, de primera divisió. I no. Al final no. Al final
1: no,
0: cap,
1: no,
0: de,
1: no
0: cap de les dues
1: no,
0: coses,
1: però
0: no.
1: Parles molt de futbol.
0: Parlo molt de futbol, sí. Escric sobre futbol. He complert una petita part dels dos somnis.
1: I com a adolescent, què tal?
0: Bé, o sigui, ja he perdonat aquella persona. Que tampoc les va fer tan grosses, vull dir que tampoc no hi ha cap cadàver enlloc com per no poder-lo perdonar. Doncs una adolescència bastant clàssica de persona que no sap qui és, que té com unes inseguretats que l'aboquen a vegades a expressar-se d'una manera amb la qual no està content, que té una certa rebel·lia de que l'ofeguen les estructures familiars o de classe, vull dir, de l'escola, vull dir, en aquest sentit. I una adolescència llarga, també, perquè no es va acabar als 19, que és quan s'acaba, en teoria, l'adolescència.
1: Et va allargar.
0: Sí, jo vaig estar un temps més fins a trobar-me. Però vaja, també vaig conèixer, perdent el temps, com és el que jo tenia sensació d'estar fent, d'estar perdent els millors anys de la meva vida, perdent el temps, on no siguin productiu, que és el que em feien sentir malament, doncs vaig descobrir bastantes coses que encara formen part d'un pòsit, i tant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Què et sembla?
1: I la veu, quan et canvia?
0: Jo crec que...
1: Perquè la veu, tens una veu de...
0: Sí, tinc una veu molt greu. Sí.
1: De segrestador, si vols. Pots segrestar qui vulguis.
0: No sé si m'ho havien dit. tinc llicència per segrestar.
1: Evidentment.
0: Jo crec que d'entre els 15 i els 16 anys, aquell moment que tornes d'un estiu, com si era de Quardeso, que la gent es gira i diu, perdona, que això, que tal... I llavors sí que jo passo bastant de temps trobant...
1: Modulant, eh?
0: Sí, bueno, adaptant-me a aquesta... Això que li passa a tothom, a la gent que ens hem dedicat o ens dediquem a la ràdio, potser ja fa temps que no, però la de sentir-te i sentir una veu molt diferent de la que ressona a dintre teu quan tu parles, doncs a mi em va passar multiplicat per 10.000. I al final, doncs t'hi trobes.
1: Sí, i t'acostumes a la
0: sí,
1: teva veu.
0: Sí, a tot, sí.
1: Doncs no sé, Manel, si la teva adolescència t'hagués anat bé o potser t'hagués anat pitjor tenir referents com Valle Valle i el seu macarrisme català.
0: És molt interessant, parlem-ne.
2: Llapis de...

0: Vaya, vaya, sonant el llapis de memòria del Manel Vidal amb la cançó Hazel Heart, que pel que tinc entès, Manel, Hazel Heart és una expressió americana que en català voldria dir una cosa així com buscar-se la vida amb mort.
1: Sí, i a més és el sobrenom que utilitza el pare de la Minya Mal.
0: Tot està connectat aquí.
1: Exacte. Que és un gran amant del hip-hop americà. El pare de la Minya Mal, si mai li podeu donar un podcast perquè ell després, i els seus gustos musicals, crec que tothom hi sortirà guanyant.
0: Hazel, vine quan vulguis. Hazel.
1: Munir, em sembla que diu, no? M'ha passat una cosa similar, més o menys similar, ja si ho explico. En Valle Valle, el que dèiem abans de que l'Adrià Puntí a mi m'agradava perquè era del meu poble i vaig tenir la sort que després vaig descobrir que era interessantíssim, doncs en Valle ens agradava perquè ens queia bé per una cosa d'actitud i amb el temps, i això encara crec que s'anirà notant més, hem descobert que és un gran rapero. És un molt bon rapero. No és un meme, com algú algun cop s'ha pogut pensar, d'aquest noi que té aquesta estètica tan marcada, o té aquesta actitud, o que és tan diferent, o que sona tan diferent que sona tan, o que sona sovint als mitjans catalans. A més d'això, és una persona que té molt de flow, que té moltes lletres, i que té un gran disc, que és el seu últim disc, del qual forma part d'aquesta cançó.
0: Recordo escoltar-te, que era una sotana, que deies que per ser català i molar només hi ha dos camins. O des de l'absoluta serenor, que seria Miqui Portet,
1: exacte.
0: O des del flipar-te màxim.
1: Sí.
0: Aquí és on estaria Valle Valle.
1: No, sí, suposo. És veritat que en el seu cas no sé si encaixa del tot el tema flipar-se, perquè ell és una persona que descriu coses que són molt... O sigui, no és un noi de la part alta de Gràcia que s'inventa tota una pel·lícula gangsta per flipar-se i molar. És un noi que explica coses que li passen al seu voltant. Potser de manera exagerada, potser de manera agressiva, o el que sigui.
0: Mongat me mata,
1: Mongat,
0: me da la vida.
1: Mongat me da vida. Sí, sí, però és que jo suposo que deu ser veritat, que ell deu estar en un entorn...
0: Bueno, has de viure Mongat, per
1: saber-ho. Has de viure Mongat, exacte. Sí, que jo abans de conèixer ell no sabia que Mongat tenia aquest component, però bueno, suposo que hi ha pobles del Maresme que...
0: El Maresme tenim de tot.
1: Sobretot els pobles que toquen més a mar, no? Els que es diuen de dalt, no els hi passa, no, això? De que té...
0: Com més a prop de Barcelona, més hi ha de tot.
1: Exacte.
0: Diguem-ho així.
1: Com més semblant a Badalona, directament.
0: Jo no volia dir-ho així, això ho heu dit al
1: sí.
0: Manel Vidal.
1: Podeu posar-m'ho a mi una altra vegada.
0: A la notícia,
1: però també, però també citeu llapis de memòria, que si ho hem demanat abans, també...
0: Bueno, hem de ser conseqüents.
1: Perdó.
0: Digues. Bueno, t'anava a dir, tu el tema flipar-te...
1: No el porto bé, no el porto gaire bé, no el porto tan bé. No és especialment el meu fort. Aviam, puc tenir els moments de deliris de grandesa puntuals, però no seria el meu fort, sobretot en un sentit escènic. O sigui, jo crec que jo soc una persona que, igual que en Valle Valle, però en altres contextos, pujo sovint a un escenari i m'expresso sovint a un escenari, sovint acompanyat i sovint sol. Jo no tinc aquest component físic de flipar-te, d'omplir un escenari, de, en el cas que et dediquis a la comèdia, de tirar cap a una cosa més clown, una cosa més pallassa, o en el cas que et dediquis a un podcast, doncs fer una cosa més histriònica o visceral. Jo sóc bastant cap a dins a nivell d'expressar-me.
0: No et surt.
1: Cap a fora. No em surt. Sóc una persona amb un gran sentit del ridícul. Això és el que volia dir. És més difícil flipar-se si tens sentit del ridícul.
0: El que m'he fixat o he tingut la sensació documentant-me sobre tu és que tens certa tendència a teoritzar-ho tot.
1: Això sí, sí. I a vegades hi ha una patilla que també...
0: M'ha fet pensar, vam tenir la setmana passada l'Ignatius Ferrai en aquest programa, i ens deia que ell ho intel·lectualitzava tot
1: per
0: com una manera de covardia.
1: Ja t'entenc.
0: Saps que ho necessitava passar per aquí per poder-ho entendre, per poder-ho viure.
1: Sí, jo crec que l'Ignatius té una base teòrica molt vasta, en el sentit que ell és una persona molt llegida, molt culta.
0: És increïble.
1: És un filòsof de la comèdia i com a tal actua. En el meu cas, jo crec que sóc una persona que més aviat té tendència a racionalitzar-ho, més que intel·lectualitzar-ho, o potser a teoritzar-ho, però, bueno, a explicar les coses a través d'altres coses que m'han passat i no tant a través de filòsofs grecs que hagi pogut llegir, que tampoc no crec que n'hagi llegit tant com l'Ignatius.
0: Això ho vas aprendre estudiant filosofia a la Universitat de Girona?
1: La veritat és que no vaig aprendre gaire res. M'hi vaig estar 2 anys, el segon ja menys. Un any i mig, podríem dir. Un any i estones.
0: I vas passar a filosofar al Mercat de Sal, crec,
1: vaig
0: no?
1: Vaig passar a filosofar al Mercat de Sal venent fruita i verdura i llavors vaig passar a intentar estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra.
0: I vas venir a Barcelona?
1: Vaig venir a Barcelona amb una maleta plena de somnis i me'n vaig tornar amb la maleta plena de somnis i 12 assignatures suspeses de 12 a la Pompeu Fabra.
0: No vas poder dir, no et sabies ni la contrasenya, la clau de la maleta.
1: És pràcticament més difícil suspendre-les totes que provar-ne una, però vaig aconseguir-ho a primer de polítiques i llavors ja sí que me'n vaig anar a Alemanya. gairebé 4 anys. Però sí, sí que tinc una mica de tendència a la teorització, que a vegades els meus companys també em diuen, vale, tio, això potser ha passat perquè ha passat, tampoc no cal buscar-li una explicació teòrica.
0: Que te'n vas a Alemanya, en principi, per 6 mesos,
1: sí.
0: I t'hi estàs 4 anys.
1: I m'estic 3 anys i 8 mesos, sí.
0: Què ha passat aquí?
1: Era una època concreta, això que dèiem d'aquesta postadolescència, d'algú amb una bastant bona marca a nivell de fracassos escolars. I a més, una època molt fotuda pel que fa a tenir feina. O sigui, si arribem a ser a finals dels 90 o principis dels 2000, el meu perfil d'algú com jo se n'hauria anat a currar de qualsevol cosa que sortís, però el que passa és que no hi havia feina. Hi havia un 50% d'atur juvenil, cosa que potser a llarg termini m'ha anat bé, perquè això em va portar a Alemanya i això vol dir que doncs, jo vaig poder expressar-me en aquell moment, començar a pensar...
0: Aprendre alemany,
1: i tot el que es deriva de marxar a fora, que és una cosa que et posa bastant a lloc, en el sentit de que, bueno, doncs que tu estàs, entre cometes, competint per una feina o per una atenció que sigui, amb gent que té un avantatge perquè són d'allà, llavors doncs, tu surts des de 200 metres enrere en aquella cursa, llavors això et posa bastant a lloc, i és una cosa que a més, m'anava bé en aquell moment. I per tant, doncs, vaig fer la corba llarga, com dèiem abans, per acabar doncs, a un lloc on s'hi està bé.
0: I després vas tornar cap aquí...
1: Mm-hmm.
0: A treballar amb la maleta plena de somnis, tornes a Barcelona, crec que vas a parar un polígon de Rubí.
1: Treballo en un polígon de Rubí.
0: Aquí ja tenim la sotana en marxa.
1: Aquí ja tenim la sotana en marxa, perquè jo quan estava a Alemanya ja estava la sotana en marxa i la fèiem a distància. Aquí estem a... Quan treballo a Rubí, la sotana està en marxa. És un projecte molt petit de 4 col·legues que parlen de futbol. I al cap de poc temps de treballar en aquest polígon de Rubí me'n vaig a treballar en un call center del 22 arroba al Poblenou, on m'hi estic, jo crec que 3 anys, agafant trucades amb gent que no li funcionava l'ordinador.
0: Bueno, controlar, suprimir.
1: I quan penjava la trucada ja et dic jo que l'ordinador encara no li funcionava.
0: I mai, o sigui, en aquell moment que la sotana comença a funcionar.
1: Sí.
0: El soterrani crec que també comença.
1: Sí, el 2017 comença el soterrani, sí. 2015 la sotana, 2017.
0: I la feina la deixes directament per anar a la competència?
1: No.
0: O sigui, és un salt directe?
1: Jo faig un pas intermig que és demanar-me una reducció de jornada, una cosa molt d'oficinista. I jo en el call center aquell al qual treballava, jo veia que... Bueno, és veritat que jo recordo molt les cares dels meus amics que no es dedicaven en aquest sector, que jo els deia, doncs ara fer una reducció de jornada perquè crec que això de la sotana pot anar veient dent. Què dius? En quin context, en quin univers creus que et donarà diners aquest podcast de beure cervesa amb els teus diners, amb els teus amics, que tampoc és que en doni tants, però en dono alguns. Llavors jo vaig fer aquesta reducció de jornada, fèiem el soterrani, fèiem la sotana, fèiem una col·laboració a aquest mateix estudi on estem ara, el programa que t'hi jugues,
0: l'U per U
1: amb en Siqui Rodríguez, etc. Llavors, doncs, això, en aquest moment en el qual estàs una mica d'impàs, faig un salt no al buit, però intento, aviam si aquí hi ha alguna cosa. I al final, doncs, hi havia aigua, sí.
0: Sí, sí, tant que hi havia aigua. De fet, la resta ja és història.
1: La resta és història, sí.
0: Manel, hem arribat al moment de la teva cançó Antillapis. És a dir,
1: això és veritat. Això
0: aquella cançó, cap al que sigui, o li tens mania, o et porti mals records. I el Manel Vidal ha vingut a fer amics, perquè la seva cançó Antillapis és La Perla, de Rosalía.

0: A veure, Manel, sisplau, explica.
1: Ho he de justificar, no?
0: Per què està la Perla com a teva cançó Antillapis?
1: Mira, és una pregunta que no em va resultar fàcil de resoldre, perquè igual que quan et diuen tria 7 cançons que t'agradin, tu mires que escoltes Spotify, com mires quina són la cançó que no t'agrada? Perquè no hi ha una aplicació de cançons que no t'agraden, no les tens guardades.
0: Llavors, si t'has tirat de metadata, per decidir les cançons,
1: saps, veig. Jo, si el minut 53 del programa no ha quedat clar, deixa'm aclarir-ho, jo sóc bastant mal home, no sóc una persona que tingui una gran oïda, ni una... Bueno, el típic col·lega que sempre està descobrint música nova...
0: Però això no va de músiques bones, va de músiques que et portin
1: veritat,
0: a llocs.
1: És veritat, però connecta amb el gust que tu tinguis, el que puguis tenir, o amb el criteri. A mi m'agrada el meu criteri i el puc defensar. El que passa és que jo no sóc una persona que tingui la música tant al centre com altra gent. En tot cas, lligant una mica amb el que dèiem abans amb Kanye West, que és una persona que mou el mainstream perquè té aquesta intenció molt ambiciosa i segurament megalòmana, i és el que esperava i espero de la Rosalía, perquè crec que és el que ella intenta, i de fet crec que s'inspira bastant en Kanye West en alguns casos. La Rosalía, quan treu el Motomami, tots diem, joder, un moment, això què era? Què ha fet aquí? En parlem, hi ha una conversa cultural, una discussió, perquè agafa els ritmes del reggaeton i els deconstrueix, i és una cosa com molt especial. I el següent disc, jo crec que ha caigut una mica víctima d'aquesta mena de dictadura de les eres, que és que, com que la Taylor Swift o les grans artistes del pop actual s'han d'anar reinventant i han d'incloure un relat estètic en les seves cançons pop, doncs ara tocava això del disco aquest nou del
0: Lux. Si no t'agrada res del disc.
1: Aquesta cançó especialment, ara estem arribant.
0: Vale.
1: No, sí que m'agrada algunes coses del disc, sobretot perquè és finíssima ella i sona molt bé, i sempre té una producció de l'hòstia, i ella canta molt bé, i a més, doncs, hi ha cançons que estan bé. Aquesta cançó em sembla una cançó de final de pel·lícula de dibuixos animats.
0: És una cançó revenja. Te'n recordes la de Shakira? Sembla que escrita,
1: sí,
0: per un nen de 7 anys.
1: Exacte,
0: és una cançó...
1: aquesta és millor, sí.
0: La cançó,
1: sí, exacte,
0: revenja.
1: Mira, podem posar la de la Shakira com a cançó antillapis.
0: Mira, que... també jo pensava, potser és perquè ja ha sigut un perla també, i aquí s'ha sentit identificat.
1: No havia pensat en aquests termes.
0: No,
1: és més aviat perquè va quedar com la cançó del disc, la que ella canta, quan li diuen, canta una cançó d'aquest disc, perquè has anat amb en Jimmy Fallon, no? Perquè hi ha un concert de Palestina i has de cantar una cançó. I em sembla una cançó completament super... O sigui, estalviable.
0: Ben moltíssim.
1: Això és veritat. Igual I a tota la vida. I això és veritat que quan ho va treure...
0: La nostàlgia.
1: Sí. Les dues grans drogues.
0: Sí, emocions, artefactes.
1: Exacte.
0: Capitalistes.
1: Sí.
0: I actualment, ja ens has dit que no ets perla. Com estàs actualment?
1: Molt bé. Estic molt content. Estic en un bon moment.
0: A mi m'ha sobtat aquest matí que m'has dit, quant dura l'entrevista? I dic, tio, la teva parella ha vingut a aquest programa.
1: No, ja, li podria preguntar.
0: És l'Andrea Gómez, vull dir, ni el seu programa vas escoltar, tio.
1: Sí, però bueno, sí que és veritat que la vaig escoltar, i estava molt bé.
0: Va estar molt bé, l'Andrea.
1: Estava molt bé.
0: Vam descobrir...
1: Sí. No, però es torna a convidar, si t'ha anat.
0: Bueno, potser veniu els dos.
1: Exacte,
0: si és que
1: els llapissos de memòria.
0: Que dius que és la persona més divertida que coneixes.
1: És una persona extremadament divertida perquè té una virtut que té molt poca gent, que és que fa riure quan vol fer riure i també quan no vol fer riure.
0: Sí, la comèdia involuntària també...
1: Moltíssim, sí, és molt pallassa, fa molt riure. Sí, a mi m'encanta. Sí. És la divertida de la família.
0: Com us va conèixer?
1: Hòstia.
0: Uf.
1: Mira, això no sé si ho he explicat mai, i per alguna cosa ho farà. L'Andrea i jo teníem unes parelles respectives que tocaven en el mateix grup de música, i l'Andrea i jo ens vam conèixer anant a veure concerts de les nostres parelles respectives. La seva parella era la bateria i la meva era la cantant. Llavors així ens vam conèixer, que no vol dir que a partir d'aquí nascés.
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: Voldria desmentir...
0: Aquest és el punt de contacte.
1: Aquest és el punt de contacte, llavors ens
0: vam passar coses.
1: Vam caure bé, formàvem part d'un grup més gran, i llavors... cadascú, de manera separada, ho va deixar amb la parella, amb aquestes parelles que tenia. I, de fet, vam quedar al cap de poc temps per llepar-nos les ferides i explicar-nos com estàvem, perquè ens havíem caigut bé, i a més ens havíem caigut bé en un context de tenir parelles, i, ostres, ho hem deixat en poc temps de distància, em sap greu, quedem, parlem-ne, i fins ara.
0: I mira.
1: I fins ara. Sí, senyor.
0: Doncs a seguir bé, Manel.
1: Moltes gràcies.
0: Si et sembla, acabarem el teu llapis de memòria amb la navalla de...
1: Ai, sí,
0: d'en Andreu.
1: Un plaer.
0: Per què l'has escollit, aquesta?
1: És un artista que ja hem dit abans que m'agrada molt. També no t'enganyaré. També és perquè estaria bé... Vaig fer una llista de 6 tios cantant, llavors vaig dir, posa alguna artista femenina, i aquesta és la meva artista femenina preferida ara mateix, i una de les meves artistes, en general, preferides ara mateix. L'he vist molt sovint en directe. i m'agrada molt ella com a música, m'agrada molt ella com a lletrista i m'agrada molt ella com a persona, diria, fins i tot.
0: Fixa-t'hi tu.
1: Mira tu.
0: Manel Vidal, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Jordi Urós a la tècnica, Andrei Viras a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb aquesta meravella d'en Andreu, La Navalla.

0: tercer humillo.
1: La Ventana, con Carlas Francino. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
2: Descobreix Escale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència provada. Escale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
3: Restaurant Asador Argentí Puerto Madero. Menú migdia per 19 euros amb 90. Dissabtes, diumenges i festius 25 euros amb 90. Tasteu el menú Puerto Madero per 38 euros amb 50, el menú Graellada Argentina per 32 amb 50 i el menú Chuletón per 42 euros amb 50. Puerto Madero, carrer Drassanes 31, Cambrils. Més info a les xarxes socials.
4: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, la última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures. La pintura t'apassiona? Fes que la teva firma marqui la diferència. A Comaslac et presentem la línia de pintures i material per belles arts líder del mercat, la de la marca Talents. Pintura a l'oli Van Gogh, pintures acríliques Amsterdam, aquarel·les, tímperes, cavallets, espàtules i tot el que et calgui. També material per a la restauració de mobles. Comaslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i el carrer Víctor Català 58 del polígon Agrorreus. Botiga online a la web comaslac.com. Pinta amb Talents, la marca número 1.
5: Amb Comaslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
6: La Cadena SER presenta El placer de escuchar.
7: Al fin quedaron solo ellas cuatro para hacerse cargo de la realidad. Remisas todavía a poner en común sus pensamientos, las hijas arrancaron a trastear sin cruzar palabra. Abrieron grifos y cajones. Pusieron la mesa con el parco homenaje de todos los días. La madre, entre tanto, se sorbía los mocos por enésima vez y se pasaba el pañuelo hecho un burruño por los ojos enrojecidos. Masticaron en silencio sin alzar las miradas, ni otro ruido que el chocar de las cucharas contra la loza. Y después, cuando en los platos no quedaban más que corazones de manzanas y curruscos de pan, Mona, la más pragmática, levantó los ojos y dijo en alto lo que el barrio entero se llevaba preguntando desde que se supo que el baúl de un anónimo viajero le había partido la crisma a Emilio Arenas, el del capitán. ¿Y ahora, nosotras? ¿Qué?
8: Las hijas del capitán, María Dueñas, 2018.
6: Cadena SER. El placer de escuchar.
4: Carlas Francino.

0: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales.
1: La cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: No és només un reality.
3: A què he vingut aquí?
4: A guanyar!
2: Tampoc una cursa més.
3: Para! Epa, Raquel!
2: És la travessa que posarà els nostres vips al límit.
5: Vaig al límit amb tu.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3Cat.
7: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya't. Són unitats limitades. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
8: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
9: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
8: Entrades a auditori.cat.
10: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
11: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
10: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant i ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
12: Avui, al balcó, els dimecres amb Antoni Bassas i després Art i Sexe amb Raquel Tulleuda. Avui parlem d'enorgàsmia.
13: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La muntanya de Montjuïc ja és un formiguer de fans del sol que volen ser a prop d'Oques Grasses. En total, avui 55.000 persones i 3 vegades més aquesta xifra. En total, en hora i mitja s'acomiadaran totes aquestes persones del grup usonenc en aquest primer dels 4 concerts que faran. I recordem que avui és el primer perquè dilluns es va haver d'ajornar tot plegat per la pluja.
1: A tocar de l'Estadi Olímpic hi ha la Clàudia Arcarons. Clàudia, com estàs?
2: Hola, Anna. Aquí hi ha molt de nervis, eh? Mira que falta una hora i mitja per començar.
1: Clar.
2: I aquí, bueno, estem en un ambient...
1: Però han obert fa una estona. Què diries? Ha entrat ja moltíssima gent?
2: Sí, la gent va arribant amb temps, amb ganes de cantar, de plorar també, ens ho han comentat, que porten clínics per si de cas. Hi ha molta samarreta del Barça, moltes samarretes del grup també, tothom ha vingut bastant corporatiu i també es veuen moltes senyeres.
1: Moltes senyeres. Diries, observant la gent que va entrant, t'atreviries a dir quin perfil de públic hi ha, edats, ja sé que és un exercici
0: difícil,
1: eh? Jo crec
0: que Oques Grasses és molt transversal,
1: per
0: Clàudia,
1: això,
0: no?
1: Ja l'estàs ajudant, eh?
2: Sí, estic d'acord amb en Joan, si en Joan m'ajuda. El perfil són joves, molt, molt joves, alguns no els han ni vist, fixa't tu, i moltes famílies també que han passat el relleu als fills, filles, que ara, clar, es queden sense el seu grup preferit.
1: Ja, has vist mares, pares acompanyant joves?
2: Molt, i de fet, bueno, tenim algun tall que és preciós de nens que es moren de ganes de veure el seu grup preferit, ho diràs.
1: Mira, escoltem-los, no?
3: Quan es recorrien tota Catalunya i venien a les festes majors de la nostra zona, doncs anaves i ho gaudies i t'ho passava superbé. Creiem que havíem d'estar al darrer concert d'Oques.
4: Bueno, jo personalment no els he vist mai i els escoltava des de petita i ha sigut com un com que se'n van, no m'ho puc perdre. I les havia d'agafar, sí o sí.
5: Sabíem que havíem de venir, de fet ens hem quedat sense i les vam comprar ahir d'última hora.
6: Nosaltres normalment sempre escoltàvem les cançons perquè som catalans i ens agrada i ens fa molta il·lusió.
7: Home, perquè és un grup que ens agrada molt, l'hem seguit on hem pogut i volíem acomiadar-nos com calia.
8: I no s'hi podia faltar avui.
4: Doncs, a veure, tinc moltes expectatives, però sé que es compliran perquè és Oques Grasses i al final, doncs, és Oques Grasses.
1: Tinc moltes expectatives i diu, m'agrada perquè són catalans i ja està, no?
2: No. I, bueno, ja, això que deien, molta expectació que apareguin artistes convidats. La gent aquí parla de Figaflaues, Julieta, La Fúmiga i fins i tot l'Aitana, perquè, bueno, ells van aparèixer, per sorpresa, en el seu concert. Ah. Vull dir que no sé si aquí hi haurà algun intercanvi. I, bueno, entre les cançons més esperades, Joan, Anna, hi ha una clara guanyadora, eh?
1: Aviam.
9: Quina diria, Mar?
10: Quina diria? Sort de tu, la gent.
9: Sort en tinc de tu, sí. Sort en tinc de tu.
11: I si el cor diu que vols jugar-s'ho tot, qui sóc jo per dir-li que no? Tipo aquesta.
6: Sort de tu. La gent que estimo.
12: A mi, per exemple, la de cul i sort de tu.
13: La de si el cor diu que vols jugar-s'ho tot, qui sóc jo per dir-li que no?
14: Doncs mira, com a cançó jo et diria sort de tu. Crec que és preciosa.
6: Totes m'agraden.
0: És amb la que... Jo només he vist un concert d'Oques
1: Grasses. Ah, no faré spoiler, no? No sabem, tampoc.
0: N'hi ha una que sempre acaben, que tothom acaba, però plorant, a llàgrima, s'agafen entre les parelles i tot això.
1: Tu, no?
0: Jo diria que és aquesta, sí.
1: O la gent que estimo, què diries?
0: Ja us he aixafat el concert, però sí, serà... Jo mitja Catalunya era de concerts d'Oques Grasses, no? Ja.
2: Sí, molta festa major han fet, eh? Sí,
1: han fet molta festa major. Clàudia, tu no estaràs ubicada, ho saps o no?
2: Bueno, no ben bé, eh? No ben bé. Ara ho haurem de veure.
0: No li has deixat temps que busqui el lloc.
1: No, però això t'ajudarà. I si hi ha una persona que es coneix l'Estadi Olímpic...
2: Ara.
1: De fet, tots els espais dels concerts és el periodista crític musical del País. L'home que quan al balcó truquem, ell s'hi posa. Lluís Hidalgo, com estàs?
15: Què tal? Molt bé, bona tarda.
1: Gràcies per ser-hi sempre. Digue'm la veritat, Lluís, quan Oques Grasses va començar a despuntar, vas pensar que algun dia omplirien 4 dies l'Estadi Olímpic?
15: Mira, ara em faré el llest. La primera vegada que els vaig veure va ser perquè el que llavors era mànager seu, que és un amic meu, em va dir, vine que tinc un grup que està bastant bé. I vaig anar i els vaig veure presentar el segon disc a l'Helio Gabal.
1: Sí.
15: Llavors, evidentment, jo no podia sospitar que omplien 4 estadis olímpics.
1: Home, deixa'm dir que l'Helio Gabal és molt petitó, eh?
15: Sí, és una sala de les que ja no queden. Sí. Diguem-ne, ells resisteixen, però hi ha moltes d'aquest perfil que han tancat. I llavors sí que vaig veure que hi havia alguna cosa especial en aquest grup potser no tant pel tipus de so que tenia, que llavors estava molt escurat cap al reggae, però l'actitud, la desinvoltura, la forma de cantar i la personalitat planera que traspuava el Josep Montero em van cridar l'atenció. Ara, si em diu, si jo en aquell moment em diuen omplien quatre estadis, jo diria deixa de beure alcohol, que és una mica tard.
8: És que tu, Lluís, que has vist molts concerts a l'Estadi Olímpic, hi ha molt poques bandes que hagin... En català és la primera, sens dubte, però un grup dels darrers, recordo Coldplay, que hagi aconseguit omplir tan seguit un Estadi Olímpic.
15: Sí, però crec que, igual que el canvi climàtic, hem de començar a acostumar a que cada vegada hi hagi més bandes que facin molts recintes grans. Evidentment no seran tots estadis olímpics, però per a un Sant Jordi ja és una cosa com...
8: Sí.
15: El que no fa un Sant Jordi és que és un pobre loser, és un perdedor.
1: Però això per què? Que tenim una fam, de moure'ns de reunió, de música, tu que portes tants anys observant, la gent, els fans, els grups...
15: Hi ha raons que són estructurals, com per exemple que visquem en una societat cada vegada més apremiada pel consum i a més interconnectada amb les xarxes, que fa que tot es multipliqui per 10. A més els promotors saben vendre el producte i rares vegades posen a la venda totes les entrades dels espais que volen omplir, amb la qual cosa, com que s'esgoten de seguida les dues primeres, tothom té nervis i necessitat de comprar les entrades, tot i que després o no pugui anar o, en definitiva, fas la compra amunt en vista. I en un any poden canviar moltes coses. Llavors, es genera una pressió de consum, una necessitat de ser-hi per no estar al marge de la conversa social i per no perdre's el que ara ja es considera un aconteixement. Aquesta paraula tan odiosa que repetim constantment,
1: FOMO,
15: experiència...
1: No? Ah, vale.
15: No, experiència.
1: Experiència, val.
15: Experiència ho és tot, és conduir un cotxe, prendre un cafè, anar a un concert... En realitat ja no significa res, però tothom la fa servir. Llavors, com que els concerts són un aconteixement més enllà de la música, no vull dir que la gent vingui aquí perquè sense saber qui són els grups, que igual és veritat, però vull dir, jo no sóc aquí per determinar quines són les raons vàlides o invàlides per anar a un concert. Cadascú té les seves raons per anar a un concert i jo no les puc jutjar. Però ha canviat molt. I després, conjunturalment, aquesta banda és una banda que jo crec que es mereix tenir l'èxit que ha tingut.
1: Mira, a mi m'agradaria que escoltessis això. Clar, ha passat això que deies, no? Aquesta, jo deia FOMO, tu dius experiència, les entrades es van posar a la venda fa quasi un any, se'n podien comprar 20... es van esgotar en minuts, però què ha passat? Que un any després, potser aquell FOMO o la gent té altres plans, molts han acabat revenent-les. Hi ha hagut un tràfic d'entrades bastant important. Mira, Ivan Díez, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda, Ana.
1: Quantes entrades vas comprar ara fa uns mesos?
16: 12 entrades. Concretament, 12 entrades.
1: Per què tantes?
16: Doncs perquè ens va agafar una mica allò que es diu el FOMO, de voler estar tot arreu, i com que tothom volia estar a Oques Grasses, nosaltres som 7-8 persones que ja rondem els 50, vam dir, nosaltres els 50 no ens podem perdre aquestes coses de modernos, i vam comprar 12 entrades.
1: Què ha passat amb les 12 entrades?
16: Que ja no en tenim cap. Les hem venut totes. Anar arribant el dia d'Oques Grasses, i per qualsevol cosa, i per problemes de persones de 50 anys i separades, hem dit, ostres, si el dimecres que tenim les entrades del concert d'Oques Grasses, tinc els nens, una de les meves millors amigues, ostres, jo també tinc les nenes. Ah, doncs si la Mireia i l'Ivan no van, nosaltres tampoc, doncs les venem. I llavors, la mateixa roda que ens va fer comprar 12 entrades és la mateixa roda que ens ha fet revendre les 12.
1: T'ha costat col·locar-les?
16: No massa, sincerament no massa, perquè les he posat per una aplicació que es diu TicketSwap, que és molt fàcil, però a part no les he posat totes per allà, sinó que hi ha hagut alguna persona via Twitter, amiga meva, que m'ha dit, si en tens i te'n sobren, te les compro, o per WhatsApp, o algun amic que m'ha dit, no massa, no.
1: Mateix preu?
16: Sí, mateix preu, sí.
1: No has especulat?
16: No, crec que no, crec que no era lugar, això.
1: Ivan, ara t'ho perds, eh?
16: Ara em perdo Oques Grasses, però...
1: Tens FOMO avui?
16: Però prefereixo no perdre'm la nit amb els meus fills que Oques Grasses.
1: Jo hi vaig, eh?
16: Sí?
1: Ho sento,
16: explicaràs.
1: Sí, t'ho explicaré. Bé. Gràcies, Ivan Díez.
16: A tu. Ja no espero, ja no
1: ploro, ja no ploro, ja no... Ja ho veieu, Clàudia i Lluís, ara tinc plans, ara no em va bé, és a dir, jo mateixa no me'n recordava, fa una setmana dic, ah, clar, però si anem a Oques Grasses. És a dir, això passa, Lluís. És amb aquesta
15: realitat,
1: manera de comprar.
15: En realitat ens estan demanant coses que són gairebé impossibles. Tu què saps que passarà d'aquí un any? És a dir, sí. Pots comprar-te entrades amb una parella i pot que la parella t'hagi deixat. O que hagis descobert que hagis descobert que ets homosexual i la teva parella actual li agraden fades i llavors d'oques grasses passa. Moltes coses, per no entrar en temes ja dramàtics, o qüestions de feina, que no tenies feina i ara en tens, o tens una cita. És a dir, això planificar l'oci amb tanta antelació, com a mínim a la meva generació, era impossible. Jo no sé què estaré fent d'aquí un any.
1: No, és que nosaltres anàvem al carrer Tallesa a fer cua.
15: Clar,
1: per comprar
15: sí.
1: que era aquell divendres, com aquell que
0: dieu,
1: a Discos Castelló, però faltaven 3 o 4 dies.
15: Bueno, i jo recordo també que quan les primeres vegades que es va començar a parlar de cues en la compra d'entrades, van ser les primeres visites de Dire Straits,
1: sí.
15: I llavors es comentava que hi havia molta gent a les cues, etc. Jo no sé quin és el millor sistema per gestionar la venda d'entrades. Ara bé, quan tu fas cua física, com a mínim veus la fi, saps quan falta, pots imaginar si tindràs o no tindràs entrada, és a dir, d'alguna forma el contacte físic ajuda una mica. Ara, jo no sé si ara es poden vendre, bueno, segur que no es poden vendre les entrades físicament perquè generaria unes cues absolutament extraordinàries. Jo crec que el problema està en que es sobreestimula l'oferta, llavors la demanda respon i llavors no hi ha per tots. Llavors és quan generen aquesta mena de frustracions i aquesta mena sobredimensament dels fets.
0: Lluís, tu abans deies que si alguna banda mereixia també doncs, omplir 4 estadis olímpics i tu havies vist que Oques Grasses sens dubte es mereix tenir els fans que té. Què diu això de com l'estat de la música en català, per exemple? No sé si fa uns anys hagués estat possible que una banda cantarà en català assolís aquesta quantitat de fans.
15: No tants, però la música en català fa molt de temps que té bona salut. És a dir, hi ha moltes bandes que estan funcionant des de fa temps i que tenen un públic bastant fidel. El fet de que una ompli 4 estadis olímpics també s'ha de situar en context. És a dir, és una banda que estava en creixement, és una banda que ha fet tot el circuit de les festes populars de tota Catalunya, és una banda que sona molt propera, és una banda que no té tonteries, és una banda que sona molt bé, que és festiva, que és alegre, que davant d'un món incert i més aviat fosc ofereix esperança i alegria. Té una música festiva que connecta fins i tot amb la música que es feia amb la Ona Laietana, és molt d'aquí, és una forma de fer sons mestissos, en el seu cas barrejat amb electrònica, que jo crec que ha estat el gran què d'aquesta banda, acostar-se a la formulació electrònica propera a artistes internacionals com David Guetta, etc. Llavors tot això fa que aquesta banda hagi crescut i s'hagi convertit en una icona. A més, ja havien graduat, ja havien començat a comunicar que aquest seria el reconcert. Sí. No oblidem que això són concerts de comiat. És com el cas de Messi, ha omplert tot l'estadi perquè se'n anava.
1: Clar.
15: El que passa que Messi no torna a jugar a futbol i no saben si d'aquí a 20 anys o Cas Grasses tornaran.
1: És que jo t'anava a preguntar, és inevitable preguntar-se si són tot això que deies, que ho tenen una mica tots els ingredients, i ho estan petant, fan bé de marxar. És a dir, podem entendre les raons, però no se'n penediran.
15: Jo crec que Josep Montero no. Jo crec que ell té clar que la seva carrera amb Oques Grasses ja havia arribat on podia arribar i ha pres la decisió de continuar sol. De fet, ja ha començat a fer coses amb altres artistes com amb Alice, per exemple. Llavors, jo crec que ell té clar que la seva carrera ha de ser en solitari. Si tornarà o no tornarà, no tinc ni idea. A mi em sembla una persona bastant sensata i una persona que pensa bastant les coses que fa abans de prendre decisions. Ara, malvirar, imaginar, especular sobre si tornarà o no tornarà, no ho sé. Jo ho entenc, eh? Jo crec que en aquesta vida el que resulta més difícil és dir fins aquí, en qualsevol cosa. Menys, bueno, evidentment hi ha coses en les que millor està tota la vida, no? Però en realitat hi ha un moment en el qual t'has de baixar o has de provar altres coses o sortir de la teva zona de confort o provar-te tu mateix i dir, bueno, a veure si veritablement tinc el talent que sembla que tinc. No ho sé, són moltes raons, no m'atreveria a dir res. En quant a la tornada, sí. Des de fa molt de temps, des de fa molts anys, si s'han fet llibres al respecte, el pop viu o de la cosa radicalment nova, o de la melancolia, de la nostàlgia, de tornar a veure pues, l'últim de la fila, tornar a veure l'últim de la fila i tornar a intentar ser com eren fa 20 anys, cosa que és una mica, en fi, agosarada.
1: Bueno, ens van fer disfrutar molt. Estava pensant, tu parlaves de l'actitud, l'alegria, estava concentrant-me jo en la veu d'en Josep Montero, és carismàtica, sens dubte, però ara té 4 concerts per endavant, aguantarà bé?
15: Sí, home, sí. Aquesta gent han fet concerts molt més... O sigui, han fet concerts diaris moltes vegades. En les temporades d'estiu tenien una agenda carregadíssima. Clar. Per ells fer ara 4 concerts, a més amb el subidon del comiat, serà... Clar. Com deia el disc d'Antònia Font, Coser i Cantar.
1: Coser i Cantar. Mira, era molt interessant el que va explicar en Gerard Quintana, a l'Equip Catalunya, sobre la seva pròpia experiència, la veu i les assegurances.
17: Jo no he fet 4 concerts a l'Estadi Olímpic, però recordo com en van fer 3 al Palau Sant Jordi el 2011, que ho fèiem també amb la productora de Project.
18: Que la mateixa que toques.
17: La promotora, sí. I que van contractar una assegurança per si no podia fer els 3 dies seguits, perquè fèiem 3 hores de concert pràcticament. Era un retorn i amb tot el desplegament, tota l'energia. I contra la meva voluntat, perquè em van dir, aguantaràs? Dic, clar que sí, però és que fa molts anys que no, aquesta intensitat i un concert tan llarg i tal, tota l'emoció. I vaig aguantar perfectament. I els vaig dir, no pilleu cap mena d'assegurança. I recordo que l'últim dia baixant de l'escenari i vaig dir, heu tirat els diners, no? Però ho van fer, no sé si ho hauran fet en aquest cas, però sí, és més exposat. I a més, també era setembre i encara estàvem més en fase d'estiu nosaltres, però això ja és octubre, és a l'aire lliure i vés a saber el temps, no?
18: També,
17: i
18: tant.
17: I la veu és segurament la part més...
1: Tu creus, Lluís, això de les assegurances, això ho explicava en Gerard Quintana de fa anys, ara se la fa tothom, això, de l'assegurança?
15: No ho sé, però no m'estranyaria gens ni mica. Deuen assegurar fins i tot a veure si rellisca amb les cordes de les sabates. Vull dir, hem de pensar que són molts calés. O sigui, multipliquem 100.000 persones, o són 56.000 persones, pel que ha pagat cadascú, és molts diners. La indústria... Per què ara cada vegada es fan concerts més grans? Perquè aquí és on es guanya diners. Per què Shakira ha estat 12 dies actuant a Madrid? Perquè la promotora només amb el consum captiu de dins de l'espai aquell ha fet però una porrada de calés, però una porrada. I perquè a més això és molt més còmode, no viatges, no has de muntar, desmuntar... O sigui, la indústria està inventant noves fórmules per encara guanyar més. La cosa és guanyar cada vegada més i més i més i més i més i més i més i més. Mira, per exemple, un exemple tonto.
1: Sí.
15: Abans, aquí, no es pagava per aparcar a les mediacions del Estadi Olímpic. Ara ja es paga. És a dir, ara, per posar el cotxe més o menys aquí a prop, es paga. Es paga per passar les canutes per accedir-hi, per passar les canutes per baixar i per tenir un aparcament a l'aire lliure sense vigilància. I paguem. És a dir, cada vegada ens treuen els calés per tot arreu. Llavors, no m'estranya que estigui tot supercontrolat perquè és un gran negoci. Clar. És una indústria molt poderosa.
1: Glong, glong, per tot que es diu. Escolta, Clàudia Arcarons, com és l'outfit de l'Hidalgo?
2: Mira, han passat per aquí uns seus amics i han dit aquest és l'artista, vull dir que va d'artista, què he de dir jo, Anna?
1: És que, clar, té molt flow, eh? Lluís Hidalgo,
2: molt,
1: quan va...
2: Molt.
1: Lluís Hidalgo, digues.
15: No, res, t'hauria de dir que avui, per primera vegada en els darrers com 25 anys, porto texans, imagina't. O sigui que avui he posat texans perquè a més, els habitualment porto un drap per rentar les cadires, per no tacar-me els pantalons, i com que no sé on enseure'n aquesta vegada, perquè m'han parlat de cabines, que deu ser allò on estan els coloms, jo he dit, mira, m'agafo uns texans, que els tenia aquí mig petats, i... Avui sembla que vaig de jove, entre cometes.
2: Sí que va de jove, amb una samarreta de ratlles ara, bueno, has encertat la moda de ple a més.
1: Veus que bé. Doncs,
15: ja veus.
1: Lluís Hidalgo, periodista del País, crític musical, et deixem ubicar-te amb calma. T'agraïm molt que hagis pujat a la muntanya de Montjuïc abans per nosaltres i que ens atenguis, com sempre, també al balcó. Una abraçada molt gran i disfruta.
15: Gràcies, igualment,
1: que vagi molt bé. Que no es diu gaudeix. L'altre dia l'Albert Tom ens va dir que reivindicava allò de disfrutar, i escolta tu, disfruta, jo et dic disfruta.
15: Molt bé, i que arribis tu al concert d'hora.
1: Sí, no sé, hauré de fer els 100 metres llisos, ja ho aconseguiré. Ja et buscaré.
15: Vés en compte, eh?
1: Ho intentaré. I Clàudia Arcarons, que passis un bon concert també, Clàudia.
2: Home, igualment, ara ens trobem ara aquí dalt.
8: Escolta, i Clàudia, digue-ho, visca Osona, que aquí som molt osonencs, i poques gràcies davant de tot.
1: Home,
2: quin... Sí, senyor, tu i jo ens entenem amb això.
8: Exactament, Clàudia.
1: Un forn de fer bons músics. Lluís i Clàudia, una abraçada molt gran.
2: Un petó.
1: El que podríem fer és anar-nos als inicis. Avui ompliran 4 concerts, d'acord? Però Anem-nos a una història que és bonica, quan encara no els coneixia pràcticament ningú. En una trobada de docents van arribar allà les Oques Grasses.
8: Sí, de fet, nosaltres ens volem remuntar a l'any 2014 i podem saludar a aquesta hora en Mario Mercader, que és membre de l'equip de formació de les Escoles Vedruna de Catalunya. Mario, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda, i ben trobats.
8: Gràcies per acompanyar-nos. Vosaltres vau contractar els Oques Grasses el 2014 quan encara no els coneixia pràcticament ningú en aquesta trobada de docents. Com vau arribar-hi? Per què els Oques Grasses?
18: Bé, mira, nosaltres som una xarxa d'escoles que tenim per costum cada 3 o 4 anys reunir tota la comunitat educativa amb esdeveniments d'unes 3.000 persones i a part de la càrrega acadèmica que porten totes aquestes reunions intentem anar intercalant doncs, moments més artístics i més lúdics doncs, perquè entre tot el nostre personal doncs, hi ha gent molt jove. Llavors l'empresa que normalment ens ajuda a fer tots aquests esdeveniments són de Vic i molts dels professors que tenim també són de l'àrea d'Osona i ens van parlar d'un grup de joves emergents que d'alguna manera estaven en el nostre perfil, no? Eren catalans, tenien ganes de festa i lligaven una mica amb el que nosaltres necessitaven i, a més, segurament el preu se'ns podria ajustar.
1: Llavors, mira, ells vau dir, mireu, aquest grup de nois d'Osona que ho fan prou bé, mira com sonaven.
19: Vale, ja s'hi val. Hola. Hola, bon dia. Bon dia.

0: Mario, ara contracteu que es grasses val més de 50.000 euros. Com vau pagar en aquell moment? Estem parlant de 2014, fa 12 anys.
1: Sí, mira, el temps passa de pressa i no te podria dir exactament la dada que me demanes, però sí que et puc dir una cosa que també te'n farà fer la idea. Mira, quan van acabar l'actuació, que va ser senzillament dos cançons, nosaltres, com que estàvem en el fervor de la festa i teníem nervis i volíem anar acabant les altres coses, els hi vam dir allò entre bambalines: ja passarem comptes. I ells ens van dir: no marxem d'aquí fins que no cobrem. I a més amb efectiu. Per tant, més mira, escurant les butxaques de tots els que estàvem cap per allà,
2: de cançó,
1: doncs els hi vam pagar les dues cançons i se'n van anar tan contents ells i supercontents nosaltres, perquè ho vam fer molt bé.
0: Però estem parlant d'uns 100 euros, per exemple.
1: Una cosa així, sí, uns 100 euros per cada cançó, sí. Parlo una mica de memòria perquè ha passat molt temps, però era una cosa, una xifra ridícula amb els números que ara se't mouen, eh?
2: No
1: però
2: sé,
1: contents.
2: Com aquell dia, no sé quanta gent éreu, i si molta gent, llavors suposo que devia descobrir els Oques Grasses, no? Fa més de 10 anys.
1: Mira, la veritat és que va ser molt xocant, perquè nosaltres érem unes 3.000 persones en el Palau de Congressos de Girona. Érem tanta gent que fins i tot vam posar mestres a l'escenari, perquè no hi cabíem en el que era la platea. I quan van sortir aquells xavals que eren superjoves i superanimats, va ser un xoc, perquè van sortir amb xancletes, amb gorra.
0: Xancletes i gorra.
1: Vestits, sí, sí. I a més, van cantar pràcticament a capella. D'instruments només portaven una guitarra tradicional i una regadora. No? Això en el moment, va ser impactant, i la regadora la feien servir per fer la percussió. La ja. Veritat és que van aconseguir que tothom es posés dret i ballés.
0: Doncs ja estaven marcant tendència. Mario Mercader, membre de l'equip de formació de les Escoles Badrona i organitzador d'aquest acte, un dels primers concerts d'Oques Grasses. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: I no sabem com acabaran el concert d'avui, però hem dit que potser amb la gent que estimo, no?
2: Sí.
0: Tu has dit que...
2: Jo, el que vaig veure, l'última cançó era aquesta, però escolta...
0: Doncs jo triar la gent que estimo.
2: Tot pot ser diferent en aquests concerts de l'Estadi Olímpic. Tu has dit que era aquesta l'última?
0: Sí. Doncs... Et dec un esmorzar o me'l deus tu demà?
2: Espera't, en Jordi Carbó ens demana pas perquè jo crec que la gent pateix per la pluja als concerts. Avui crec que no, Jordi Carbó, però demà deies que la cosa perillava.
0: Que a més no es poden portar paraigües amb punxa.
3: Sabeu aquells aiguats tan típics de la ciutat de Barcelona que afecten sobretot els barris més marítims?
2: Sí.
3: I que, doncs, demà és el que ha de passar.
2: En l'hora del concert.
0: Ai.
3: Mira, si tenen raó les eines que utilitzem, començaria pel Maresme més o menys a aquesta hora, i després, una hora més tard, dues hores més tard, es consolidaria pràcticament tota la ciutat de Barcelona, i d'aquells xàfecs que deixen molta aigua en poca estona.
0: Ostres, perquè clar, la gent del dilluns que no hi va poder anar, hi va demà.
2: Hi va demà.
3: Podríem considerar que estan agafats directament?
0: Podríem dir que sí, la meva filla, bueno, per exemple.
2: Anirem veient aviam si s'ha de regendar aquest concert, estarem pendents, però això és el
3: demà
2: que diu ara la previsió.
3: Però és d'aquelles situacions que per la ciutat de Barcelona és bastant clara. L'únic que pot salvar és que plogui moltíssim el paral·lel i no a Montjuïc mateix. Així anirà la cosa.
0: Ara et repesquem, Carbó.
2: Sí, que més ara hi ha hagut fortes tempestes, ara en parlarem.
0: Fins ara, gràcies, Carbó.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: Podem explicar la tercera víctima d'aquests aiguats de les darreres hores a Catalunya, perquè els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'home que han trobat a l'interior d'una furgoneta al túnel de la Ronda Nord a Granollers, que va quedar negada per l'aigua dilluns, era un home de 43 anys. Feia unes hores que la seva família n'havia denunciat la desaparició i l'han localitzat aquest matí operaris d'una empresa que estava fent treballs per retirar l'aigua acumulada en aquest punt, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Aquesta tercera mort pels aiguats dels darrers dies a Catalunya, un a Montornès del Vallès, recordem, i també l'altre a Tordera. Recordem que encara hi ha dues persones desaparegudes, una de les quals és un nen de 12 anys autista, que els Mossos demanen col·laboració ciutadana per localitzar-lo. I avui també ha aparegut una altra víctima dels aiguats, però no dels d'aquest cap de setmana, sinó dels que hi van haver al Tarragonès a finals d'agost. En concret estem parlant del Vendrell. La cosa és que avui han trobat un cadàver dins un cotxe en una riera d'aquest municipi. Dos testimonis han avisat que havien trobat un vehicle volcat mig enterrat a la riera de la Bisbal, que travessa el Vendrell. De moment els Mossos no han pogut identificar la víctima. El cadàver estava en avançat estat de descomposició, però el propietari del vehicle constava com a desaparegut, segons fonts pròximes al cas, des del 21 d'agost. Avui que Rodalies recupera a poc a poc la normalitat o els trens després de la plantada dels maquinistes aquest matí per falta de seguretat. Recordeu que ahir es va rescatar a un centenar de persones d'un tren de la R2 perquè va caure-hi un arbre a la via, i avui els conductors a primera hora s'han negat a pujar els trens per demanar seguretat. El que ha fet Rodalies és, a través d'un tuit, es dir als usuaris que s'espavilessin buscant alternatives.
3: Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
4: Cada dia és una sorpresa, vull dir, avui he sortit, he vist que no hi havia trens, que no hi havia abusos, que no hi havia res.
2: Se m'ha fet el sindicat majoritari de maquinistes i s'han negat a agafar aquests trens fins que se'ls assegurés que les línies eren segures, i això poc després ha passat. Què diu el govern, Rodalies? Doncs que les línies sempre han estat segures i que això que ha fet el sindicat és un conflicte laboral, no per motius de seguretat. Això deia Òscar Playà, director de Rodalies.
5: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva.
2: També avui el president Salvador Illa ha responsabilitzat el sindicat CEMAF d'aquests retards, no la falta de seguretat.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho.
2: Les pluges, per cert, que encara provoquen talls a la R4, la R2 Nord i la R11. També s'intenta recuperar la normalitat a l'aeroport del Prat. Continuen les cancel·lacions després d'una tempesta elèctrica que hi va deixar sense llum la torre de control de l'aeroport durant hores. I encara ara centenars de passatgers veuen que se'ls està cancel·lant el vol. Les aerolínies els ofereixen una nova data o retornar-los els diners, però recordem que, de fet, encara hi ha milers de persones sense llum. 2.400 clients, segons informa Endesa, encara estan sense llum, la majoria a Barcelona, 1.000, i també a Sant Adrià, amb 366 clients, són els municipis amb més afectació. Jordi Carbó, tenim per aquí un altre cop, no?
7: Aquí estem, sí.
2: Escolta, és que ens han arribat imatges d'una tempesta molt important a la zona de l'Alt Empordà, especialment Llançà, Port de la Selva o Cadaqués. Sembla que ara ja alguns carrers s'han inundat una estona a Llançà, però ara ja s'ha normalitzat la situació, ens deien des de l'Ajuntament, però ha caigut una forta pedregada. Això que escoltàvem ara era Cadaqués.
7: De fet, la imatge des de gran part de les comarques de Girona mirant cap al nord, les xarxes estan plenes de fotografies, doncs es veu, no? Es veu el que es coneix com una supercèl·lula, que és un tipus de tempesta. Jo crec que aquests dies estem aprenent tots molt sobre terminologia molt tècnica de tempestes, i a més es veu amb un núvol que és molt típic d'aquestes situacions, que sobre el núvol de tempesta es fa com un capell, com un barret, i que això diu caurà pedra segur, i és el que ha passat, no? Torna a ser el mateix. Estem a la línia aquesta de que les tempestes no sembla que hagin de ser discretes. Molta gent es queixa de les alarmes, no? Però és que cada situació que s'està presentant és susceptible de que es formin aquest tipus de tempesta. La bona notícia és que això ja s'acaba, però no del tot, perquè

0: Demà encara en tindrem algunes de tempestes. Per cert, una de les derivades de la pluja, no? I és comprensible la por d'algunes persones. No només és l'aigua caient pels vessants i per les rieres, sinó ja és més fàcil que hi hagi moviments de terres, que hi hagi esllavissades, com s'estan produint a molts punts del territori. Això s'anirà assentant, el terreny s'anirà assentant, sobretot a partir del cap de setmana, però demà la idea és que en general farà sol la major part d'hores. Al Pirineu, els núvols cada cop quedaran més concentrats a la cara nord, a la Vall d'Aran, per exemple, i demà tindrem, a partir de la tarda, les primeres nevades que a última hora baixarien fins als 2.000 metres. No és res de l'altre món, però aquí l'habitual era que ja tinguéssim alguna primera nevada cap a l'agost, alguna altra al setembre. Doncs bé, serà la primera nevada que baixarà fins als 2.000 metres, insisteixo, a la cara nord del
1: Pirineu. Primera nevada, és que...
2: No ens esperàvem, sí, això, no, Jordi.
1: Ens haguem de quedar garretivats.
0: No nevarà les valls, val? Però bé, és que és, estem ja a octubre i en breu estarem a mitjans d'octubre, és el que toca. Mentre que la resta de Catalunya, demà encara, com avui, serà un dia radiant durant molts moments, temperatures sense canvis significatius, però durant la tarda, nous xàfecs i tempestes que començaran a les comarques de Girona on no bufi la tramuntana i aniran baixant. I el que dèiem, entre el vespre i la mitjanit, al sud de la Costa Brava, al litoral i prelitoral de Barcelona i al nord de Camp de Tarragona, noves tempestes que deixaran molta aigua en poc temps, però val a dir que aquestes seran les darreres. S'acabarà ja aquest episodi d'aquesta setmana, de més d'una setmana de dies llargs, i el que arribarà a partir de divendres serà temperatures que ens faran abrigar-nos al matí, a les tardes no tant.
1: Carbó, demà en parlem. Gràcies, una abraçada.
0: Que vagi bé.
1: Palet, com estàs? Gradaria
3: del
1: balcó.
3: Tarda, com
1: què
3: anem?
1: Farem? Messi?
3: Messi, ja està, no? Però jo crec que ja és suficient Messi. Hem tingut aquest migdia.
1: Soc jo, és la meva obsessió.
3: Hem tingut suficient Messi aquest migdia, el que t'hi jugues. No, mira, parlarem de bàsquet perquè la NBA americana, vol comprar l'Eurolliga europea. I aquí, clar, s'estan debatent i s'estan duent a terme unes negociacions que podrien canviar el bàsquet europeu. I l'Albert Guimós ha estat trucant, preguntant, assabentant-se de totes les xifres d'aquesta operació. De fet, hem tingut a Joan Laporta uns quants dies a Itàlia, sí, precisament assistint presencialment en aquestes reunions, i ens explicarà per què els clubs europeus no ho acaben de tenir tot clar, del tot clar, que l'NBA sona molt bé, així de primeres, però no acaben de tenir del tot clar aquesta operació. Les xifres en concret ens les donarà l'Albert Guimós. També parlarem amb l'Helena de Diego, que ha estat al Museu de Cera, ara fa una estona, on s'ha destapat ja oficialment i la gent pot anar a veure la nova estàtua de Dani Harke. Sí. La veritat que impressiona,
1: que
3: i és molt bonic el record amb aquesta estàtua de Dani Harke. I a banda tenim una entrevista molt interessant al Ferran Sarsanedas, exjugador del Barça, que s'ha retirat amb 29 anys per culpa de les lesions, les maleïdes lesions. Farem un repàs a la seva carrera, que és un personatge molt interessant, que ja veureu que no és el prototip de futbolista que ens podem arribar a imaginar.
1: Paret, t'escoltem a quarts de nou. Gràcies.
3: Vinga, fins d'aquí una horeta. Adéu.
1: Antoni Suárez és ara al control de so. Són les 7:34 d'aquest dimecres 7 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
4: Nati Peluso.

un àlbum en què bàsicament ha agafat les cançons que han triomfat més d'ella i les ha fet pensats per la discoteca i pels clubs, que està molt bé sempre. D'aquí pocs dies, de fet, farà exactament un any que la Nati va publicar aquest Mal Portada.

Estem escoltant la reversió electrònica d'un dels temes de Nati Peluso, Ángel, del seu darrer projecte musical, que és Mal Portada. Aquesta reversió que ha fet amb B-Clip, que és un DJ productor colombià, doncs, que agafa la salsa i el merengue d'aquest Mal Portada i el barreja amb house i electrònica llatina. I aquest també és l'últim tema que la Nati Peluso ha inclòs al Club Grassa, que és

6 cançons de salsa pura, que si us agrada la salsa, us recomano que l'escolteu de principi a fi. Està nominat al Latin Grammy millor àlbum de salsa i compta amb grans cançons com aquesta, amb el Portada o aquesta altra, que te l'he posat moltes vegades, Anna, perquè és boníssima, A Caballo. A Caballo.

0: I aquest àlbum ha fet que la Nati Peluso ha estat els darrers mesos de gira. De fet, el febrer passat va ser al Palau Sant Jordi i l'últim concert va ser a Madrid, al Movistar Arena. Doncs ara, la Nati ens ha volgut fer un regal a tots els fans entre els quals m'incloc, penjant el seu últim concert que va fer, realitzat amb bon so perquè el podem recuperar a YouTube.
1: Muchas gracias por los piropos. Yo sé que ustedes acá son tan bonitos que me dicen guapa y reina, pero yo vine acá a preguntarles si ustedes saben de verdad cómo me llaman a mí.
0: ¿Cómo le llaman a Nati? ¿Lo saps, Anna?
2: No.
1: Escolta. A mí me llaman de muchas maneras, pero hay una en la que tienen razón.
0: Respon amb la cançó. Quina cançó és? La de Mafiosa.
2: Ah, clar, Mafiosa. No em pots fer aquest examen a les 7:38.
0: Meravellós, sisplau, podeu veure 30 minuts de salsa pura amb la Nati Peluso en aquest concert, en què no només escoltem Mafiosa, també la Puro Veneno, la Presa Malportada, Insensata, Que Lloven Flores, Caballo o Remedio. Així que si entreu a YouTube i poseu Salsa Espectacular, Nati Peluso, doncs podreu reviure tot el que els que veuen als seus concerts veu allà, com va ser el meu cas. M'encanta tornar a reveure aquests concerts i...
2: És realment bailongo, fes bé de gust ballar.
0: És un concert que realment balles molt, es celebra molt.
2: Dos minuts, tres, quatre anuncis i tenim aquí a l'Antoni Bassas. Re, no marxeu, que ens posem al dia ara.

0: cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: Avui parlem d'una fruita pròpia de la tardor, la magrana. Originària d'Iran i símbol de l'amor i la fecunditat per als romans, aquesta fruita va arribar a la península fa milers d'anys. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum parlarem de les seves propietats. Benvinguda! Quina és la millor època per a consumir magrana?
2: Moltes gràcies. Doncs entre els mesos de setembre a novembre és quan són en plena temporada, ben dolces i sucoses per menjar-les en el punt òptim de maduració.
1: Quins beneficis ens aporta a l'organisme?
2: Innumerables. La magrana és font de vitamina C, que contribueix al funcionament del sistema immunitari, a disminuir el cansament i la fatiga, i a la formació de col·làgen, importantíssim per a les articulacions i els ossos. També és una font de vitamina K, que afavoreix la coagulació sanguínia i aporta molta fibra, que afavoreix el trànsit intestinal.
1: Què cal tenir en compte a l'hora de seleccionar una bona peça?
2: Cal buscar que sigui madura, és a dir, que tingui un color viu amb tocs marronosos, una pell fina i ferma, sense talls i, com més pesi, més suculenta serà.
1: Què ens recomanaries per pelar-la fàcilment?
2: Us aconsello partir-la en quatre trossos i anar-ne traient els grans. Per no trencar-los, podem donar uns copets amb una cullera per la part externa perquè vagin caient en un recipient. Si no els mengem tots, us recomano guardar-los a la nevera en un recipient hermètic. Es conservaran uns 3 dies i al congelador fins a 6 mesos.
1: Com podem utilitzar-la a la cuina?
2: Hi ha múltiples maneres de consumir-les, fresca com a fruita, en suc o com a complement a un iogurt, a un gelat o a una amanida, tant de verdura com de llegums.
1: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum entre nosotros.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
5: Y otra.
3: Valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil, hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Últimos días para descubrir la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
7: ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a mirar tu casa? En Porcelanosa diseñamos cada espacio de tu vida. Cocinas, baños, salones, terrazas. Del 25 de septiembre al 10 de octubre llegan los días Porcelanosa. Visita tu tienda más cercana y disfruta de condiciones exclusivas para crear tu hogar. Porcelanosa. Diseñando espacios para vivir.
8: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
9: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
10: Increíble.
9: Pletórico.
10: Kiwi. ¿Eh? Oferta de... Esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
9: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
10: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
11: Federico García Lorca. Inagotable. El País recupera una selección de artículos que recorren la vida, la obra y el legado del poeta en el 90 aniversario de su asesinato. Un recorrido único a través de una figura imprescindible. Búscalo en la web de imprescindibles de El País.
12: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
13: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya.

0: Antoni Bassas, com estàs?
1: Bona tarda, Ana Puigvoltes. Molt bé, molt content de ser al balcó.
0: Quantes coses han passat des que ens vam veure dimecres passat?
1: Una vida de coses.
0: No, és que ha caigut el cel, s'ha negat Catalunya, s'han convocat eleccions i ha començat el fangar polític. Puigdemont preparar les maletes per quan la causa estigui arxivada, Rodalies fallides altre cop. No sé per on vols començar.
1: Jo crec que ens podríem centrar una miqueta en la qüestió política, perquè de Rodalies ja n'hem tingut una bona ració des de primera hora del matí, que ho heu estat explicant. Deixa'm dir una cosa. Sí, ens enfanguem, però enfanguem-nos bé, ja comencem amb els trens, perquè això no és d'ara, ja fa molt temps que dura. Llavors hi ha una explicació que és molt lògica i jo crec que la gent l'entenem. Mira, hi ha hagut molts anys que no s'ha fet res, no s'ha invertit res, no s'ha modernitzat. Molt bé. Ara, revertir-ho no es pot fer per la setmana que ve. Tot això ho entenem. Però el dia que hi ha una fallada en el servei que afecta milers de persones, si no els hi pots donar trens i no els hi pots donar autobusos de reforç, almenys dona'ls informació. Doncs ni això. Cada dos per tres és notícia que una usuària s'ha inventat una app boníssima que informa molt millor que les apps de Renfe, no? Aleshores, clar, arribes a la conclusió que aquí Renfe no existeix, o sigui, Renfe, Adif, Rodalies, els dos governs, el de la Generalitat i el de l'Estat, tot això és un conjunt dispers de vies, catenàries, vagons, sindicats, governs, i que cadascú s'ocupa d'un tros, però que no hi ha ningú al darrere d'això. O més ben dit, que potser els que tenen voluntat de servei no tenen poder, i els que tenen poder no tenen voluntat de servei. Perquè, si no, això és inexplicable. Però, bueno, a lo que íbamos.
0: Enfanguem-nos. Seguim en el fang.
1: Sí, seguim en el fang. No, aviam. Va ser convocar eleccions i vam sentir Ayuso dient ni se les ocurra votar por correo. Abascal dient queremos unas elecciones sin violencia. És al·lucinant, unes eleccions sin violència. Ja al cap de setmana, com que veníem amb el tema dels decrets de l'habitatge, Rufián, amb un tuit, va dir que Junts eren uns classistes de merda, i Turull va contestar dient que Rufián era clavegueres de l'Estat, infiltrades d'Esquerra i a Sumate. Ja de Colau va dir que Carles Puigdemont, que ha estat 9 anys sense poder trepitjar els carrers d'aquest país, quan vingui tindrà problemes per trepitjar els carrers d'aquest país, perquè la gent està molt enfadada. Que dius, caram, quin sentit institucional i fins i tot d'humanitat, no?, amb un polític que ha estat 9 anys a l'exili. O sigui, la cosa, per dir-ho així,
0: en termes de comunicació... Per no parlar d'Òscar Puente, no?, havent de mostrar la ferida que tenia...
1: Una ferida perquè, no sé què li han dit, que ell sí que plorava un dia que es va esguinçar
0: els ligaments... Fent mofa dels crits que feia, perquè s'havia fet molt mal.
1: O sigui, i així tot només començar, no? Llavors, jo crec... Em sembla que quan els polítics fan tot això és perquè necessiten augmentar la dosi, perquè anem a les urnes carregats amb dos sentiments, o un dels dos, que són molt poderosos, perquè mouen molt la gent, que són o la por o l'odi. Llavors això porta molta gent a les urnes. Com que tot el dia estan en el mateix to, ja gairebé no notem la diferència. Per això quan venen eleccions, i d'aquí 53 o 52 dies n'hi haurà unes, doncs han de cridar més, no? Aleshores, jo crec que això és com un insult a la intel·ligència, perquè en certa forma arribes a pensar que si fan tot això és perquè no tenen res a proposar-nos. I, francament, que apel·lin als nostres baixos instints, doncs no és una pràctica democràtica que molt digna. És molt freqüent, es fa tot el món, però no és digne. I sobretot per una altra cosa, perquè... lluny de mi dir que tots els polítics són iguals, que no, jo estic amb la democràcia i crec que hi ha molts polítics que intenten fer les coses bé. I que, a més, doncs a la vida a vegades t'has d'adaptar i has de fer canvis o has de transaccionar i rectificar i tal, no? Però és que molts d'aquests que ara es posaran estupendos davant el faristol i davant del micròfon n'han fet de l'alçada d'un campanar.
0: Ja veig que ha remenat a Maroteca.
1: He remenat a Fonoteca, gràcies amb l'ajuda inestimable del Claudio Matas. I hem anat a buscar, per exemple, el campió de l'amnistia, Pedro Sánchez, el que deia en un debat electoral de les eleccions de l'any 2019 en relació... amnistiar o no Carles Puigdemont o portar-lo detingut.
2: Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
1: Molt bé. És a dir, és un problema jurídic, és l'estado de derecho que està en joc i no sé què. Aquesta setmana, Pedro Sánchez.
2: Era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos, defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas. Se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea. Y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía.
1: Estupendo. Era un problema polític l'any 2019 i l'any 2026 era un problema polític. Doncs ja està.
0: Posades una darrere l'altra.
1: Sí, 2023. Un intrèpid periodista del diari Ara se'n va a Bèlgica a entrevistar a Carles Puigdemont i li pregunta si amb els vots de Junts s'investirà Pedro Sánchez. I Puigdemont, no, és que ho té claríssim.
3: Pedro Sánchez no serà primer ministre amb els vots de Junts. No pot ser-ho. Per què? Per moltes raons, però n'hi diré una de molt clara. Pedro Sánchez menteix. Menteix i incompleix. I com que jo ho he fet diverses vegades, exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministre un mentider i un incomplidor?
1: Bueno, després van venir les eleccions, perquè això era 3 setmanes abans de les eleccions, i va donar la casualitat que encara té avui dia atònita tota la classe periodística i política espanyola, que els 7 vots de Junts, els 7 diputats de Junts, eren instrumentals, eren claus per la investidura. I a canvi de l'amnistia, doncs tot això que semblava impossible perquè Pedro Sánchez era un mentider i no sé quantes coses, doncs va acabar sent possible i Junts va investir Pedro Sánchez. L'any 2022, un altre tipus també que es va posar davant del faristol amb tota la dignitat, recordant les èpoques en què havia sortit a defensar l'aplicació del 155, que no és un altre que el nostre president Salvador Illa, va pronunciar la cèlebre frase «Ni amnistia ni nada de eso».
4: Ni amnistia ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistia ni nada de eso.
1: Era un acte de partit.
4: Y quiero todavía ser un poquito más claro, para
1: Venga.
4: Que tampoco haya lugar a dudas. Si a alguien se le ocurriese volverlo a hacer, volvería a actuar en el Estado de Derecho. Y los socialistas catalanes estaríamos otra vez al lado del Estado de Derecho.
1: Molt bé. Era un problema que atacava l'Estat de Dret. Juny del 2025, Salvador Illa ha canviat d'idea.
5: Una petita referència a la important sentència que vam conèixer ahir, no el text, però sí el resultat de la votació del Tribunal Constitucional referent a la llei d'amnistia, que ha donat raó, des del meu punt de vista, ha donat la raó a la majoria que vam apostar i apostem pel retrobament, per la convivència i per mirar endavant. No? La nostra democràcia és sòlida, plena i amb garanties institucionals perquè tothom pugui expressar i defensar les seves idees i projectes polítics, només faltaria, i seguirem treballant amb una voluntat inequívoca de reformar aquest nou temps a Catalunya. Un temps nou...
1: I ja està, és un temps nou.
0: Pues
1: un temps nou, pues
0: temps
1: idees noves, ja està, pues cap problema.
0: Aquí estem pillant tots,
1: sí,
0: dit així en plata.
1: Sí, durant els últims anys hem vist com Esquerra Republicana ha negociat un indult amb el govern de Pedro Sánchez, també va negociar l'amnistia i fins i tot va investir Pedro Sánchez. Però l'any 2012, quan el procés arrencava amb tota la seva força, la idea de l'aleshores, igual que ara el líder d'Esquerra, era una altra.
6: Nosaltres estem convençuts que negociar amb l'estat espanyol no té cap sentit, perquè l'estat espanyol sempre incompleix tots els acords als quals arriba. Els incompleix respecte a Catalunya i els incompleix respecte al món.
7: Però vostè ha dit que s'ha d'esgotar aquesta via.
6: Nosaltres estem convençuts que parlar amb l'estat espanyol no té sentit i estem convençuts que l'estat espanyol no voldrà parlar. I que si vol parlar, ens enganyarà, perquè ho ha fet sempre. Per tant, nosaltres estem segurs que cal un posicionament explícit del Parlament de Catalunya i dels ciutadans de Catalunya a través del seu Parlament o a través d'un referèndum, anunciant al món la nostra voluntat de ser un estat, de ser un país independent.
1: 2012, entrevista de Mònica Terribas, aleshores al diari Ara. Mm. L'any 2015, un jove diputat debutant, que es deia Gabriel Rufián, explicava als periodistes de Madrid que ell havia anat al Congrés per 18 mesos, perquè després venia la independència de Catalunya.
8: Nosotros venimos con la intención de estar el menos tiempo posible. Significará una muy buena noticia para la futura república catalana. Nuestra intención es estar 18 meses como máximo.
1: Bueno, era l'any 2015, són 18 mesos que s'han fet una mica llargs.
0: Multiplicat per...
1: Sí. Bueno, s'han fet una miqueta llargs, sí. I aleshores, l'any 2019 hi va haver eleccions municipals. A la ciutat de Barcelona va guanyar pels pèls Ernest Maragall, pels pèls. I segona, molt a prop, va quedar Ada Colau. I això obria la possibilitat de pactes postelectorals a l'hora d'investir el nou alcalde o alcaldessa de Barcelona. Un periodista de Nació Digital, Ferran Casas, li va preguntar a Ada Colau si ella arribaria a algun acord amb Manuel Valls, aquell exprimer ministre francès que va venir de la mà de Ciutadans a participar a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. La ceba de Manuel Valls era que no hi hagués un alcalde independentista. I per frustrar-ho va arribar a oferir els seus vots a Ada Colau. Però Colau els volia o no els volia?
9: Jo no faré cap acord de govern ni de nomenament amb el senyor Valls. O sigui, el senyor Valls té un model oposat de ciutat al nostre i crec que, a més, que fa joc brut amb el tema de la seguretat. Crec que li fa mal a la imatge de Barcelona perquè constantment està desprestigiant la imatge de Barcelona i, a més, defensa unes tesis tant en clau nacional com en clau social que estan a les antípodes de la nostra plantejament. Per tant, no em plantejo cap tipus d'aliança estranya amb el senyor Valls. Està totalment descartat, això.
1: Bueno, després va haver-hi com una aliança...
0: Amb quanta seguretat, a més, tots
1: sí.
0: ells
1: sí, sí.
0: tenen clar bueno. el que faran o no faran.
1: Aleshores, insisteixo, ja sé que la vida és flexible, que tots, bueno, hi ha circumstàncies, no sé, coses que vas dir que no faries mai, les acabes fent i tot plegat, però que ho tinguin present, sisplau, quan ens vinguin a demanar el vot. I aleshores, en la mesura que sigui possible que ens tractin com adults i que ens diguin volem fer això, volem fer allò altre, i que allò de posar-se estupendos doncs s'ho estalviïn tant com sigui possible perquè després doncs la vida els desmenteix. Ja està.
0: Els tenies clar, eh? Perquè n'hi ha molts d'exemples. Aquests t'han
1: bueno,
0: sortit...
1: Home, era una miqueta per
0: no,
1: veure...
0: No, però vull dir que n'hi ha moltíssims d'exemples d'aquests i són molt gràfics. Has fet un experiment, també, no?
1: Bueno, he fet un experiment, sí. He fet un experiment que ha sortit d'aquella manera. Saps que de tant
0: a mi m'encanten els teus experiments.
1: M'agrada anar a l'intel·ligència... O sigui, li vaig dir a l'intel·ligència artificial, escolta, com seria un debat educat entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo?
0: Vas posar educat, eh?
1: Educat, sí, esclar, perquè el que no, haurem de veure el clar. Minuto de Oro que es diran, o sigui, es diran d'amigo sí. de narcotraficante i de o sigui, en amunt, tot. Dic, com seria un... Per exemple, sobre l'habitatge. I va ser tan educat que dius, bueno, està bé, aviam.
10: El principal problema es la falta de oferta.
1: No es Feijóo, es la IA, ¿eh?
10: Sí. Agilizar licencias, movilizar suelo público y generar seguridad jurídica para atraer inversión. Si no aumentamos la oferta, los precios seguirán subiendo.
11: Incrementar la oferta es importante, pero no suficiente. También debemos proteger a quienes no pueden acceder a una vivienda digna. Por eso hemos impulsado medidas para favorecer el alquiler asequible y aumentar el parque público de vivienda.
10: Algunas de esas medidas han generado incertidumbre y no han logrado contener los precios en muchas ciudades. Necesitamos políticas que funcionen a largo plazo.
11: Lo que no podemos hacer es dejar el problema exclusivamente en manos del mercado. La vivienda es un derecho y requiere intervención pública cuando sea necesario.
10: Es un derecho, pero para garantizarlo hacen falta más viviendas disponibles y más oportunidades para jóvenes y familias.
1: Bueno, francament, no s'han trepitjat.
0: No s'han trepitjat. Sí. Si són arguments... així els debats, per això, la gent acaba...
1: Sí, passant-se al documental de la 2. Però...
0: Cebres i gaceles.
1: Sí, però... Però, no sé, han sí. expressat els seus arguments.
12: I han deixat parlar l'un a l'altre.
1: Han deixat sí. parlar l'un a l'altre.
0: És que... I atinaven, diríem, és sí. a dir, que cada us era coherent amb el que,
1: sí.
0: que
1: sí,
0: van dient. Està ben entrenada, la IA.
1: La passió està molt bé, no? Jo no diré pas, i forma part de la política i tot el que tu vulguis, però necessitem... També és pedagogia, la política, això no és meu, és de Campalans, no? I, per tant, veure dues persones que en raonen d'una manera educada, doncs ens eleva el llistó a tots, no? Potser aquesta IA... Una altra IA, educada me non tropo. No?
0: Jo, clar, haguessis pogut
1: una mica,
0: fer...
1: Una mica més de...
0: O l'experiment haguessis pogut fer acarnissat.
1: No, perquè això ja ens ho dona la realitat.
0: Això, exacte,
1: no,
0: cal,
1: no calia, no calia.
0: Tenies plans el 29 de novembre?
1: Ho vaig estar mirant.
0: És que per això dic que aquest home endreçat amb la seva agenda...
1: No.
0: És a dir, vas mirar-ho, no. Vas dir...
1: Sí, sí, aviam
0: què tenia aquell cap de setmana
1: o què passava o no sé què. Però no tenia plans, o sigui que...
0: Ha estat molt bé aquest exercici de fonoteca i el podem fer a l'acabar la campanya. Saps que tindràs 20.000 exemples més de... Això no encaixa amb el que havien dit, eh?
1: Sentirem cada cosa. Bueno, l'altre dia Feijó, bueno, això no és un engany, però va parlar del nitrogeno verde, no? En comptes de l'hidrogeno verde.
0: Sí, clar. Bueno, sí. Això podria passar a mi, per això. Jo no riuré mai d'això.
1: Però tu no et presentaràs unes eleccions.
0: No, no. Però faig ràdio, eh? Ai, ai, ai. Bueno. Basses, gràcies.
1: Apa, tu vas a Boques, gràcies avui.
0: Ara mateix, mira, el timó, saps què faig? Doncs... El timó te'l deixo tu, Joan Bonfill.
12: Fantàstic, Anna,
1: doncs aprofito, perquè pel que he sentit abans en l'hora del temps, igual demà no hi ha Boques Grasses.
0: Clar, no, avui ho aprofito, em sap greu pels que no van anar-hi dilluns i que demà pringaran. I de veritat que no es poden portar paraigües amb punxa.
12: Clar.
0: És un dels advertiments que han fet. Joan, tu quedes tu?
12: Sí, ara amb la Raquel Tulleuda farem una meravellosa secció d'art i sexe. Tinc
0: el no
12: veuré
0: el quadre.
12: Aquí.
0: Demà ho recupero, Raquel. Fes-ho bé, que la tenim allà. 2 minuts i Raquel Tulleuda, l'art i el sexe.

0: A la cadena SER y SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltas.
1: No he comido.
0: Cadena SER.
2: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm cos meu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
2: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
0: Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Són les 8 i 3 i ja tenim a la Raquel Tolleuda amb el seu quadre, i aquesta és la cançó que jo he escollit per il·lustrar el quadre, que clar, avui no li podeu ensenyar l'Anna, no hi ha cap sorpresa.
1: Però li podem ensenyar el Bassas.
0: Igual li podem ensenyar l'Antoni Bassas, que s'ha quedat aquí, que sempre li interessa molt aquesta secció. Aviam si ell el reconeix, i després us explico perquè, no sé si l'heu identificat a l'artista, Raquel.
1: Jo no l'he identificat, però vaja, per l'idioma està clar que té relació amb...
0: Exacte, és Caetano Veloso, i la cançó es diu Tropical, i ara us explicaré per què. Anem a ensenyar-li el quadre a l'Antoni. No sé, Antoni, aquest quadre...
2: Ui. Bueno, és art contemporani.
0: Sí.
2: Haig de fer la descripció o no?
1: Sí, l'Anna la fa una miqueta normalment.
2: Doncs,
1: sí.
2: En primeríssim terme, un peu enorme, enganxat a una cama, és a dir, a un genoll, i finalment a un cos, i un braç també llarguíssim, i la cara també llarguíssim, llarguíssim un nas.
0: Sí.
2: Un nas d'una cara que no es veu molt bé. Per tant, dues extremitats molt llargues, un braç i una cama i un peu molt grans, i un nas, i de fons un sol i un cactus en el que podria semblar un paisatge desèrtic o semidesèrtic.
0: Hi ha... No, hi ha les extremitats són molt grans en comparació amb el cos i amb la cara que apareix al darrere.
1: És un cos amb unes dimensions molt distorsionades que us he de corregir, perquè efectivament quan el mires així de lluny sembla un nas, però és l'altre braç. Està amb el colze apoyat al genoll. Vindria a ser una postura que es podria semblar... Sí. Sembla talment així, eh? La primera impressió és aquesta, que te l'ha fet a tu, Toni, i me la va fer a mi, ens la fa a tots.
2: És com si la càmera, perdona, estigués a posada a terra i fes un contrapicat i aleshores tot queda una miqueta distorsionat.
1: Exacte, és una postura una miqueta del pensador. De Rodin, sí, el que passa en un estil completament diferent.
2: Una persona despullada.
1: I sembla contemporani, efectivament. És un quadre del 1928. L'artista és...
0: Del Brasil, no?
1: L'artista és brasilera, és segurament, si no la pintora brasilera, una de les pintores brasileres més importants de la història, una dona que es deia Tarsila do Amaral, i forma part del que es va conèixer com el moviment, com el modernisme brasiler, que no és que neixi directament del modernisme català, tot i que sí que hi ha alguns lligams, fins i tot en la pròpia biografia de l'artista, que va viure durant 2 anys a Barcelona.
0: Ah, sí?
1: I va anar a l'escola del Sagrat Cor de Jesús.
0: És que, mira, jo he triat aquesta cançó, La Tropicalia, de Caetano Veloso, perquè he buscat una mica, avui teníem una mica més de temps, i he buscat informació sobre l'autora, la Tarsila, i he vist que li va regalar aquest quadre que tenim al seu marit, que era l'escriptor Oswald de Andrade, que és el que va escriure el Manifesto Antropófago del 1928, i aquest quadre ens parla una mica d'això, del cos
1: va inspirar, ell deia que aquest quadre va inspirar una miqueta el manifest, no? I en aquest manifest el que es deia és està molt bé que ens impregnem de tota la cultura, i de tot l'art europeu, però d'alguna manera ens l'hem de menjar, l'hem de digerir, i d'aquí n'ha de néixer una nova versió, una nova corrent cultural que inclogui aquestes influències, però que a la vegada no ens oblidem de que som brasilers, no? I que tenim una cultura i unes tradicions que ens són pròpies.
0: I Caetano Veloso, aquesta cançó Tropicalia, que parla del tropicalisme del Brasil dels anys 60, que neix una mica i que s'inspira en aquesta idea de reversionar el que ens arriba d'Europa.
1: Correcte.
0: No sé si vols que entrem en el tema que t'ha inspirat aquest quadre.
1: Sí, entrem en el tema. Simplement per dir-ho, que sempre ens n'oblidem amb l'Anna, que aquest quadre està, si algú va a Buenos Aires, està al Museu Malba, que és el Museu d'Art Llatinoamericà de Buenos Aires.
0: Amb què t'ha fet pensar?
1: Aquest quadre m'ha fet pensar... Feia temps que volia parlar de l'anorgàsmia, de la resposta orgàsmica, no? I de la dificultat per obtenir l'orgasme, que és el que coneixem com anorgàsmia.
0: Com la definiries? És una patologia física? És una condició? O sigui, com explicar-ho exactament?
1: És la impossibilitat o la dificultat important, i important com sempre està sotmès a la vaguetat del llenguatge, no? que entén cadascú per important, per aconseguir l'orgasme, per arribar al clímax. Aleshores, el que em sembla rellevant és que tothom que ens estigui escoltant entengui que aquesta dificultat, de manera puntual, o si no és de manera puntual, i és una cosa recurrent, però la persona que la experimenta no li genera angoixa, no l'agòbia i no la viu com una cosa disfuncional, aleshores no hi ha disfunció. Recordem que sempre que parlem de disfuncions sexuals, parlem de condicions que duren un cert temps, normalment el límit per baix mínim s'estableix en 6 mesos, i en segon lloc han de provocar malestar. Qualsevol condició en la resposta sexual que no provoqui malestar, per més estadísticament anòmala que ens pugui semblar, no és una disfunció, no és una patologia.
0: Però llavors entenem que sempre és alguna cosa temporal i respon a un motiu, és a dir, no és que hi hagi persones que siguin incapaces de tenir orgasme, sinó que pot ser per l'entorn o per l'edat que tenim o pel que sigui, no sé quins factors fan que puguis
1: patir
0: això.
1: Ningú neix amb una incapacitat per tenir un orgasme. És a dir, no hi ha, o si més no s'ha identificat a dia d'avui, una alteració genètica, una condició congènita amb la que nosaltres naixem i que ens inhabiliti per l'orgasme. El que passa que sí, hi ha anorgasmes primàries que els diem, és a dir, persones que mai han aconseguit tenir un orgasme, i elles, per tant, ho perceben com a impossible. Normalment l'anorgasme és una condició que és, com la major part de condicions en sexualitat, és multifactorial. És a dir, hi ha un element que pot ser el que precipita aquesta dificultat, però n'hi ha d'altres que en són facilitadors o n'hi ha d'altres que perpetuen que aquesta condició doncs, continuï, no? Persisteixi en el temps. El que em sembla rellevant és que no sempre és d'origen psicològic, perquè en parlem moltes vegades, no?, que tot el tema de les disfuncions o dels disconforts amb sexualitat, especialment en el cas de les dones, s'han titllat sempre de psicològics, i no sempre l'anorgàsmia té un origen, l'etiologia primària és psicològica. Evidentment, si tu estàs 6 mesos, 1 any, 5 anys, 10, tota la vida sense aconseguir arribar a l'orgasme, això tindrà un impacte a nivell psicològic. Tant a nivell psicològic, en la resta d'esferes de la vida, com en la resposta sexual, perquè hi haurà angoixa anticipatòria, hi haurà una frustració molt important, hi haurà tos,
0: mental, no?
1: Hi haurà bloqueig, hi haurà segurament una hiperobservació de la pròpia resposta, i quan estem molt observants durant l'activitat sexual, això impedeix que la resposta sexual es produeixi de manera natural, no? De manera fàcil. Quan estem observant, ai que no m'excito prou, ai que no hi arribo, ai que no em ve, el que fem és no estar en contacte amb el nostre propi cos.
0: Potser és un peix que es mossega la cua.
1: Moltes vegades ho és. Per això aquest quadre em fa pensar en l'orgàsmia, perquè el cap és molt petitonet i en canvi el cos és molt gran. I sempre expliquem a la consulta de sexualitat que perquè la resposta sexual flueixi bé, la part racional, el frontal, ha d'estar una miqueta desconnectat. Sempre que haguem seleccionat bé el lloc, la persona i el tipus de dinàmiques, eh? Però quan estem en un entorn segur i iniciem un contacte sexual amb una altra persona, la resposta sexual flueix bé a base d'emocions i de sensacions, no a base de raonament. Aleshores, sí, estem tenint relacions, però jo estic pensant, ostres, que no m'excito prou, veiem si aquesta vegada tampoc hi arribaré. I després, què passarà? Si no hi arribo, què faig? I potser després no acabem, i potser acabo fingint, però després tampoc. Si entres en aquesta dinàmica, en aquesta roda de hàmster...
0: El cap aquí no, millor...
1: El cap bloqueja, no. Bloqueja la resposta sexual.
0: Sí. Posa'ns exemples, per exemple, quan et trobes a la consulta. No sé si els hi passa un tipus de persones o els està passant alguna cosa en aquestes persones, és amb la parella...
1: Poden passar... pot haver-hi, Joan, totes les combinacions que et puguis imaginar, no? Per exemple, estic pensant en l'última anorgàsmia que he vist a la consulta, que era una dona d'aproximadament 50 anys, i ella ve a la consulta dient que no arriba a l'orgasme, i no arriba a l'orgasme fa uns 13-14 anys, coincidint amb el moment en el que inicia relacions després del seu últim part.
0: Amb la mateixa parella.
1: Sí. I ella diu que des de que reprèn l'activitat sexual en el segon part, no ha aconseguit mai més arribar a l'orgasme. Amb tot el que això, com et dic, fa uns 12-13 anys, i per tant ja hi ha tota una frustració, tota una angoixa, uns problemes relacionals amb la parella que ja s'han instaurat. Però realment l'origen, quan jo l'exploro, és que hi ha una dilatació, no?, o un augment de la capacitat de la vagina que fa que hi hagi molta menys fricció amb la penetració. I com que ells tenen unes relacions sexuals molt basades en la penetració, amb poc joc eròtic, amb poc estímul extern dels genitals, sense masturbació mútua, sense sexe oral, una, diguéssim, un ventall una miqueta pobre, molt basat en la penetració, i aquesta penetració ara ja no és suficientment friccionant com per arribar a estimular les arrels del clítoris, aquesta pacient no arriba a l'orgasme en origen per un tema que és orgànic, per un tema de que la vagina després del segon part...
0: Que és físic, no?
1: És físic.
0: Sí, sí.
1: Què passa? Que 12 anys després ja no és només físic. Perquè encara que en aquest moment resolguem, encara que li fem alguna intervenció, sigui amb cirurgia o sigui amb altres tècniques que existeixen a dia d'avui regeneratives, perquè l'entrada de la vagina es faci una miqueta més estreta, que això es pot fer, si no fem un abordatge de tot el, de tota la dinàmica relacional disfuncional que s'ha establert, i fins i tot a nivell psicològic personal d'ella, així com ensenyar-la a masturbar-se i que tingui una miqueta més de coneixement sobre el seu propi cos, tota una sèrie d'intervencions que es poden fer que no són només la que dona solució al problema primigeni, perquè el problema primigeni es manté sol durant un temps curt, però després s'hi afegeixen altres coses.
0: Clar, però és que fins i tot si han estat tants anys, si ella ha estat tants anys sense tenir un orgasme, és que tampoc hi ha hagut potser una comunicació amb la parella, no?
1: Correcte. Correcte. I en aquest cas doncs, s'hi afegeix que quan ella s'atreveix a comentar-ho a la parella al cap de ja uns quants anys, la parella tampoc s'ho pren massa bé. I aquí, en fi, sempre s'han de veure les dues parts, no? Entenc que la parella se senti una miqueta traicionada, no?, pel fet de que no m'ho has explicat abans, però també entenc que aquesta persona se senti poc visibilitzada, no?, perquè si jo no estava gaudint, també te'n podies haver donat.
0: Llavors tornem a la diferència entre com ho poden viure homes i dones. Les dones potser hi conviuen o resignen més a aquesta situació si no tenen orgasmes que els homes, que has vist?
1: Les dones es resignen més per tot el tema que parlem sempre, no?, de com veiem les relacions sexuals, sobretot en parelles estables a llarga evolució, eh? Hi ha com una mena de drets adquirits, històrics, atàvics, que beneficien a l'home habitualment, però és cert que l'anorgasme és bastant més freqüent en homes que en dones.
0: Més en homes?
1: Perdona, és molt més freqüent en dones que en homes. Aleshores, és una consulta poc freqüent en homes, tot i que existeix.
0: Sí?
1: I quan existeix, sovint els homes confonen l'anorgàsmia amb la anejaculació, que són dues coses diferents.
0: Vols que ho expliquem?
1: Expliquem-ho, és senzill. Tu pots tenir un orgasme sense ejacular o pots ejacular sense tenir un orgasme. Poden donar-se les dues combinacions.
0: I l'anorgasme seria el segon cas?
1: L'anorgasme seria quan no hi ha aquesta sensació subjectiva de plaer. És més freqüent un orgasme sense ejacular que no pas una ejaculació sense orgasme, però existeixen les dues combinacions. Sovint els homes quan consulten confonen les dues coses, no? Perquè és cert que habitualment l'orgasme i l'ejaculació van de la mà.
0: Clar.
1: Però no té per què ser necessàriament així. Però és menys freqüent l'anorgasme en homes que en dones. En dones ho és molt més, en part perquè, n'hem parlat moltíssimes vegades, les dinàmiques de sexe compartit en parelles heterosexuals estan molt focalitzades en la penetració, en el coit i en pràctiques que no són
0: pensades perquè la dona tingui
1: exacte,
0: plaer, no?
1: Perquè la dona en gaudeixi específicament.
0: I això que deies, en el cas dels homes també estem parlant de són els mateixos motius i les mateixes condicions, és a dir, és sempre alguna cosa temporal que s'ha de buscar l'origen, és exactament el mateix?
1: El que nosaltres fem per arribar al diagnòstic sempre és una anamnesi, és un interrogatori que està bastant estipulat, és a dir, tu has de saber si és primari o si és secundari, si és generalitzat o si és circumstancial. Clar, si tu em consultes, Joan, perquè tens una anorgàsmia, però quan jo et faig l'interrogatori, resulta que tens una anorgàsmia amb la teva parella A, però amb la teva parella B no et passa, tens una anorgàsmia circumstancial i en realitat tu no pateixes cap anorgàsmia. El que et passa és que hi ha una situació en concret, amb una parella en concret, que pel motiu que sigui no t'és suficient excitant o et genera un bloqueig.
0: Com diferenciar això? Com saber si realment estàs enfrontant simplement a una cosa que és que no estàs tenint un orgasme perquè amb la parella amb la que estàs no gaudeixes, realment és una condició, un bloqueig mental que tens que et passa, perquè al final si estem parlant d'una persona que té només una parella sexual, per entendre'ns.
1: aquí ve la nostra feina de fer un interrogatori molt extens i veure si hi ha hagut clarament un factor desencadenant, si s'acompanya d'algun altre tema, si també es produeix en masturbació o no. Clar, quan hi ha una anorgàsmia que en masturbació no passa, és molt poc probable que la causa sigui orgànica. Que no impossible, perquè, per exemple, en el cas de les dones, la major part de les dones es masturben només amb estimulació externa i podria haver-hi una anorgàsmia secundària a un dolor que es produís només amb la penetració, per exemple. Però aquí ve la nostra feina de fer un interrogatori molt llarg, molt extens, i conèixer els detalls tant de la persona com de la relació, com de quin tipus de pràctiques fan. Per això no es poden fer visites de sexualitat en 10 minuts.
0: Clar, penso que fa anys segurament fins i tot no tenia nom, no? I molta gent ho estava patint. I
1: les dones, les dones eren frígides.
0: Clar, és d'anar a preguntar fins i tot, pot haver-hi, sobretot dones, igual homes és més difícil, que no hagin experimentat mai un orgasme.
1: Sí, sí, efectivament. Existeixen, aquestes pacients entren per la porta de la consulta. Sí. I a mi em sap molt greu quan passa això, no? Perquè a vegades són dones ja de certa edat que en aquell moment ja sí, per qüestions físiques, ja hi ha una pèrdua de sensibilitat. Pensem que l'epiteli, tota la pell, les mucoses a nivell genital, doncs no tenen la mateixa qualitat quan tenim 20 anys que quan en tenim 50 o quan en tenim 80. I tampoc suporten el mateix nivell de fricció. I quan entra algú per la porta, i això ens ha passat, jo crec que tots els sexòlegs en alguna ocasió, de determinada edat, això passa amb dones, a mi amb un home no ha passat mai, que et diu... jo ara estic vídua, o ara m'he separat, o ara el que sigui, no? Les meves circumstàncies han canviat, no he tingut mai un orgasme i m'agradaria que m'ajudessis a aconseguir-ho. Hi ha una part de molta alegria, no?, de que persones de determinada edat es puguin permetre fer aquesta consulta, però hi ha una part en la que a mi m'entristeix molt, no?, perquè al final posa damunt de l'escenari com hem arribat a ignorar aquest aspecte tan important de les nostres vides, no? Perquè algú pugui arribar als 70 anys sense haver tingut mai un orgasme.
0: Clar, i en aquest cas, aquestes dones, per exemple, entenc que sempre és una... quan canvia, potser canvien de parella o s'han quedat vídues, no? Però mai venen amb l'home, o en el cas de que tinguin dificultats per arribar a l'orgasme.
1: Mira, en medicina, o també els sexòlegs que treballen des de la psicologia, no? Però en medicina ens ensenyen des de molt petitonets que quan una afirmació conté la paraula mai és falsa.
0: Yeah. Sí.
1: Perquè el mai és molt difícil en medicina. Aleshores, en alguna ocasió no és el més freqüent, però en alguna ocasió sí que passa que acudeix una parella que ja porten molts anys d'evolució i han decidit... El món està canviant i fins i tot parelles que ens sorprendríem estan començant a obrir aquestes consultes, aquestes converses sobre sexualitat, no? Sobre plaer, sobre habilitats eròtiques, sobre pràctiques que potser de més joves no se'ls haguessin ni acudit, no? Perquè tot era tabú, i a determinada edat doncs s'atreveixen a plantejar-ho i a experimentar.
0: En cas de dones joves, entenem que és més fàcil arribar a l'orgasme sent una dona jove.
1: Hi ha dones joves que tenen algunes característiques habitualment molt concretes on costa molt trencar el bloqueig psicològic. Habitualment són dones molt perfeccionistes, amb un punt de por. No oblidem mai que l'orgasme és un moment de vulnerabilitat màxima, perquè estàs en un moment de total descontrol. Aleshores, persones que són molt controladores, que els hi costa deixar lloc a l'espontanietat, a vegades no són capaces d'abandonar-se aquestes sensacions orgàsmiques i pateixen una anorgasma primària que en algunes ocasions és difícil de revertir.
0: Se'ns ha acabat el temps, Raquel. Tenia més preguntes, però jo crec que ens ho has aclarit molt. Anorgàsmia, que era un concepte que potser molta gent no s'havia ni plantejat que existia, i tot té solució, al final, amb teràpia i consultant.
1: Si més
0: no,
1: s'ha d'intentar sempre.
0: Exacte. Gràcies, Raquel Tulleuda.
1: A vosaltres.
0: Ara, en 5 minuts, les notícies amb la Soledad Domínguez i després la graderia.
3: El balcó.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
6: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
7: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
8: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
9: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
8: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
10: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que tú estás todo el día con la ilusión de que te toque el premio del cupón diario. Y David tiene su perro guía que le acompaña a todas partes y le hace sentirse más seguro.
11: ¿Solo por comprar el cupón diario?
10: Por comprarlo tú y todas las personas que jugáis a las loterías de la ONCE. Porque así hacéis que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
11: Oye, pues qué bien, ¿no?
10: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
12: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
14: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
15: Cadena SER y SER Cataluña. Al so de la vida.
16: És dimecres 30 de setembre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
15: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
16: I un dia més, els protagonistes involuntaris d'aquesta jornada han estat els usuaris de Rodalies, que aquest matí s'han trobat que no circulaven els trens.
17: Desorganitzat, amb una falta d'informació desesperant.
18: Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
19: Cada dia és una sorpresa, vull dir, avui he sortit, he vist que no hi havia trens, que no hi havia busos.
20: Que busquéssim el transport alternatiu, però és que no hi havia cap...
16: El sindicat majoritari de maquinistes SAMAF s'ha negat a començar la jornada fins que la companyia els entregués la documentació per comprovar que les vies eren segures des de la companyia. El director de Rodalies, Òscar Playà, deia que els treballadors estaven demanant garanties extraordinàries.
21: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
16: I des del Parlament, el president de la Generalitat feia seu aquest missatge de Rodalies.
22: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho.
16: I l'oposició insistia que plou sobre mullat.
23: Tot el servei suspès, Catalunya sense tren. Què pensa fer i fins quan mantindrà la consellera Paneque?
24: Bon dia, Catalunya. Rodalies no funciona. Aquest és el hit matinal a la Catalunya tropical.
25: Plogui poc o plogui molt, tot s'atura, tot es col·lapsa.
16: Som Mònica Sales de Junts, David Cid dels Comuns i Dani Cornella de la CUP. El servei s'ha vist afectat tot el dia per aquesta aturada. Fa poc més de mitja hora Renfe ha comunicat que ja ha aconseguit restablir el servei a tota la R4, tot i que les freqüències, tant en aquesta com en les altres línies, no són les d'un dia ordinari. De l'episodi de pluges, ja són 3 les víctimes mortals confirmades. Aquest matí s'ha trobat el cos d'un home de 43 anys a l'interior d'una furgoneta al túnel de la Ronda Nord de Granollers, que va quedar negada per l'aigua dilluns. La seva família havia denunciat la seva desaparició la nit de dimarts. L'han localitzat aquest matí operaris d'una empresa que estaven fent treballs precisament per retirar l'aigua acumulada en aquest punt. I al Vendrell, aquesta tarda, també han trobat el cos sense vida d'una persona a l'interior d'un vehicle en una riera. El cadàver està en estat avançat de descomposició. Encara no l'han identificat, però el cotxe on l'han trobat pertany a una persona que va desaparèixer, atenció, el passat mes d'agost, coincidint amb un altre episodi de pluges torrencials que va deixar entre 140 i 200 litres per metre quadrat a la zona. I novetat d'aquesta tarda, de fet, de fa molts pocs minuts, ha aturat definitivament el desnonament del carrer Llenguadoc a Sant Andreu. Malgrat la comitiva judicial ha estat aquesta tarda a les portes de l'immoble, on, segons els sindicats d'habitatges, viuen 50 persones, algunes de les quals vulnerables, no ha arribat a actuar. Des de l'Ajuntament de Barcelona acaben de confirmar un principi d'acord amb els propietaris perquè l'edifici passi a mans municipals.
0: En primer lloc, vull informar que hem aconseguit aturar el desnonament i jo crec que aquesta és la notícia més important. Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments.
16: És Jordi Valls, primer tinent d'alcalde de Barcelona. I a l'Hospitalet, la família d'un menor que es va suïcidar fa uns dies demana a la justícia que investigui el presumpte assetjament escolar que estava patint el jove per la seva condició sexual. Martí Oliver.
1: Un jutjat va obrir diligències prèvies per investigar la mort i ara la família demana poder-se personar el procediment per aportar diversos indicis abans que aquesta s'arxivi. Es tracta d'unes cartes de comiat que la menor va deixar i també de diverses captures de converses amb amigues de l'institut en què admetien que havien vist com se li feien insults homòfobs i també transfobes. Fons policials asseguren a Ser Catalunya que ja han interrogat a diversos familiars i també amics de l'institut i que per ara no han detectat cap indici d'assetjament escolar. La víctima de 14 anys es va precipitar des d'una finestra de la casa dels seus oncles a Viladecans, on havia viscut amb la seva mare fins l'any passat, quan es va traslladar a l'Hospitalet.
16: I a només uns segons perquè comenci el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, al balcó hem parlat amb Mario Mercader. És un professor que els va contractar l'any 2014 quan pràcticament ningú els coneixia.
2: I quan van sortir aquells xavals que eren superjoves i superanimats, va ser un xoc perquè van sortir amb xancletes i a més van cantar pràcticament a capella. D'instruments només portaven una guitarra tradicional i una regadora.
16: Doncs, 12 anys després, aquests mateixos joves, no sabem si aniran en xancletes, però el que sí sabem és que ompliran 4 dies seguits l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: El dia en 5 minuts.
4: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó. Amb Anna Palet.

0: Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dimecres 7 d'octubre, un dimecres on tenim novetats importants respecte al futur del bàsquet europeu. La NBA fa temps que prepara l'operació per comprar l'Eurolliga i així crear la NBA europea. Avui us expliquem tots els detalls.
1: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: Perquè en els darrers dies una àmplia representació del Barça, encapçalada pel president Joan Laporta, ha estat a Itàlia, a Como, en una reunió amb els clubs fundadors de l'Eurolliga per decidir el futur d'aquesta competició. Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Anna.
0: I la decisió dels clubs ara mateix és rebutjar aquesta proposta de l'NBA. Per què?
2: Per diverses raons, però principalment perquè no convenç la proposta econòmica i perquè es perdria el control de la competició, la governança que diuen els clubs. La NBA va oferir 520 milions a l'Eurolliga per comprar les seves accions i donar d'aquesta manera llum verda a una nova competició que seria la NBA Europa. Aquests diners es repartirien entre els 13 clubs que van crear l'Eurolliga, entre ells el Barça, el Madrid i el Baskonia, que serien uns 40

0: per cadascun. Ho troben insuficient, Anna. És insuficient perquè el valor actual de la societat de la Eurolliga és d'uns 1.400 milions, per tant, pràcticament se'ls ofereix una tercera part. I sobretot també perquè lligar-se a la NBA suposa perdre el control, com dèiem, i la governança de la competició, i per entrar a formar part d'aquesta competició, els clubs més o menys haurien de fer una inversió inicial de 440 milions. Per tant, per exemple, el Barça hauria de treure diners d'on fos, a deute segurament, per intentar fer aquesta inversió necessària de 440 milions per entrar en aquesta competició europea.
1: Per tant, els clubs han sortit convençuts que diran no, i què vol fer la NBA?
0: La NBA, la idea continua sent negociar amb els clubs de l'Eurolliga. De fet, la idea inicial de la NBA és tirar endavant una competició la tardor del 2027, per tant, d'aquí un any, amb 12 ciutats que hi han de ser sí o sí en el seu projecte. Londres, Manchester, París, Lió, Madrid, Roma, Milà, Múnich, Berlín, Atenes, Istanbul i, com no, Barcelona. Això, per exemple, deixaria fora clubs històrics com el Baskonia, que per això han dit no, perquè formen part d'aquesta cuore, no?, d'aquesta part central de l'actual Eurolliga, i es quedaria fort d'un projecte amb els nord-americans. I un dels motius que esgrimeix la NBA també per aterrar a Europa, doncs, és tenir un pla de negoci molt més, podríem dir, ambiciós. Fins i tot fonts coneixedores d'aquest acord parlaven d'un pla de negoci molt agressiu, que posen en dubte que es pugui tirar endavant, perquè creuen que és de fora de mercat completament.
1: I Albert, no sé si l'NBA també té previst d'alguna manera contraatacar o intentar convèncer els clubs i treure'ls aquests dubtes que ara mateix tenen del projecte que es presenta.
0: Sí, de moment els clubs són molt reacis, sobretot un dels que ho ha capitanejat és el Barça. El que sí, per exemple, que s'intenta explorar és que ja en aquesta oferta que s'ha rebutjat ara, la NBA, aquests 440 milions que han d'invertir inicialment els clubs, sí que dona algunes facilitats, podríem dir algunes línies de crèdit, per intentar, doncs, que els clubs ho puguin assumir. Per exemple, 150 milions els han de pagar d'entrada per integrar-se a la nova societat, això sí o sí, però després, per exemple, 125 milions provindrien d'un préstec que donaria la mateixa NBA als clubs amb un tipus reduït per intentar, doncs, que no se'ls vagi a aquestes quantitats, i la resta obren la porta a que entrin inversors i que comprin accions dels clubs per formar part d'aquest negoci, sempre i quan el 30% del capital el mantingui la pròpia entitat. Per tant, s'intenta buscar fórmules perquè aquests 440 milions, que són molts diners, és molt deute, doncs pugui ser assumit per aquestes entitats, que algunes, recordem-ho, algunes tenen pressupostos molt grans com el Barça o el Madrid, però d'altres són clubs amb 200 milions de pressupost, com el Fenerbahçe.
1: A tot això, de moment els clubs fan costat, per dir-ho d'alguna manera, a l'Eurolliga, però això sí, aquesta trobada, Albert, també ha servit per posar punts sobre la taula que s'han de millorar de la competició actual, no?
0: Sí, s'ha obert la porta a ampliar el número d'equips de l'accionariat de l'Eurolliga. De fet, es convertirien en franquícies, s'ha provat que siguin franquícies, i que s'ampliï el número. Ara són 13 i es passaria a ser-ne 21. Per tant, 8 clubs més que entrarien a formar part d'aquest core, d'aquesta part principal de l'Eurolliga. Aquests clubs pagarien entre 50 i 80 milions cadascun en funció de la seva, podríem dir, història i característiques, no pagarien els mateixos, i aquests diners que entrarien, que són força diners, se'l repartirien els 13 clubs creadors de l'Eurolliga. Per tant, els pertocaria uns 40 milions a cadascun. És una de les decisions que s'han pres, i també s'ha decidit que la clàusula de sortida de la competició, si algun equip vol abandonar la competició a partir d'ara, sigui de 20 milions en lloc dels 10, doncs, que hi ha fins ara. Per tant, una penalització per si algú finalment es desmarca i, per exemple, se sumés individualment al projecte de la NBA. Han calculat a l'Eurolliga que més o menys en 10 anys cadascun dels clubs que se sumés al projecte de la NBA guanyaria uns 150 milions en 10 anys. Més o menys és el mateix que garanteix l'Eurolliga sense haver de fer aquesta inversió inicial que dèiem, que és tan costosa i que els clubs se la miren amb molt recel, d'aquests 440 milions. Per tant, els números més o menys a dia d'avui amb aquesta oferta són molt similars. Veurem si evoluciona i hi ha una segona oferta que canvia una mica l'escenari.
1: Doncs molt interessant tot plegat, perquè aquí s'està dibuixant el futur del bàsquet europeu, del bàsquet mundial. Per tant, Albert, n'estarem molt pendents d'aquesta qüestió i de com van avançant les negociacions.
0: Molt bé, fins ara.
1: Això pel que fa a la parcel·la institucional del bàsquet, però en l'esportiva avui ja són tots els internacionals a Barcelona, han anat tornant i ha estat pendent de l'entrenament d'aquest matí el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
1: Amb qui ha pogut entrenar Hansi Flick?
2: Doncs d'entrada, la gran novetat d'aquest entrenament ha estat Joan García, que avui ja ha fet part de l'entrenament amb l'equip, qui s'ha quedat al

0: Gimnàs és Rafinha, l'únic dels futbolistes que ja tenia disponible Hansi Flick, encara no s'ha entrenat, se'l segueix tractant entre cotons perquè pugui arribar al partit contra el Getafe i no es prendrà cap mena de riscs. Qui ha entrenat ja són Cancelo, Koundé, Bernal i Xavi Espart. També han estat les novetats d'aquest entrenament que ha fet el Barça avui, amb qui encara no ha pogut comptar Hansi Flick, és amb els internacionals espanyols, que van arribar ahir a les 3 de la matinada, se'ls ha donat festa, ni tampoc amb Gordon ni Livakovic. Està previst que el Barça pugui recuperar-los ja tots a l'entrenament de demà dijous, per tant, un parell de dies perquè Flick pugui preparar aquest partit davant del Getafe amb tota la plantilla, insisteixo, amb l'excepció de Rafinha, tot i que el més normal és que acabi anant convocat, que estigui disponible, però Hansi Flick segurament pugui donar-li descans.
1: Jo crec que ja t'ho signa tothom, que Rafinha tingui aquest merescut descans després de l'ensurt que va donar jugant amb el Brasil. A tot això, Nil, si no hi ha cap novetat més del Barça, et demano que no marxis perquè saludarem d'aquí poc a un protagonista molt especial a la graderia del balcó. No sé si vols donar alguna pista de...
0: No, diria que em quedo aquí prop teu a controlar-te i que el presentem després.
1: Vinga, Nil, gràcies.
0: Fins ara.
1: Abans del protagonista, però, i abans de tancar el bloc Barça, 933-44-14-11, truqueu al 933-44-14-11 si voleu anar demà al Palau Blaugrana. Sortegem dues entrades doble per anar a veure la Champions d'handbol a 8:45 demà dijous al Palau Blaugrana, Barça-Dinamo de Bucarest, jornada 3 de la Champions. Si voleu dues entrades, només fa falta que truqueu.

0: dia molt emotiu al Museu de Cera, perquè ja des d'avui està exposada l'estàtua de Dani Jarque, amb moltíssima representació, tant institucional com personal, de l'entorn de Dani Jarque. Un moment, la veritat, que per tota la vida, i ha estat present seguint què ha donat de si l'acte, l'Helena de Diego. Helena, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Anna? Bona tarda. Sí, una presentació, com dius, molt especial, molt emotiva, que s'ha fet al Museu de Cera de Barcelona, des d'on avui està exposada aquesta estàtua de Dani Jarque, un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, del regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, i de molta representació espanyolista, entre els que es trobaven Monchi, Manolo González, Javi Puado, Dolors Ribalta, la directora del futbol femení, també Lucía Vallejo com a capitana del femení, i molts capitans de la base dels equips de l'Espanyol. I un acte, Anna, on el director del Museu de Cera, Ángel Díaz, ens ha explicat que aquest, el d'avui, és un projecte que acaba avui, però que va començar fa 4 anys.
2: Es un proyecto que lleva casi 4 años. Como casi todas las cosas importantes empiezan una conversación de café. Oye, podríamos hacer, pues hombre, a lo mejor sí, ¿qué hacemos? Y demás. Y la idea va evolucionando y en un momento dado había que elegir una figura. Obviamente la fundación desde el primer momento dijo que tenía que ser la figura de Dani, por nuestra parte encantados. Y a partir de ahí ya empezó una parte más técnica. Y en ese proceso de creación es un proceso que lleva alrededor de 6 meses, con muchas idas y venidas. Si habéis tenido oportunidad de ver la figura, se hicieron muchos pequeños ajustes, ¿no?, para que al final pudiera realmente representar a Dani.
1: I l'escultor que es va escollir, el millor, deia l'Àngel Díaz, Anna, va ser el britànic Michael Wade, que ha representat a Dani Jarque lluint la mateixa samarreta que va portar en aquell partit mític de l'Espanyol contra el Liverpool, el dia en què s'inaugurava l'RCD Stadium, que això va ser 6 dies abans de la mort de Dani Jarque, i portarà el braçal de capità que estrenava precisament Dani Jarque en aquell partit. Avui, simbòlicament, aquest braçal li ha posat el president Salvador Illa, que ha volgut destacar el gran llegat de Jarque.
3: Recordo amb molta emoció el gest de Iniesta, el 2010. Quin gest més bonic, quin gest de grandesa. L'esport és competició, tothom vol guanyar el partit de futbol, però l'esport també és una rivalitat ben entesa. Estaven els dos equips rivals de la ciutat de Barcelona, tirant d'alcalde, però per sobre de tot eren bones persones, es portaven bé, sabien, però és un gest molt bonic que va impactar a tothom i que tenim tots molt present.
0: Recordava el president aquest gest de l'Iniesta i no podia ser d'una altra manera. Compartirà espai la figura de Dani Jarque amb la figura de cera també d'Iniesta, que crec que és la millor manera de fer-ho, no, Helena?
1: Doncs sí, Anna, impactarà veure'ls els dos junts. A la mateixa sala, per cert, també hi ha l'experico Ricardo Zamora, i com van dient i escoltem a tots, Anna, estaven tots molt emocionats, s'emocionaven en veure la figura de Jarque, i era especialment emotiu per tots aquells que els van conèixer, companys del Departament de Comunicació que ja hi eren quan Dani Jarque era jugador de l'Espanyol. Estaven francament impactats, com ens ha explicat el president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidó.
4: És un treball esplèndid de l'escultor i veure'l impressiona. I recordo l'impacte de veure'l per primera vegada. Si aquest era l'impacte meu, imagineu l'impacte dels pares. Per un moment imagineu l'impacte de la Sílvia i del José Luis quan van veure aquella figura. Estaven absolutament trasbalsats, crec que és poc. I això jo crec que és un actiu pel museu, i és un actiu pels barcelonins, i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família del Jarque, clar.
1: La Sílvia i el José Luis, els seus pares, també hi eren avui, estaven molt emocionats fent-se les fotografies al costat de Salvador Illa i de l'estàtua de cera del seu fill. També hi era Màgic Díaz, qui va ser representant del jugador, Anna, i avui una cosa ha quedat clara, que si el minut 21, Anna, és especial sempre a l'RCD Stadium, com ens deien, a partir d'ara ho serà al Museu de Cera, amb aquesta estàtua molt realista i molt ben aconseguida de l'etern capità de Perico.
0: Gràcies, Helena. Qualsevol cosa, línies obertes.
1: A tu, Anna.
5: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
0: 8:42, anem a repassar la resta de l'actualitat. Jana Flores, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Anna.
0: Hem sabut que Pedro Rodríguez, Pedrito, diu adéu al futbol.
6: Sí, Anna, aquest migdia el jugador de Tenerife, que va tocar el cim amb el Barça, va regalar un Mundial a Espanya i es va guanyar l'amor de l'afició del Chelsea, Roma i Lazio, ha anunciat la seva retirada. Aquest divendres se li farà un comiat a l'auditori del Barça, al Camp Nou.
0: I com s'acostuma a dir, uns van, altres venen, com és el cas de David Silva.
6: Sí, el futbolista espanyol de 40 anys ha despenjat les botes després de 3 anys per jugar a la primera divisió de Hong Kong. Va retirar-se el 2023 després d'una greu lesió, però sembla que troba a faltar la competició i tornarà a trepitjar els terrenys de joc.
0: I notícia confirmada d'avui, Mikel Arteta allarga el seu projecte amb l'Arsenal amb renovació.
6: Exactament, Mikel Arteta continuarà dirigint l'Arsenal després d'ampliar el seu contracte fins al 2030. El creixement exponencial de l'equip, que ha aconseguit endur-se la Premier després de 22 anys i acariciar la Champions, dona confiança cega del club en l'entrenador.
0: Tenim, per cert, diversos partits en directe.
6: Sí, en bàsquet, el Manresa s'enfronta d'aquí a pocs minuts, a les 9 menys quart, amb l'Ulm alemany, el de a la segona jornada de l'Eurocup. Per una altra banda, la Champions de Waterpolo dona el tret de sortida amb un Barceloneta preparat per defensar el títol com a vigent campió. Ara, a les 8 i mitja, ha iniciat el seu primer partit de fase de grups a la competició contra el Novi de Sèrbia. De moment, els marcadors estan 1-3 a l'inici d'aquest segon quart a favor dels de Sèrbia.
0: Gràcies, Jana.
6: Moltes gràcies, Anna.
0: Anem a pel protagonista. Ferran Sarsanedes, ara ja exjugador, vols que et continuem dient jugador de futbol? Com et sents més identificat? No sé si has paït ja això d'anunciar que et retiraves.
7: No, la veritat és que no. O sigui, ara que em dius exjugador, realment no ho havia pensat encara perquè és molt recent i sí, exjugador. No sé, ara em sento ja exjugador, tal qual. Em falta encara pair una miqueta més.
0: En fi, per qui no et conegui o ara mateix no et situï, vas estar 14 anys a la Masia, vas arribar a ser un dels capitans del filial. Estaves etiquetat, no sé si tu vas sentir així, com una d'aquestes perles de la cantera, i després, evidentment, vas fer carrera en altres equips com l'Elx, ara ja en la darrera etapa passant per equips catalans com el Prat. Com arriba aquest moment en què amb 29 anys que tens ara decideixes que vols penjar les botes i que fins aquí?
7: Realment va ser aquest estiu que va arribar i vaig pensar, bé, temporada que ve tornarem a tenir il·lusió per començar una nova temporada, encara que sigui tercera ref, segona ref, però anàvem passant els dies d'estiu i veia que no arribava la motivació, que no arribaven les ganes, feia una mica de mandra seguir a la mateixa categoria o aquest tipus de categories i vaig decidir doncs posar punt i final. Però sí que va ser bastant meditat. Realment vaig deixar pair-ho tot l'estiu per prendre bé la decisió i n'estic molt content d'haver-la pres. Estic convençut que era la decisió correcta perquè així ho sentia i bé, aquí estem.
0: Clar, en aquest sentit la decisió suposo que ve molt condicionada per les lesions. Durant la teva carrera fins a 5 lesions importants de genoll. Crec que una mica deu ser no aquest el detonant.
7: Sí, realment sí. Clar, em van agafar totes les lesions quan estava al Barça B i una mica ha sigut el detonant el que ha troncat una mica la meva carrera futbolística. I fruit d'aquestes lesions, se'm van començar a produir altres lesions musculars i any rere any ja anava arrossegant moltes molèsties. Però sí, diríem que el detonant van ser les lesions que vaig patir a l'etapa del Barça.
8: Com es gestiona això, sobretot a nivell mental? Perquè, clar, és diferent ara posar punt i final l'havent jugat, amb tot el respecte, estan jugant al Vilafranca o estan jugant al Prat de Tercera Federació, però, clar, tu vas ser una peça vital per pujar, sonar amb el Barça B, eres un jugador important, des de molt petit tothom, quan la generació del 97 del Barça parlava de Ferran Sarsanedes. Com es gestiona, sobretot, això a nivell mental? Perquè crec que és un tema que es toquem poques vegades i que jo crec que és vital.
7: És complicat de gestionar-ho perquè me'n recordo quan vaig estar en l'època de lesions, que no em recuperava, anar al psicòleg i ell comentar-me, sempre t'has construït la teva identitat sent el pilar base el futbolista i la part personal que ja venia com rodada pel futbol a sobre. I la part futbolista, diguem, l'eix troncal, era la part que tenia més pes. Per tant, ara que estàs fora del focus del futbol, que portes 2 anys i mig lesionat, que no et coneix ningú, ara et trobes amb una pèrdua d'identitat total de, uau, qui ets? Per tant, o sigui, va ser un procés lent, però sí que és cert que un cop vaig aconseguir realment conèixer-me i començar a progressar a nivell personal, va ser una etapa molt transformadora i bonica, també, a la vegada. Sí que és cert que renunciant a l'etapa de futbol professional, però convertint-se en una etapa, doncs, crec que més important.
8: Entenc que és un dol segurament no, però que és una etapa que va per fases. Tens algun moment, algun, no sé si dir-te dia, en el que tu ja et dones compte, estant al Barça B, o quan tens aquestes lesions de segurament ja no arribaré on volia arribar, o on estava tan i tan a prop d'arribar?
7: Sí, ja a la quarta intervenció del genoll, un cop vaig començar a fer el procés que se'm va assegurar que sí, que em recuperaria, que aquesta és la definitiva, i veus que no, que segueixes amb el mateix dolor, doncs és tu. Potser com una mica de rendició, no? Deixem-ho d'intentar i ja està, i serà el que hagi de ser. I va ser un moment, a fruit d'aquesta última intervenció del genoll, bé, penúltima, perquè l'última va ser una de nervi que va acabar anant bé, però va ser una mica això, a partir de la quarta intervenció que no em recuperava.
0: No sé si potser és el més especial dels entrenadors que has tingut, però García Pimienta, el Pimi, en tota aquesta etapa complicada, però també que vas gaudir al filial del Barça, quin paper va jugar?
7: Clar, és que l'he tingut molts anys a Pimi, així que crec que ha sigut l'entrenador de referència durant tota la meva etapa formativa. Que n'he tingut molts altres i molt agraït a tots, però sí que Pimi va jugar un paper important. Sempre perquè també va tenir un paper molt, molt proper i crec que aleshores em va fer molt bones recomanacions que, bueno, que es queden entre ell i jo, però que agraeixo profundament.
0: I també suposo quan estàs lesionat no sentir-te fora de l'equip, això deu ser el més complicat, no? Perquè sempre els futbolistes parleu d'aquesta solitud, dels altres estan entrenant al camp, tu estàs al gimnàs hores i hores, que si fisio, que si anar fent tractaments, deu ser segurament no la part més complicada.
7: Sí, molt, i jo me'n recordo ja l'últim any meu del Barça B que Pimi em proposa tornar a ser capità i jo li comento que no em veig en cor perquè encara estava lesionat, era l'època Covid també, dic, gestionar tot el que s'ha de gestionar en un vestidor fora dels terrenys de joc, no tinc les forces ni l'energia suficient com per fer-ho i crec que us farà millor una altra persona.
8: Jo crec que, bueno, de petit fins al juvenil A, filial, jo crec que no segurament perfil d'estrella, però tothom tenia clar que tenia tan a dins l'ADN Barça i representava tan bé els valors que de la Masia, que jo crec que era un d'aquells jugadors que tothom deia, arribarà. Mm-hmm.
7: Sí, jo crec que quan era juvenil, potser sí, inclús primer any de Barça B, l'any de l'ascens, però mai m'hi vaig arribar a sentir que seria, o que era una aposta del primer equip. Sí que hi havia altres jugadors, potser per darrere meu o per davant, com podia ser, no sé, Samper o Oriol Busquets, que tenien més perfil, més nom i més tirada al primer equip. Però sí que quan era juvenil potser tenia una mica més aquesta etiqueta de possible jugador de primer equip.
0: Això provoca pressió o com ho gestiona un futbolista?
7: Jo crec que sí. Jo crec que tenir l'etiqueta com de cop, uah, aquest perfil és primer equip, sí que genera certa pressió. Clar, per exemple, els casos de Lamine Yamal o Pau Cucubersí.
0: Ara deus al·lucinar, no,
7: home, ningú s'espera aquesta gent que tindrà aquesta aprovació, perquè és que no fan ni el pas maduratiu que fa qualsevol altre jugador o que feia qualsevol altre jugador. De cop és pum,
8: irrupció. Això era una cosa que, per exemple, no passava tant en aquella època, no? Salts tan bèsties, inclús més
0: tan... És que sense filial, directament.
8: Està pràcticament sense filial. Estem parlant de que la majoria de jugadors, tothom ha passat pel primer equip i ara veus jugadors, però no només el Barça, és a dir, el futbol en general, 2007, 2008, debutant, jugant, el Girona, el cas de Junior Holmes, ara també, jugador del 2008, assentat i al futbol professional. Creus que ha canviat una mica, segurament, també això en el futbol, ara?
7: Sí, és que ho veiem, evidentment, amb moltíssims jugadors de 16, 17, 18 anys que ja estan al futbol professional i consolidats, o sigui, molt consolidats. El que em fa dubtar és, aguantaran aquests jugadors 20 anys de carrera futbolística al màxim nivell? És una mica el dubte que em genera, però sí que està canviant. Abans jo crec que costava més arribar, i un cop arribaves potser era més fàcil mantenir-se. Ara potser és més fàcil arribar a primera divisió, però tornar a caure cap a baix és igual de fàcil. Per tant, crec que és més fàcil a la vegada arribar, però més fàcil tornar a caure.
0: I segurament l'etapa en què tu estaves al Barça ja de més gran en el filial era una època en el primer equip del Barça, perfils de Masia no n'hi havia tants, i ara en canvi és que és una passada. Pots fer un 11 perfectament de jugadors de la Masia un altre cop, que feia ja molts anys que això no ho vèiem.
7: Sí, sí, la importància de confiar en gent de la casa, i s'està demostrant evidentment aquests últims anys com rendeixen i són jugadors top mundial. Sí que abans, que el fet, suposo, d'haver-hi més diners i tal, propiciava a més fitxatges, i que la gent de la casa, que potser en un altre context hagués encaixat perfectament, doncs feia que haguessin de marxar.
8: Tu que has estat tant de temps a la Masia, has compartit no només els de la teva edat, sinó també Alenyà més petit, Sant Pere més gran, Oriol Busquets més petit, creus que precisament això que ara explicaves d'haver tingut, o que el Barça d'aquella època podia anar a fitxar tant a fora, abans éreu pitjors, o tu que coneixies tothom bé saps que si t'haguessin donat l'oportunitat a tu i a molts dels que estaven al teu voltant també haguessin pogut rendir el primer equip del Barça?
7: Jo crec que sí que haguessin pogut rendir, clar, evidentment et pares a pensar en Lamine o Cubarsí, sí. Casos així doncs surten molt de tant en tant,
8: sí, sí, sí.
7: Però sí que crec que en aleshores, si més gent hagués tingut l'oportunitat, hagués rendit perfectament. Això no en tinc cap dubte. I penso que un jugador que pot estar, per exemple, a primera federació, el poses en un altre context de primera divisió o en el mateix i et rendirà igual que un jugador de primera divisió. I un jugador de primera divisió el poses a segona ref o a primera ref i et farà el mateix que t'estava fent l'altre jugador. Per tant, és tenir l'oportunitat, també.
0: Ara parlàvem dels que han arribat al primer equip del Barça, però hi ha un munt de jugadors de la Masia, com Carles Alanyà, que comentaves, o molts d'altres, com Cucurella, que estan en altres equips, al futbol professional. Potser és difícil respondre-ho amb una idea només, però què té la Masia? O sigui, quin és el secret de la Masia? Tu que hi vas arribar amb 10 anys i vas estar tant temps per produir tant talent i per ser aquesta etapa formadora que té tant èxit.
7: Jo no ho sé, però en general els esportistes i els jugadors catalans són l'hòstia. No sé si és la identitat, però suposo que una mica la forma de treballar del Barça des de petits, com t'ensenyen any a any, doncs absolutament tot. No ho sé, realment no sé respondre't si és alguna especial, però sí, et diria això.
8: I ara què? Perquè durant tota la teva vida va estar pràcticament dedicada al futbol, és a dir, fins amb 19-20 anys estava jugant al filial del Barça, i hi ha molta gent, molts jugadors que veuen que van pel camí d'arribar i o no estudien, no es formen. Tu ara tens 29 anys, cap on enfoca la vida ara, Ferran Sarsenedes?
7: Ja des de l'any passat vaig començar a estudiar integració social, suposo que fruit de tot el que em va passar i amb la persona que m'he anat convertint, em va començar a generar interès i tot el món social, i vaig començar a prendre consciència. Per tant, vaig començar a dedicar-me a estudiar integració social. Ja veurem si seguiré fent una carrera o em posaré a treballar, no ho sé, però dedicat això a la inclusió de tothom.
0: Interessant. No sé si t'ha anat canviant en aquest sentit el caràcter, o tu sempre t'has sentit que potser eres un futbolista una mica diferent i que no quadraves tant en aquest estigma.
8: Ja ho he repetit una mica, no? Mai has acabat d'encaixar, no? Segurament en aquest...
0: O sigui, no ets aquest prototip de futbolista que la gent pot pensar de, mira, juguen a futbol, estan després tot el dia a casa descansant
7: crec,
0: i ja
7: crec
0: està.
7: Crec que sóc un perfil bastant camaleònic, que m'adaptaré a la situació o dins d'un vestidor de futbol per poder encaixar i poder el dia a dia, però sí que ja em sentia potser una mica... diferent.
8: És una mica diferent, sí.
7: Sí, potser sí.
0: Doncs res, Ferran, que tinguis moltíssima sort i t'anirem seguint de prop, que segur que anirà tot molt bé.
7: Merci.
0: Podeu recuperar al web i a l'app de la cadena SER l'entrevista amb el Ferran Sarsenedes, una gran persona. Fins aquí l'agradaria d'avui dimecres. Tornem demà, com sempre, a quarts de nou. Ara us deixem a Mora 25 amb el José Luis Sastre. Adeu.
5: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Tiri, tiri, tiri. Rápido con la L, el seguro más completo para mascotas con veterinario es de...
11: ¡Eso es! De Línea Directa, porque su nuevo seguro para mascotas con veterinario tiene todo lo que tu perro o tu gato necesitan.
10: Con la C, completísimo.
11: Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar, 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
12: Última hora. España, primer país que acaba con el sinhogarismo. Es la noticia que todos queremos escuchar y que juntos podemos hacerla realidad. Entra en tutecho.es y descubre cómo.
13: Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
14: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 25 de octubre desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
15: Skoda. Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
16: Psst, sí, tu. Voy a adivinar algo sobre ti. Veo que estás escuchando tu programa favorito. Y veo que tu próxima cuota mensual de luz será igual que la del mes siguiente. Y que la del otro. Porque con el modo estable de Iberdrola, en función de tu consumo, pagas 12 cuotas mensuales iguales. Y se regulariza anualmente. Pásate a la tranquilidad en iberdrola.es. Empresa colaboradora del equipo paralímpico español.
17: El mundo se transforma. Inteligencia artificial, conflictos, geopolítica. Entenderlo nunca fue tan decisivo. La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero, Mónica Villas, entre otros. Joan Manuel Serrat, Natibel Preciado, David Trueba y Ángel Sánchez Arguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Además, disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, entradas y abonos en congresosdelbienestar.es. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes y El País Vinos Vinum Play.
18: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
19: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
20: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
19: Entradesauditori.cat.